Musicat. Hey, yo.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

vol que et molesti, jo aparto. Fem un pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És en mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

0: no me para.
1: No sé.
0: No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clau, com un labubu.
2: Labubu!
0: Labubu. Yeah.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves però l'alarma segueix sonant.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

0: diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però a l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

I jo vull deixar-me portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és l'estarrat i prim pa mi és un santuari.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: L'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punky del porro i al mateix temps el policia. Hi ha una mani dins meu on reivindiquen a crits. Ah,

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas.

reflector dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets, amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
2: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes amb Dolors Navarro el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
0: El POU.
3: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
4: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Moments d'òpera.
1: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Un fracàs inicial no sempre es tradueix en un títol fallit. És el cas de l'obra d'aquesta setmana. Avui, I Vespri Siciliani.
0: D'òpera amb Albert Galzeran.
1: I Vespri Siciliani és una òpera dividida en 5 actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret originàriament en francès de Charles Devrayer i Eugène Scribe, tot i que basat en el llibret de Le Duc d'Alba escrit per Gaetano Donizetti 12 anys abans. Van estrenar-se aquesta òpera a París el 13 de juny del 1855, tot i que ràpidament va difondre's arreu d'Europa en la seva versió en italià. A Catalunya hi arribaria per primer cop el 4 d'octubre del 1856 al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges que intervenen en aquestes vespres sicilianes de Verdi, Guido di Monforte és el governador francès de Nàpols, alhora que pare de Arrigo, paper per baríton. Arrigo, el seu fill, tot i que no ho sap, de Guido i està enamorat d'Elena, paper aquest per tenor líric. Elena és una duquesa, alhora que patriota italiana, paper per soprano bardiana, que també podríem definir com a soprano dramàtica de coloratura. Ja sabeu aquesta veu tan exigent que demanava Verdi, sobretot per les sopranos en les seves òperes. Giovanni de Procida és l'enviat de Sicília per negociar amb la monarquia catalano-aragonesa a la invasió de l'illa. És un paper, el de Giovanni de Procida, per baix. La tria del tema d'aquesta òpera no va ser precisament un encert dels llibretistes ni tampoc del compositor. Fixem-nos-hi, perquè des del punt de vista del Risorgimento italià i pel públic italià, aquesta història podria resultar estimulant, ja que es tornava a dibuixar un paral·lelisme que abans havia funcionat, en aquest cas assenyalant a l'invasor francès com l'opressor del poble italià. Però, és clar, aquest títol no s'estrenava a Itàlia, sinó que es va estrenar a París, un títol on es lloa una conspiració precisament contra les tropes franceses. Això, evidentment, no va ser una bona idea, menys encara fent referència a la col·laboració espanyola. Per tant, l'òpera es basa en uns fets històrics que es van produir el 1282 i que es coneixen amb el nom de les Vespres Sicilianes i que, tot seguit, us podrem explicar, però que tot això ens fa pensar que l'èxit francès es donava en bona part gràcies a la mala tria d'aquest argument. Dit això, anem a fixar-nos-hi, perquè a l'inici del primer acte d'I Vespri Siciliani de Verdi hem de situar-nos a Palerm. És l'any 1282. Ens ubiquem al mercat de la ciutat, encara hi ha d'avui un mercat molt caòtic. Sicília es troba sota ocupació francesa, sent Guido di Monforte el governador designat per la potència invasora. La duquesa Elena, germana d'un màrtir per la llibertat de Sicília, s'ha convertit en símbol de la resistència. En sortir de l'església, un soldat l'obliga a cantar i ella tria una cançó siciliana que exalta precisament la llibertat. L'escoltarem en la veu de Martina Arroyo, dirigida per James Levine amb la New Philharmonia Orchestra.

No cal dir que després d'aquesta escena, Elena aconsegueix exaltar, tal com acabem de sentir, a tots els que es troben al seu voltant. Però ara arriba Monforte i tots fugen, excepte el jove Rigo, que acaba de sortir de la presó a la que havia estat condemnat pels francesos i que està enamorat d'Elena, per qui es correspost. Rigo s'enfronta a Monforte i aquest, sorprès pel coratge del jove, intenta establir-hi una amistat. Però Rigo el rebutja.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera, resumint musicalment i argumentalment i Vespici Ciliani de Verdi, situant-nos ara a una vall pròxima a Palerm. Som al segon acte. El metge Pròxida torna després d'un llarg exili. S'ha confabulat amb Helena i Arrigo per iniciar una revolta contra els francesos, amb la que, a més, pretenen venjar la mort del germà d'Helena. Però Monforte ordena detenir a Arrigo, qui és portat al seu palau. Això, unit a un intent d'uns soldats francesos de raptar les dones assistents a una boda, encén l'aire popular i el conspirador planeja entrar disfressat al palau i assassinar Monforte. Ara, però, escoltarem a Pròxida, la veu de Roger Raimondi, saludant emotivament la seva pàtria. Oh!

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer acte de I Vespri Siciliani de Verdi, Monforte, a través d'una carta de la seva antiga esposa, redactada poc abans de la mort d'aquesta, s'ha assabentat que Arrigo és el seu fill. Així li fa saber a Arrigo, però aquest el rebutja, comunicant-li que mai no podrà sentir cap a ell un amor filial. Arrigo és Plácido Domingo, mentre que Cheryl Milnes és Monforte, amb dos dirigits per James Levine.

Pròxida i Elena hi accedeixen emmascarats amb la intenció d'assassinar Monforte. Arrigo aleshores pateix un conflicte interior. Per una banda, vol la llibertat del seu poble, però per l'altra tem l'assassinat del que és el seu pare. Aleshores, li comunica a Monforte que corre perill, però aquest decideix no prendre cap precaució i es queda al saló on se celebra el ball. En el moment en què Elena intenta apunyalar Monforte, Arrigo s'interposa i salva el seu pare. Elena i Pròxida, desconeixedors de la relació entre Monforte i Arrigo, pare i fill, prenen aquest últim per un traïdor.

Situat ja el quart acte d'Ivespi Siciliani de Verdi, seguim els moments d'òpera. Aquesta escena comença a la presó. Elena i Pròxida han estat arrestats i seran condemnats a mort. Arrigo li explica a Elena el motiu del seu capteniment i aquesta el perdona. Arrigo comunica al seu pare que morirà amb els condemnats, tret que siguin alliberats ells també. Monforte accedeix a alliberar-los tots sota una sola condició. Arrigo haurà de reconèixer-lo com a pare, condició que és acceptada per Arrigo. Monforte, com a senyal de bona convivència entre francesos i sicilians, proposa el casament d'Elena i Arrigo, però Pròxida no veu en aquest esdeveniment més que una altra oportunitat d'esvalutar els sicilians per obtenir la llibertat. Fixem-nos, però, en el duet entre Elena, que és Martina Arroyo, i Arrigo, que és Plácido Domingo.

De nou som al Palau de Monforte, concretament als jardins. Arrigo i Elena estan alegres en pensar que el seu casament portarà la pau. De fet, Elena agraeix les flors que les seves amigues li han regalat. És el popular Bolero, una de les escenes més icòniques d'aquesta òpera. L'escoltarem ara interpretat per la soprano Anna Netrebko.

0: Però després d'aquesta lluïda escena, Pròxida apareix i explica a Elena el seu pla. Quan sonin les campanes anunciant la boda, el poble atacarà els francesos. Elena renuncia al casament per tal d'evitar l'enfrontament i la guerra, davant l'estupor de Rigo, que no comprèn la traïció d'Elena. Però Monforte l'obliga a casar-se per la força. Per tant, finalment, en sonar les campanes, el poble cau sobre Monforte i també els francesos. I així és com acaba Les Vespres Sicilianes de Giuseppe Verdi, el títol d'aquesta setmana, Els Moments d'Òpera. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més òperes. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: I el primer conte que us portem està extret d'un llibre de llegendes recollides per Xavier Vallé. Es diu Un llop al camí del riu i és una llegenda on la Maria recorre la conca del Bitlles per matar el llop.
0: Estem ben segurs que aquest conte us agradarà a tots, perquè l'acció succeeix a l'entorn dels rius Mediona, Riu de Bitlles, Anoia i Labernó, al seu pas pels municipis del camí del riu.
1: És a dir, Mercè, és el riu que passa pel nostre poble.
0: Doncs exacte, és el riu de Bitlles. Per a tots vosaltres, un llop al camí del riu.

0: A Torrelavit, a prop de les timbes del riu, hi havia un castell que era conegut com la Torre del Raïm. A la fortalesa hi vivien uns nobles que governaven la zona. També hi havia els pagesos que treballaven les vinyes, les criades i els mossos dels estables, que s'encarregaven de tenir a punt tots els cavalls, ja fos per llaurar les vinyes, ja fos per passejar-li els amos. La Maria era una noia molt valenta i atrevida, que des de ben petita ajudava el pare a cuidar els cavalls. Havia après a cavalcar com ningú. Era la més ràpida de la contrada. I és que a ella li agradava preparar els cavalls per al noble, mentre el pare preparava els cavalls per a les feines del camp. Un dia va arribar la notícia que uns músics havien aconseguit espantar un llop blanc de la llacuna. Era un llop solitari que havia mort molta gent, i en abandonar la capçalera del riu es deia que ara baixava cap a la plana. La gent estava espantada. Fins i tot algú deia que l'havia vist pels voltants de la Torre del Raïm. Els nobles del castell van oferir un grapat de diners al qui aconseguís de vèncer aquell llop tan terrible. La Maria, decidida com era, va comentar al seu pare que aniria a buscar el llop. Dit i fet, a l'endemà mateix cavalcava en direcció a Sant Sadurní per visitar un artesà que fabricava arcs i fletxes de primeríssima qualitat. Tot seguint el vol d'uns coloms i d'una garsa blanca, va pujar fins dalt la muntanya més alta de Sant Sadurní. Allà, a prop de l'església, hi va trobar una torre ben curiosa. Tenia les portes i les finestres molt reforçades i amb tot de petites escletxes. Eren espiells que permetien veure-hi bé des de dins i fins i tot s'hi podia tirar una fletxa sense que a fora se n'adonessin. La Maria va cridar que l'obrissin, que buscava un artesà. Als pocs minuts es va obrir la porta i va sortir un jove ben fort i eixerit que es va presentar.
1: Benvinguda sigueu. Jo sóc en Benet, l'artesà d'espiells.
2: Estic molt contenta de saludar-vos. Jo sóc la Maria i us volia demanar el millor arc que tingueu i un carcaix ben ple de fletxes.
0: Després d'unes bones converses i d'explicar-se moltes coses, en Bernet li va entregar tot el que ell havia demanat. La Maria va preguntar quants diners valia tot plegat i en Bernet va respondre que ja ho pagaria després de matar el llop blanc.

0: La Maria feia dies i dies que voltava el camí del riu i no aconseguia de trobar el llop. L'únic que trobava eren cabres, ovelles, bous i fins i tot alguns ases morts pel llop. La gent estava desesperada. En arribar al castell de Mediona, li van explicar que potser el llop estava amagat a la cova del bolet, però que ningú s'atrevia a anar-hi. Allà va preparar diverses torxes per fer llum i va demanar que li expliquessin el camí fins a aquella cova. La cova del bolet quedava amagada enmig del bosc i és un indret molt solitari. La Maria, però, no tenia gens ni mica de por. En arribar-hi, va fermar el cavall a una alzina, va encendre una torxa i va entrar dins la cova. Es va fixar que al terra no hi havia trepitjades de cap llop, només unes petjades de persona que seguien endins i es perdien en la foscor. Amb la llum de la torxa, va seguir les petjades fins a una pedra que semblava una princesa encantada. Després va continuar fins al fons de la cova, on va veure pintures d'homes vermells i altres coses meravelloses, però ni rastre del llop. Quan ja estava a punt de sortir, va trobar una bruixa que l'esperava. I la Maria va dir:
1: "Caram, quina sorpresa!
2: Què hi busques aquí?"
1: "Jo busco el llop blanc."
2: "Que no saps que aquesta cova és casa meva?"
0: Després d'explicar-s'ho tot, la bruixa es va comprometre a ajudar-la a trobar el llop i li va dir:
2: "A les 12 de la nit has d'anar a les 10 de Sant Quintí de Mediona."
0: A les 10 també hi havia una cova i moltes fonts d'aigua ben fresca. La Maria i el seu cavall ja estaven a punt d'arribar-hi, però de sobte es va girar una tempesta de mil dimonis. Vent, llamps, trons i molta pluja. Quan van arribar a prop de les fonts, la fúria del cel es va calmar. En un tres i no res, al seu davant, amb l'aigua de la pluja, s'hi va formar un bassal immens, el pèlag de les bruixes. Va ser allà on a mitjanit van començar a aparèixer bruixes arribades de totes bandes. La Maria no va dir ni piu i va observar atentament aquella reunió de bruixes. Van cantar, van ballar i van fer algun encanteri. Al final, la bruixa de la cova del bolet va demanar si alguna bruixa sabia on s'amagava el llop blanc. Una bruixa de Subirats va explicar que moltes nits sentia el llop prop del seu avenc, a la muntanya que té amagat Ordal i que la gent anomenava Ordal. L'endemà, al matí, la Maria cavalcava en direcció a l'Ordal. En passar per Sant Pere de Riudebitlles, va pujar a la muntanya més alta per veure bé en quina direcció havia d'anar. Allí va trobar un ermità que es deia Jeroni, un personatge força estrany i misteriós. Van parlar una estona i l'ermità li va donar una òliba, que era una mena de mussol gros i blanc. Li va dir que en arribar a Ordal deixés anar aquell ocellot, que de seguida trobaria el llop i es posaria a volar al seu damunt. La Maria va agrair l'ajuda d'aquell personatge i va marxar pensant que la veu d'aquell ermità li recordava la veu d'una bruixa, però no hi va donar més importància. Va seguir pel camí del riu fins a Subirats i es va enfilar cap a les muntanyes d'Ordal. Va pujar fins al cim d'unes crestes rocoses on uns bocs hi rossegaven sajolida i altres herbes. Com que des d'allà tenia molt bona vista, va fer volar l'òliba. El llop blanc, que estava amagat a punt de matar els bocs, va sortir corrent i disposat a atacar-la. Les fletxes que la Maria tirava no encertaven el llop perquè era molt ràpid. Quan ja gairebé el tenia a sobre i ell es veia més morta que viva, l'òliba va fer un crit esgarrifós. El llop no va poder sofrir-lo. Allò sonava pitjor que un violí desafinat. Va marxar tan ràpid com havia vingut. La Maria encara va tenir temps de tirar l'última fletxa i va ferir el llop. No el va matar, però el va fer fugir ben lluny. L'òliba va esfumar-se fins l'avenc. La Maria va anar a Espiells a pagar el deute al Benet, o potser el va anar a festejar. I aquell llop solitari encara es va escoltar un temps al poble de Vilaformosa, a l'extrem de Subirats, on, per cert, al cap d'un temps li van canviar el nom i ara es diu Cantallops.

0: Amb el segon conte d'avui recuperem un d'aquells relats que ens demostren que la intel·ligència sempre és molt més forta que els músculs. Viatgem amb el temps per retrobar-nos amb un personatge ben curiós, un sastre que, d'un sol cop de mocador, va caçar 100 mosques.
1: Com? Uau!
0: 100 mosques!
1: I com se'n sentia de ben orgullós? Es va brodar un cinturó on deia 7 d'un sol cop. El més divertit és que tothom es pensava que parlava de 7 lleons o de 7 gegants, i el pobre sastre va acabar ficat en uns embolics reials de campionat, havent de lluitar contra criatures enormes, fent servir només el seu enginy.
0: Doncs prepareu-vos per riure i tremolar una mica, que ja torna a l'hora del conte, el sastre valent.

0: Una vegada hi havia un petit sastre que es deia Joanet. Era petit, sí, però ben espavilat. Cada dia, des del matí fins que es feia fosc, cosia roba al seu petit taller. Tac-tac, tac-tac, sonava la seva agulla sempre ben ràpida. Un bon dia, en Joanet es va fer una torradeta amb melmelada de maduixa. Mmm, que bona! La va deixar sobre la taula per anar a buscar una mica de llet. Però, quan va tornar, ai, ai, ai, 7 mosques grosses i pesades s'estaven atipant com si fossin de festa.
1: Ai, això no pot ser!
0: I patapam, amb un drap de cuina, les va matar totes d'un sol cop. En Joanet es va quedar mirant-les. 1, 2, 3, 7!
1: 7 d'un cop! 7 d'un cop! Això s'ha de saber!
0: Va agafar un tros de tela, va treure el fil i l'agulla i va brodar ben gros 7 d'un cop. Després se la va cordar com una faixa, ben visible, damunt la panxa i va dir:
1: Joanet el valent surt a veure món.
0: I xip-xap, xip-xap, amb la motxilla a l'esquena i la faixa lluent, va marxar cap a l'aventura. Va caminar pel bosc entre arbres alts i ocells que cantaven. I de sobte, la terra tremolava una mica. Un gegant alt com una torre i amb una barba llarga com una escala. El gegant va veure en Joanet i va llegir la seva faixa.
2: 7 d'un cop? Va, no m'ho crec. Ets massa petit.

0: Líquid blanc.
1: Apa, aquesta pedra fa sucs.
2: Ja ho veus.
0: La segona prova era llançar una pedra ben lluny. El gegant va agafar una roca gegantina i la va llançar amb tanta força que va desaparèixer darrere les muntanyes.
1: A veure si ens superes ara, petitó.
0: Però en Joanet va treure una altra cosa de la seva bossa, un ocellet, i fluix, fluix, el va deixar volar. L'ocell va pujar a fer una volta i va marxar volant ben lluny, més lluny que la roca.
1: Opa, quin llançament!
2: Quan vols, vols.
1: D'acord. Mira, vine al meu cau i dorm aquí aquesta nit. Ets un tipus molt interessant.
0: Però, ai, que no se'n refiava gaire en Joanet. Aquella nit, quan va ser l'hora d'anar a dormir, el petit sastre va omplir el llit amb pedres i ell es va amagar darrere una cortina. A mitjanit, el gegant es va aixecar de puntetes, va agafar un bastó gegantí i pam! Va donar un cop fortíssim al llit.
1: Apa, aquí tens, això et passa per ser tan llest.
0: Però l'endemà, toc, toc, en Joanet va sortir de darrere la cortina, fresc com una rosa, i amb un badall ben teatral li va dir al gegant...
2: Bon dia, he fet una dormida de rei.
1: Oh, serà possible que aquest petit és indestructible.
0: I va córrer muntanya amunt espantat i suat cridant...
1: Ajudeu-me! Ajudeu-me, sisplau, aquest petit pot amb tot!
0: Quan els pobles veïns van saber que el gegant havia fugit, tothom va aplaudir en Joanet.
3: És un heroi!
2: Gràcies, petit sastre valent.
3: Visca en Joanet!
0: Li van fer una festa amb música, coca, globus i el van portar a Colliver. En Joanet, tot feliç, va dir...
2: Mira que jo només volia cosir en pau, però les aventures també fan gràcia.
0: I així, el petit sastre que va començar matant 7 mosques amb un drap es va convertir en un heroi estimat per tothom. I encara avui, si passeu per aquell poble, potser veureu un rètol que diu «Benvinguts al poble del sastre valent». I si escolteu bé, potser fins i tot sentireu el so d'una agulla cosint «tac-tac, tac-tac».
4: I de les aventures d'època amb gegants i sastres valents, passem a una història molt més moderna, que segur que us sonarà a moltes de les famílies que ens esteu escoltant. Anem a conèixer els Dixon.
0: Ai, sí. Els Dixon tenen un petit problema a casa. I és que els nens s'ho empassen tot a la televisió. Passen hores i hores enganxats a la pantalla. No fan els deures, no ajuden a casa. I gairebé ni surten a jugar al carrer. Fins que un dia el pare diu, ja n'hi ha prou, i decideix amagar l'aparell de televisió.
4: Però, esclar, en aquesta casa tothom té el seu programa preferit. La mare vol fer gimnàstica, el pare vol seguir el curs de cuina. La Kate té un documental de història, així que comença un autèntic embolic de pujar i baixar el televisor per les escales. Una divertida tria que ens recorda que a l'estiu hi ha mil coses fantàstiques per fer lluny de les pantalles.
0: Doncs descobrim com s'ho munten per sobreviure sense comandament a distància. Ja arriba l'hora del conte. Prou televisió.

Els Dixon tenen un televisor, com gairebé tothom. Tots ho passaven bé mirant la tele. A la senyora Dixon li agradaven les comèdies i els programes de gimnàstica per estar en forma. Al senyor Dixon li agradaven les curses motoritzades i mai no es perdia el curs de cuina. Però els nens s'ho passaven tot. Passaven hores i hores mirant la televisió. Emplegava l'escola, al vespre, després de sopar i tot el cap de setmana, saltant d'un canal a un altre. Mai no en tenien prou. No feien els deures ni tampoc sortien a jugar fora i per

0: Per culpa de la televisió, no ajudaven mai a fer neteja. Als senyors Dixon això no els agradava gens. Un dia, el senyor Dixon va decidir que ja n'hi havia prou. Va desendollar el televisor, se'l va emportar escales amunt i el va tancar al vell armari rober.
1: Des d'ara només la mirareu els caps de setmana.
0: Els nens estaven enfurismats.
2: Els dimarts ha de portar la televisió al seu lloc perquè jo no em puc perdre el programa de gimnàstica.
1: Sí, sí, sí. I el dimecres la tornaré a portar perquè vull seguir el curs de cuina.
3: Pare, jo el dijous vull mirar un documental molt important que m'anirà molt bé per a la classe d'història.
2: Recordeu que el divendres fan la segona part del Corsair Negre.
0: Però el senyor Dixon va tenir la desgràcia que el televisor pesava molt i una vegada va ensopegar i va caure escales avall i li va faltar poc per trencar-se el coll i de passada fer malbé l'aparell.
2: Estimat, deixa la tele al seu lloc. Ja procurarem que els nens no la mirin tant.
0: Els nens, però, van recuperar els vells hàbits. El senyor i la senyora Dixon estaven desesperats. Fins que un dia el senyor Dixon va veure a la ciutat un cartell a l'aparador d'una botiga d'articles de segona mà que deia: "Es ven televisor d'ocasió".
1: Tinc una idea.
0: Aquella tarda, quan els nens van tornar de l'escola, el televisor havia desaparegut.
1: No hi haurà més televisió en aquesta casa. He portat l'aparell a la botiga d'articles de segona mà per vendre'l.
3: Vinga, pare, on l'has posat?
0: Però l'endemà al matí, camí de l'escola, els nens ho van descobrir ells mateixos.
3: Mireu, aquí està la nostra tele. No entenc per què el pare l'ha hagut de vendre.
0: La setmana següent, el senyor i la senyora Dixon es van esforçar de valent perquè els nens es treguessin la televisió del cap.
1: Mira, estimada, he portat de la biblioteca tota mena de llibres interessants per un tim.
2: Mira, Ben, amb aquesta tela que he comprat farem animals de peluix per a completar la teva col·lecció. Ara tindrem temps de poder practicar amb el piano. El tenim molt oblidat.
1: Nens, anem a comprar. Tinc ganes de que preparem plats exquisits.
2: Mireu, he recuperat aquests jocs de taula. Va, juguem-hi!
0: El dissabte els nens van passar per davant de l'aparador de la botiga on hi havia la televisió i ja no hi era. Els nens estaven molt deprimits.
1: Vinga, nois, animeu-vos. Això no és la fi del món. Avui anirem a comprar uns quants taulons, cordes, eines i construirem una caseta dalt de l'arbre del jardí.
0: A poc van anar passant els dies i els nens van començar a oblidar-se de la televisió. L'haurien pogut oblidar del tot si un dia no hagués passat una cosa bastant extraordinària.
3: Mireu! Aquí hi ha el televisor!
0: El senyor Dixon ho va confessar a tot.
1: Mai no havia portat el televisor a la botiga. Tard o d'hora us l'hauria tornat.
3: Va, pare, torna-la a instal·lar, sisplau.
0: Aleshores, el senyor Dixon va portar el televisor escales avall i aquell cap de setmana tots van mirar-lo. I també la van mirar la setmana següent perquè el senyor Dixon no va tenir valor d'amagar l'aparell una altra vegada a l'armari. Però no tot va tornar a ser tan bé com abans, perquè aquella mateixa setmana en Tim va acabar de llegir tots els seus llibres de la biblioteca i es va endreçar l'habitació. La Kate es va fer milionària en una tarda jugant al Monopoli. El Ben va construir una casa pels seus animals de peluix. Entre tots van fer un pastís magnífic per l'aniversari de la mare i com a regal especial van organitzar un concert. Però el millor de tot va ser que van acabar la caseta dalt de l'arbre i van convidar tots els seus amics a una festa per celebrar-ho. Tothom s'ho va passar molt bé. I amb el joc del riu, el sastre valent i la cerca d'un televisor, anem arribant al final de l'hora del conte. T'ho has passat bé, Mercè?
3: Avui, avui sempre, fantàsticament bé, Lluís. Però, com sempre, que ens ho passem així de bé, se m'ha fet molt i molt curt.
0: Això és el millor senyal, Mercè. I esperem que tots els nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes que esteu a l'altre costat de l'aparell també s'ho hagin passat d'allò més bé amb nosaltres.
3: Doncs això esperem, i avui marxem ballant sense parar amb la música del Pot Petit i la seva famosa gallina tica. A veure si aquesta ens pon algun ou d'or.
0: Vinga, fins la propera setmana, famílies. Sigueu molt puntuals i estigueu ben atents a la ràdio amb aquesta mateixa hora. No falteu a la cita de les vacances. I mentre esperem que torni el dia de retrobar-nos...
3: Doncs us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Ah? Hola, gallina. Les tortugues enterrem els ous a la sorra de la platja i diria que les gallines això no ho heu de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que segur que una solució trobaràs.

0: mateix pallasso, que em podries ajudar. He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Els peixos posem els ous a dins del mar i tu això no ho has de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que alguna solució trobaràs.

0: Hola, vaca! Em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina! Ui, les vaques no em ponem pas d'ous, així que jo no et puc pas ajudar.
0: Oh.
1: Però no et desanimis, que segur que una solució...

0: posto nou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina, i tant. Mira, has de fer com jo, covar l'ou, li has de donar moltes golfuretes, cuidar-lo molt, i quan tot estigui ben preparat, sortirà un pollet.
0: Oh, esclar! Oh, moltes gràcies, oreneta!

0: Bon dia, són dos quarts, us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha obert una nova convocatòria de beques adreçades a joves del municipi que vulguin participar en projectes de cooperació internacional i solidaritat impulsats per ONGs i entitats socials. L'objectiu d'aquesta iniciativa és facilitar que les persones joves puguin viure una experiència de cooperació internacional amb tercers països, contribuint a projectes vinculats al desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans, la igualtat de gènere, l'acció humanitària o l'educació per al desenvolupament. I en esports us informem que la Janet Molletana Carla Onrubi ha signat una actuació excel·lent al concurs internacional de doma paralímpica d'Ornago a Itàlia, una cita clau del calendari internacional. Formant Bioni amb el seu cavall Valerio, Onrubi ha aconseguit la primera posició en les dues proves tècniques i una segona plaça en la prova d'estil lliure, uns resultats que la situen entre les grans protagonistes de la competició. En declaracions a Ràdio Mollet, Onrubi s'ha mostrat molt emocionada pels resultats assolits i ha reconegut que no esperava un domini tan clar durant el concurs.
1: Això no ens ho esperaven gens, o sigui, només anàvem a fer-ho bé i que el cavall estigui bé i tot això. I la veritat que ens ha impactat gratament perquè és... un orgull que tant el Valerio, que és el meu cavall, com jo, estiguem a un podi i més a una primera posició en un internacional d'aquest nom.
0: Els bons resultats d'Onrubi arriben en un moment especialment important, ja que el concurs d'Ornago és l'última gran cita internacional abans que la direcció tècnica de doma paralímpica de la Reial Federació Hípica Espanyola anunciï els quatre binomis que representaran a Espanya al Campionat del Món de Xen 2026.

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com ens marca l'intel·ligència emocional.
0: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Molt bones. Avui en l'Espai Solidari tenim una convidada molt involucrada en el no malbaratament d'aliments, però ens demostrarà com fer diverses accions socials en una. Ara potser no entenem molt bé de què estem parlant, però la Mary Expósito, tècnica del Picat Solidari, i la Imma Orrea, coordinadora del Banc d'Aliments i membre del Picat Solidari també, ens ho desvetllaran. Què tal? Com esteu, primer de tot?
2: Molt bé. Sí,
3: molt bé, bon dia.
1: Avui sou les encarregades de conduir aquest espai, així que no ho dilatem més, expliqueu-nos qui us acompanya avui.
2: Doncs avui entra l'Espai Solidari i Iratxe Mena. Ella és la coordinadora del Palet, un banc d'aliments amb molt de caràcter, un projecte innovador, enfocat al respecte cap a les persones i a la pròpia dignitat humana. Benvinguda, Iratxe.
4: Moltes gràcies. És un plaer estar aquí avui.
5: Bueno, volem començar amb tu perquè la gent també et pugui conèixer i, bueno, explica'ns qui ets.
4: Doncs bé, a nivell professional, jo sóc, vaig formar-me en integració social, en orientació laboral, vaig acabar fent el grau d'educació social, jo anava per un altre camí molt diferent a nivell de forestals, imagineu-vos.
2: Ui, déu-n'hi-do.
4: Sí, sí. I bé, doncs vaig acabar el grau. Finalment, doncs, vaig acabar fent un màster en coaching, programació neurolingüística, i, bueno, he anat complementant, doncs, la meva formació també, doncs, en base als diferents àmbits on he estat treballant.
5: Així, ja sabíem que el Banc d'Aliments tenia molt caràcter, ara sabem d'on ve, no?
4: Sí, doncs.
5: Vinga,
4: sí,
5: el Banc d'Aliments de Lleida, el Palet, què és i com arribes a treballar allí?
4: Doncs mira, jo sempre explico de la mateixa forma el Banc dels Aliments perquè em sembla molt gràfic i molt senzill d'entendre. El Palet és el mateix Banc dels Aliments, és la mateixa fundació del Banc dels Aliments de les comarques de Lleida, sí? Jo sempre dic que quan un va al metge, no? Va al metge de medicina general, però quan es fa un cop, on ha d'anar? Al traumatòleg, no? Doncs bé, doncs el Palet, diguéssim, és aquest metge especialitzat, no? En poder donar una resposta, doncs, no tant a nivell de la part d'alimentació, que sí, però també més a nivell concret amb les famílies directament, no? Jo sempre explico que el banc és com un tronc, el tronc d'un arbre, no?, que lluita, doncs, per aquests objectius que ja coneixeu, que és el tema de l'aprofitament alimentari, no?, i de la lluita contra la pobresa. I el Palet és com una d'aquestes branques d'aquest arbre, una branca important, que té com a tres branquetes diferents, no?, que té la part de sostenibilitat, la part de salut, però també la part social, no?, que és molt important a nivell de ciutat i a nivell de barri, el que és en la ciutat de Lleida.
2: Ja has parlat del tema que volíem abordar, no?
5: Exacte.
2: Que és el de la integració social.
5: És que ens ho has deixat molt filat, eh?
2: Llavors, amb la Mary ahir pensàvem si voldries fer-nos una definició d'integració social.
4: Integració social, a veure, què es podria definir? Jo penso que és que la integració per si hauria de ser innata, no, en els éssers humans. Tots som tan diferents, amb tantes perspectives, amb tantes experiències diferents, que integrar és més que menys que algú arribi, no, i que pugui formar part amb els seus valors, amb la seva identitat de lo que hi ha, no, i que pugui aportar. Això passa molt al Palet, no? Sí que és evident, no, que quan, per exemple, en aquest cas, no, en el que és el Palet hi ha, doncs, unes normes essencials, bàsiques, que sí que no són modificables, però després hi ha certa flexibilitat, no, que ajuda, doncs, a que tothom, independentment de les seves capacitats, competències, orígens, llengua, doncs pugui participar activament, no? I aquesta participació, quan tu participes dins d'un grup, sigui gran, sigui una ciutat, sigui una entitat, doncs formes part d'aquell grup, no? I això seria la integració, formar part d'allò que t'envolta, no? I d'allò en el que tu també vols participar.
2: Que bonic.
5: Sí. Bé, no, és que al final parlàvem una mica d'això, no? Parlem d'integració social perquè és molt important, perquè hi ha gent que no sent que forme part de res, ni de la societat, a vegades ni de la seva pròpia família. Llavors, és un pilar molt important.
2: Molt, molt. I dintre del Palet, la integració social és un objectiu des del vostre inici, o vosaltres intenteu posar en marxa este projecte i és després que dieu, ai, hem de fer així?
4: Doncs bé, us explicaré un secret.
2: Ah,
3: venga, ens encanten els secrets.
4: Doncs mireu el palet, doncs ara el mes de març complirà 3 anys de funcionament actiu, perquè hi va haver un any doncs, de preparació, però l'essència del palet fa més de 10 anys que existia, no?
3: Déu-n'hi-do.
4: Sí, fa uns 10 o 12 anys, diguéssim, en unes pràctiques al Banc dels Aliments es va crear un projecte de fi de grau, de carrera, que es deia Agrupa't, i era l'essència de lo que avui en dia coneixem com a palet, evidentment. S'ha reformulat, s'ha millorat moltíssim, no? També amb el servei de nutrició, que és una altra de les branques que tenim. Quina era l'essència d'aquest projecte inicial? Doncs poder dignificar l'accés als aliments, no?, d'aquelles persones doncs, que en tenien la necessitat, aquells títols de dret, no?, que comentaves. I la idea era poder-ho fer accessible, fer-ho agradable, fer-ho càlid, no? La calidesa és una paraula clau també al palet.
3: Ah, mira, la integrarem, sí. La integrarem perquè sí. Ens agrada molt aquesta...
4: Doncs aquesta paraula era clau també perquè ve d'una companya que ha passat pel palet i que ha format gran part de tot l'inici. I doncs es buscava això, no?, de poder fer accessible i fer integrador, no?, un servei que realment doncs ha d'estar a la base de tothom, no? I d'aquesta idea inicial de fa 11 o 12 anys enrere, com és que ara s'ha ficat en marxa? Bueno, pues, d'alguna forma, gràcies al Covid, el Covid ho soni.
6: Mm-hmm.
4: Oi que sí?
6: Una mica.
4: Malauradament, doncs, el Covid va portar coses molt negatives, però també va portar un despertar, no?, en molts àmbits, no?, en preparar coses o en extraure coses, doncs, que potser s'haurien d'haver implantat fa anys enrere, no?, però que, bueno, a vegades no és el moment ni el temps a nivell de tots àmbits, políticament, administrativament, socialment, i d'alguna forma, doncs bé, el Covid va portar, no?, que hi hagués un increment brutal de famílies, doncs, ho recordareu, ERTEs, ERES, famílies amb Covid tancades, era una mica caòtic al principi, no?, que no se sabia molt bé com portar-ho tot, i aquest increment, doncs, va fer d'alguna forma, no?, que l'administració digués, ei, necessitem canviar el model, i com a banc, doncs, va trucar a la porta, no?, i dir, escolta, ja que col·laborem, com podríem fer-ho, i, bueno, va ser allò que et passa en el mànec de la paella, dius, avui la truita la faig jo.
3: Okay,
4: no? I llavors, doncs, sí, gràcies a aquest impàs, doncs, va ser com es va treure la pols d'aquell projecte inicial, es va millorar i es va adaptar, doncs, a la realitat que avui en dia vivim.
3: Està bé que passi el temps, perquè així trobem coses bones de les situacions tan dolentes, no?
6: Mm-hmm. Sí, a mi ara em venia al cap, no?, que a vegades ens fa molta por, sobretot a les professionals o a les que hi treballem, no?, com que a vegades, sense voler-ho, ens situem per sobre, ja sigui per ajudar o perquè ens toque per responsabilitat, i fa por, no?, involucrar als titulars de dret i a les titulars de dret en aquest procés, no?, que vegin què passa a dintre, a vegades fa por, no?, o no?
4: Bueno, suposo que també depèn el recorregut de cadascú també a nivell professional, no?, i depèn també on tu t'has desenvolupat o què has fet. Sí que és veritat i és comprensible, no?, que quan estàs en un projecte o crees un projecte o vols fer una acció, a vegades pot ser que faci una mica de respecte més que por, no?, el implicar persones que potser són, diré així la paraula, m'agrada massa, però persones usuaris també d'aquell recurs, no?, d'aquell projecte, però és com a tot, no?, et pots trobar persones, doncs, o voluntàries, no?, que poden sorprendre gratament i et pots trobar persones que et poden sorprendre no gratament, no?
3: Ho subscribo.
4: I llavors, doncs, bueno, és que li has de donar l'oportunitat, perquè el canviar el xip, no?, canviar el de dir, ostres, que les famílies que volen participar puguin fer-ho, doncs sí que costa una mica i fa una mica de reticència, no?, al principi, però, bueno, jo us puc dir que és molt gratificant i molt enriquidor que puguin famílies que fan ús del servei, en aquest cas de l'alimentació, i no només de l'alimentació, perquè el pal fa moltes altres més coses, doncs pugui formar pas, és que l'enriqueix moltíssim, no?, de que algú que ho ha viscut en clau. És com aquella experiència, a vegades l'expliquem, no pots entendre que ser mare si no ho has sigut, no? Mm-hmm. Pots imaginar-t'ho, llavors, ostres.
3: Sí.
4: Doncs lo mateix, si no ho has viscut, si no has tingut la necessitat, és complex entendre a l'altre.
6: Aquí és on començàvem, no?, aquest caràcter, aquesta dignificació de les persones és aquí, no?, i penso que és un dels motius d'aquest espai solidari, convidar a persones i a projectes com el que tenim entre mans, perquè dona peu a dir, ostres, no m'havia atrevit fins ara perquè em fa por, perquè és que, clar, veure el que és a dintre i com decidim les coses, o veu que veguin depèn de quines coses, això no fa aquest respecte, però acabes dignificant i acabes traient-hi molt profit de persones que realment saben, no?, estan a una altra banda. Llavors, jo us voldria felicitar també per aquesta part, heu estat molt valentes.
4: Bueno, és molt agradable veure doncs, com una persona entra, no, amb aquest, una família entra en aquest procés de participació dins de l'equip, perquè no només és vindre a ajudar a reposar o atendre les famílies, sinó també en la part d'assemblea, no, de participar de la normativa, de què hem de fer, com ens hem de regir tots, no? I veure com aquesta persona evoluciona, com aquesta persona finalment acaba el seu procés de voluntariat, doncs és molt gratificant veure tot aquest procés.
2: En el primer episodi que van gravar nosaltres de l'Espai Solidari ens van aquí com despullar una mica per dir que ser voluntari també és un acte d'egoisme, no? Perquè té una aportació al creixement personal, a la imatge propioceptiva, a l'autoestima del voluntari, i que era raons que ens havien portat a nosaltres, no? I ens agradaria molt, perquè clar, tu hauràs conegut un muntó de voluntaris i ens agradaria molt que ens posessis algun exemple, si has vist canvis en els voluntaris del Palet, com han crescut, canviat, evolucionat, no sé, no? O millorat, o empitjorat, o el que tu consideres, si tens algun cas que vulguis explicar concret.
5: Vosaltres no ho veieu, però a l'Airache se li estan il·luminant els ulls. Una migueteta.
2: Quan pensa sí. En la gent que diu, sí. Quan ha dit calidesa, també li ha passat.
5: Sí. Sí.
4: Doncs mira, jo et donaré, no sé si us ho han despullat o no, per aquestes paraules que deies, però jo te les ratifico que és així.
2: Gràcies.
4: Mira, justament aquest divendres vam fer el sopar de voluntaris al Palet, d'acord? Vam fer un obsequi molt especial. Sempre els obsequis que intentem fer als nostres voluntaris són especials. Intentem amagar-los, perquè sempre s'aixiva algú. I vam regalar una brúixola. Una brúixola amb doble significat. Llavors és el mateix que estàs dient tu ara. I la brúixola tenia un doble significat en dient que cada voluntari ens ajuda a no perdre el nord de cap a on anem, però que també el Palet pretenia ser una brúixola per a aquelles persones, no, que participen al voluntariat i que a vegades, independentment siguin d'un altre origen o no, o estiguin aquí, a vegades la gent necessiti un moment d'orientació, no? Algú que els acompanyi, llavors, doncs, que nosaltres també preteníem ser això. Llavors, et dono tota la raó dient que el voluntariat potser a vegades és una mica egoista, o no pot ser la paraula és egoista, sinó que també és un feedback, no?, de lo que tu dones i lo que tu reps.
5: Aquests actes d'egoisme estan bé, no? Li diguem egoisme per riure una mica, però
2: sí.
5: Està bé ser egoista a vegades i què millor ser, això de la Sabina, què millor ser egoista quan estàs fent un voluntariat, no? Bueno,
4: a mi t'enriqueix moltíssim, vaja.
2: Sí, i tens com, no sé, jo diria que en el Banc d'Aliments del Picat he trobat amigues que mai no hauria trobat fora d'aquell àmbit, no? Persones superafines amb les que comparteixo un munt de coses i és aquesta oportunitat, no? De com aquesta xarxa social ens integra a tots d'alguna manera i a tots per igual. Amb la Mèria havíem preparat arrel de tot això, que, perquè sempre pensem com fidelitzar el voluntariat, perquè bueno, nosaltres és molt inestable aquesta situació, és el que diu la Mary. Quan estàs bé, sí que pots donar tot teu, no? Però respecte al voluntariat, un petit problema de salut, un canvi professional, un fa que els voluntaris deixin de venir o que no estiguin, o a vegades copiant el vostre exemple de com integreu els titulars de dret a ser voluntaris, nosaltres també ho hem fet i sempre convidem els titulars de dret a que vinguin, i així, mentre estan allistat, venen, però després la seva vida torna a anar bé i per sort i per alegria nostra, continua i es perdem de voluntaris. Sempre pensem en la fidelització del voluntariat, no? Com ho feu vosaltres? I claro, perquè ens acabes de deixar amb això que expliques ara, de que es feu regals i totes aquestes coses, ha sigut força interessant. Explica'ns.
4: Doncs bé, jo penso que fidelitzar és molt bonic. El fidelitzar es fidelitza perquè la persona sempre marxa, no? O almenys nosaltres intentem treballar perquè el voluntari, quan acaba el seu procés, perquè pues, tothom té un procés, no?, un temps, doncs quedi fidelitzat, sempre se'n recordi, passi a veure'ns o ens expliqui com està. Això és algo que jo penso que hem aconseguit, perquè la gent passa i és molt gratificant veure-ho. I jo penso que el tema del voluntariat és que ha de ser algo temporal. Jo a vegades ens riem amb el company, amb el Manel, que és el responsable de logística perquè diem, noi, semblem el papa i la mama. Perquè és com els fills, no? Els cuides, els ajudes, els acompanyes, són independents i després volen, no? I al final passa això també amb el voluntariat, no? Tothom té el seu procés, hi ha gent que, doncs, bueno, per també les seves situacions personals, doncs té més temps o té més disposició o bueno, pot travestir el seu temps d'una altra forma, hi ha gent que no, no? I realment sí, hi ha molt... Jo, per exemple, us puc dir que al palet, no? Tots són voluntaris, però sí, és cert que hi ha voluntaris doncs, que són més base, que li diem més base, perquè, doncs, perquè són persones potser que ja estan jubilades o tenen més disposició de temps i són com els més implicats, no perquè els altres no ho siguin, sinó perquè realment la seva situació és diferent, no? A nivell personal. I hi ha d'altres, doncs, per exemple, tenim moltes famílies doncs, que estan en aquesta situació de regularitzar la seva situació administrativa. Llavors, evidentment, nosaltres som els primers impulsors en dir al moment que ja tot això estigui en marxa, evidentment, s'ha de volar, sí? No vol dir que puntualment, quan tinguis el dia de festa, perquè passa, ara passa justament amb un company que fa poc ha començat a treballar i quan té festa dic, què fas aquí? Descansa, eh? No, pues jo vull estar aquí perquè ho sent, és aquesta fidelitat, no? És aquest, vull estar aquí perquè m'hi trobo com a casa, perquè us heu convertit com en una família, en una comunitat i m'hi sento bé. Llavors, bueno, aconseguir això és mica en mica.
3: Acollir d'aquesta manera, sí. Que bonic.
5: Abans amb això de que parlàvem de cuidar-nos, també pensem que és molt important preguntar-te i com ho portes tu, tota aquesta coordinació, coordinar amb aquesta calidesa.
4: Doncs la veritat és que molt bé. Suposo que també perquè m'agrada molt la meva feina, sí, i també perquè he de dir que tenim un meravellós equip de voluntaris. És molt gratificant treballar amb ells i a part egoistament, no? Vull dir, doncs la riquesa que de tot el que jo aprenc de cadascun d'amb ells, no? Perquè nosaltres, doncs bé, nosaltres quan s'interessa una persona en venir, no? Tenim un pla de voluntariat, som dos persones responsables de tot l'equip de voluntariats del banc, d'acord? Hi ha la Conchi, que s'acompanya jo. Llavors tenim un pla de voluntariat, o sigui que hi ha una sèrie, no, de pautes a seguir quan una persona s'interessa, no? Hi ha una sèrie d'entrevistes, hi ha un procés d'adaptació, etcètera, no? I és molt gratificant perquè després fem doncs, un seguiment amb aquests voluntaris. A vegades el voldríem fer més acurat, però sempre s'acompanya els voluntaris, no?
3: Feu una entrevista per començar quan ve un voluntari?
4: Sí, sempre, sempre.
3: I la teniu protocolaritzada?
4: Sí, ara sí. Sí, perquè creiem que quan ve algú, independentment d'on vingui i d'on procedeixi, inclús de la llengua, que a vegades hem d'utilitzar mediadors lingüístics, doncs primer volem saber per què vol fer voluntariat. Per què necessita, o sigui, per què vol venir, quina és la seva inspiració, la seva motivació, què el mou a venir a donar del seu temps, perquè el temps és un tresor. Llavors, ostres, per què vols venir? Quin és el teu interès que et mou a vindre? I a sobre aquí, no? I després expliquem tot el xaparrón de les normatives, de les assemblees, perquè, clar, jo us he dit que tota la normativa que tenim, tenim dos, com dos constitucions al palet, i les dues constitucions són fetes pel voluntariat. Llavors, va molt bé, perquè les revisem en assemblea anual, en dues que fem, llavors va molt bé perquè les normes són fetes per tots. Llavors, entre tots, s'autoregula l'equip. Això mateix.
3: Mm-hmm. Ah, que important això, no?
4: Sí, sí,
3: organitzar-se de manera assembleària.
4: Clar.
5: Sí, és que jo sóc superfan de fer-ho tot d'aquesta manera perquè crec fermament que és molta feina prèvia però que t'estalvia molts problemes en un futur.
4: Molts. Molts, molts. I penseu que en un espai de voluntariat, que també us deu passar, no?, a nivell d'aquí, del PICAT, entre molta gent de pràctiques, perquè també tenim gent de pràctiques de diferents entitats, a part del voluntariat, i és molt necessari que ells se puguin també autorregular entre ells mateixos, no? Perquè tu sempre no hi ets, sempre hi ha tasques, no? Tu, evidentment, cadascú de nosaltres a nivell professional, dintre de lo que és el, en aquest cas el palet en específic, doncs cadascú té les seves obligacions i les seves responsabilitats, no hi has de respondre davant de què, però d'alguna forma comparteixes aquesta càrrega, no? I entre tots doncs, ens anem regulant, no? I evidentment s'ha d'anar recordant, perquè quan entra gent nova, evidentment has de tornar a formar i no et pots desgastar en el tornar a formar, tornar a explicar, ha de ser una constant.
5: Mm-hmm. Sí. Et voldria fer moltes més preguntes, però la Sabina ens farà tancar l'espai solidari dins de poc, però no volem deixar-te marxar del nostre espai.
3: Ràpid, sí.
5: Del nostre espai solidari, un lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real, que ens expliquis què és per tu la solidaritat.
4: Pues mira, per mi la solidaritat és un conjunt de valors, perquè engloba moltes coses. És com una caixa d'eines, i dintre de les eines doncs, has de tenir un martell, uns tornillos, uns alicates, no ho sé. Llavors, bueno, per mi la solidaritat és respecte, tolerància, empatia, assertivitat. No tothom pot ser solidari. S'ha d'aprendre també a ser-ho. Se pot aprendre, no? Hi ha algunes persones que ho tenen potser innat, però hi ha coses que es poden treballar i se poden aconseguir. I la pràctica fa el mestre.
7: M'agrada este símil, no? Ha sigut molt visual i ens ha agradat. Hem imaginat aquesta caixa d'eines. T'agraïm molt que hagis vingut, en persona també, especialment, i així ens trobem i això ens ha ajudat.
4: Bueno, moltes gràcies i gràcies per aquest espai.
0: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
8: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
0: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
8: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
9: L'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
10: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 709, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada ens vàrem quedar en l'intent frustrat d'ascensió i, tal com estaven les coses, sense un company experimentat. En Wimper va tenir clar que aquell estiu no valia la pena tornar-ho a provar, per la qual cosa se'n van tornar a Anglaterra. Però aquella derrota no va fer més que fer créixer les seves ganes de conquerir el Matterhorn. De fet, Wimper tenia clar que el fracàs no havia estat seu, sinó degut a la incapacitat del seu company, i això ho tenia clar. Ho provaria una vegada i una altra fins que pogués fer cim o bé que arribés al convenciment que allò que cercava era impossible. L'any següent, el 1862, pel mes de juliol, en Wimper va tornar als Alps acompanyat per en Reginald MacDonald, amb qui ja havia escalat abans. En arribar a Zermatt, varen contractar dos guies suïssos. L'objectiu era travessar el coll que dominava Breuil i tornar a provar fortuna. Un cop allà, varen escalar fins al col de Lyon per tal de passar-hi allà la nit, però una forta tempesta els obligà a retornar a la vall. Això va provocar que els dos guies suïssos es neguessin a tornar-ho a intentar, i en Wimper i en MacDonald varen haver d'espavilar-se tots sols. En aquest punt, on comença la relació d'en Wimper i el guia Jean-Antoine Carrel. En Carrel era natural de davant el Tournage i estava considerat el millor guia de la regió, i el mateix Wimper el va descriure com el millor escalador que he conegut. Ja havia fet diverses tentatives d'escalar el Matterhorn, i de fet era l'únic guia dels Alps que creia que la muntanya era accessible. Era un home segur de si mateix i fins i tot un xic arrogant. I com va dir en Wimper, aquell italià estava convençut que el cim estava reservat per ell. I de fet considerava la intrusió del jove anglès com un intent de reversar-li la presa. De tota manera, va estar d'acord en acompanyar-lo en una altra temptativa, juntament amb un altre guia anomenat Pession. I aquest cop muntaren un bivac a uns centenars de metres per sobre del col d'Orion. I aquella mateixa nit varen fer un reconeixement més amunt de la xemeneia fins al peu de la Gran Torre, el contrafort següent. Aquella nit en Wimper la va passar en un estat de gran excitació, doncs per primer cop es trobava en un lloc estratègicament avançat, el temps era bo i els companys competents. Però sempre hi ha un però. Just quan havien assolit la part superior de la xemeneia, en Pession es va trobar malament i en Carrel es va negar a seguir sense ell i varen haver d'abandonar. En MacDonald va haver de tornar a Londres i en Carrel no volia fer l'escalada només amb en Wimper, i aquest, un cop més, va haver d'apanyar-se-les tot sol. Va marxar a Zermatt, on va passar una setmana de mal temps, i li va ser impossible poder trobar un guia que el volgués acompanyar. Emprenyat va escriure: la dificultat està amb la manca d'homes, no en la muntanya. Quan va millorar el temps, va tornar a Brill, i amb l'excusa de que anava a recuperar la tenda que havia quedat muntada al peu de la xamaneia, va sortir per iniciar ell tot sol l'ascensió. Va passar la nit gaudint dels capvespre al Pi, i al matí, amb un temps excepcionalment bo, va escalar la xamaneia i més enllà de la Gran Torre. Estava entusiasmat de veure que ell tot sol anava superant els obstacles. Així va anar pujant fins a arribar a un punt situat aproximadament als 4.114 metres, el punt més alt aconseguit fins llavors. I allà en Wimper se'n va adonar que allò que estava fent, malgrat la seva extraordinària forma física, era massa per un escalador solitari, i que tot plegat era producte de la frustració dels darrers intents. I va decidir que ja n'hi havia prou. Però encara havia de rebre una dura lliçó. Aquell capvespre, quan baixava del Col de Lyon, va relliscar. Va caure una seixantena de metres i va rebre un cop al cap. Val a dir que va estar de sort, ja que uns pocs metres més hi hagués caigut per un precipici de vora 250 metres. Afortunadament no es va trencar cap os, però després de la trompada va tenir el temps just per gatejar fins a un lloc segur abans de perdre el coneixement. Quan es va recuperar, va seguir baixant, com va poder, fins a Brill, on va passar alguns dies recuperant-se. Seguirem la setmana que ve.
9: Pals i botes. L'agenda.
10: Pel dijous dia 9, el grup Extrem fa una sortida matinal cap al poblat ibèric de les Maleses, a la serralada de Marina. En Francisco Vera i en Carlos Revilla us acompanyaran. I el dia 11 i 12, al GAM, fa la sortida macro al refugi de Conangles, al Tub de Molires, de 3.010 metres. Tots aquests que estigueu interessats en les sortides aquestes, podeu adreçar-vos directament al club o bé consultar la pàgina web on hi ha els formularis per apuntar-s'hi.
9: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: Avui divendres 10 de juliol, tercer espai sardana de la programació d'estiu. Si escoltar-lo serveix perquè ni que sigui per una hora us oblideu una mica de la calor, ens donarem per satisfetes. Comencem, doncs.
2: I ho farem amb Els ocells et canten. És d'en Conrad Saló i Ramell. Es va estrenar el 1959 amb motiu de la mort del seu pare. L'escoltem amb la cobla La Principal de la Bisbal.

0: Els ocells et canten. Sardana d'en Conrad Saló i Ramell amb la principal de la Bisbal.
1: Continuarem amb una sardana d'en Pere Masats i Vilalta i que porta per nom Fadrinalla. Es va estrenar l'any 1915 i repetirem cobla, ja que l'escoltarem interpretada per la principal de la Bisbal, en una gravació, com veureu, molt antiga.

0: Fadrinalla, d'en Pere Masats i Vilalta, amb la cobla La Principal de la Bisbal.
1: No paris, no paris. És d'en Joan Jordi, Baumala i Sant Pons, músic, instrumentista de contrabaix, lutier i compositor de sardanes. Aquesta sardana es va estrenar l'any 2008 a Olèrdola i l'escoltarem amb la cobla Juvenívola de Sabadell.

0: D'en Joan Jordi, Baumala i Sant Ponç hem escoltat No paris, no paris, amb la copla Juvenívola de Sabadell.
1: Ara és el torn de Mariona. El seu autor és en Jordi Paulí Safont, instrumentista de tenora, saxòfon, piano i clarinet, i compositor de sardanes. Va ser estrenada l'any 2006 a Sitges, i en aquesta ocasió l'escoltarem interpretada per la Copla Bohèmia.

0: Era Mariona, sardana d'en Jordi Paulí Safont amb la Cobla Bohèmia.
1: I acabarem el repertori d'aquesta primera part amb una sardana dedicada al compositor Manel Saderra i Puigferrer, estrenada l'any 2008 i guanyadora del Premi Sardana de l'Any. Porta per nom el mestre Puigferrer i el seu autor és en Josep Colli Ferrando, instrumentista de tenora i compositor. Endavant la Cobla Bisbal Jove.

El mestre Puigferrer, d'en Josep Coll i Ferrando, i la cobla Bisbal Jove. Hem arribat a la fi de la primera part del programa. Un petit descans i de seguida hi tornem.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès ha registrat 1.628 contractes de treball durant el mes de juny, segons les dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental. La xifra representa un augment de 130 contractes respecte al maig, un fet que suposa un increment del 8,7%. En canvi, la comparativa amb el juny de l'any passat mostra una situació de pràctica estabilitat. Aquest mes de juny s'han formalitzat 1.628 contractes, no menys que els 1.637 registrats al juny del 2025, una lleugera disminució del 0,6%. I en esports us informem que el Club Bàsquet Mollet ha anunciat la renovació de Josep Maria Marçà per la temporada 2026-2027. El tècnic continuarà vinculat a l'entitat per 9è any consecutiu, reafirmant així el compromís de les dues parts amb un projecte esportiu que ha crescut de manera constant durant les darreres temporades. Carles Núñez, president del Club Bàsquet Mollet, ha comentat que la trajectòria de Marçà dins del club és molt positiva.
1: Va venir fa ja 8 o 9 anys i a més d'entrenar el primer equip és el director esportiu de lo que és el club. El tema de promoció i categories inferiors també depèn d'ell i aleshores el conjunt de tot és per nosaltres més que positiu, con lo qual està renovat tant com a director esportiu del club com a entrenador del primer equip. A més, aquest any també ha portat ha sigut l'entrenador del sènior femení, o sigui, ha sigut entrenador de dos sèniors i les coses han funcionat gaire bé.
0: Amb aquesta renovació, Marçà iniciarà la seva 9ª temporada consecutiva al club, consolidant una etapa marcada per l'estabilitat, el compromís i l'ambició.

Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori,
3: us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
2: I també dir-vos que no hi ha ni contestador ni agenda. Si voleu estar informats de les activitats sardanistes que es fan, us emplacem a consultar l'agenda de Som Sardana.
3: Reprenem el programa amb l'Aplec de Manresa, sardana d'en Joan Lázaro i Costa. Es va estrenar l'any 1991 a Manresa i està dedicada al seu aplec. L'escoltarem en aquesta ocasió amb la cobla, la principal de la Bisbal.

0: La cobla, la principal de la Bisbal, ens ha ofert l'Aplec de Manresa, d'en Joan Lázaro i Costa.
1: Tot dibuixant carícies. És de l'Enric Ortí i Martín, va ser estrenada l'any 1999 i està dedicada a la seva mare. Escoltem-la amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, de la qual l'Enric és el primer tenora.

0: tot dibuixant carícies, de l'Enric Ortí i Martín, amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.
1: Anem ara per una de les clàssiques, Bona Festa. És d'en Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaxo. Estrenada l'any 1926 a l'Escala, repetirem Cobla, perquè ens la interpreta la Sant Jordi, ciutat de Barcelona.

0: La Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, ens ha ofert Bona Festa, d'en Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaixo.
1: A punt ara per a gaudir de la sardana que porta per nom La Colla dels 16, d'en Francesc Mas i Ros, que es va estrenar a Celrà l'any 1978. Som-hi amb la Cobla Ciutat de Girona.

0: La colla dels 16, d'en Francesc Mas i Ros i la Cobla Ciutat de Girona.
1: Acabem el programa i ho fem amb una sardana per a refrescar-nos una miqueta. Porta per nom Entre el mar i la muntanya. El seu autor és l'Antoni Mas i Bou. Es va estrenar a Olot el 2019 i va ser finalista a la sardana de l'any. Cobla Juvenívola de Sabadell.

0: Hem acabat amb la composició Entre el mar i la muntanya de l'Antoni Mas i Bou amb la Jovenívola de Sabadell. Passeu una plàcida i feliç setmana escoltant sardanes i protegint-vos de la calor. Recordeu que demà a les 10 es repeteix aquest programa i el divendres que ve, 17 de juliol, un de nou.
1: Salut, sardanes i seguim!
2: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.
3: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
4: Hola, sóc en Pere Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
2: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
5: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
6: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com. So baby,

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Barcelona, 11 del matí. Un matí assolellat. A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000 i el partit contrari assegura que no n'hi ha ni la meitat. Qui té raó? És una qüestió de política o de matemàtiques?
2: Bon dia, Laura.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Albert.
4: Hola, bon dia.
2: Com anem? Benvinguts a Estimem les Mates, el podcast on les matemàtiques no són un problema, sinó la solució.
4: Avui volem descobrir com es compta la gent en les grans concentracions. Com sabem realment quanta gent hi ha en una manifestació? Hi ha mètodes? Hi ha trampes? Hi ha una equació secreta del govern?
2: Doncs just això volem esbrinar avui. I com sempre, la Laura, la nostra profe de mates preferida, ens proposa un repte per resoldre.
3: Imagineu que esteu a una manifestació a plaça Catalunya, plena de gom a gom. L'organització diu 100.000 persones, però la Guàrdia Urbana contesta: un moment, només en veiem 50.000. I els detractors en compten 20.000. Com pot ser tanta diferència?
2: Una diferència significativa i que a més pot canviar la manera com entenem la realitat. Quina és la resposta, Laura?
3: Doncs depèn de com ho comptis. Per aprendre a estimar és important buscar referències. Ja ho vam aprendre l'altre dia. Hi ha mètodes molt diferents i ja sabeu que a mi m'agrada buscar casos pràctics i fer pensar la gent.
2: Però aquesta setmana els experiments els faré jo. Si parlem de grans concentracions, el món casteller n'està ple. Trucaré a la colla vella dels Xiquets de Valls per veure com preparen una diada castellera de Santa Úrsula. I m'acompanyarà el Manel Urbano, que n'és el cap de colla. Moltes gràcies per atendre'ns, Manel.
5: Moltes gràcies a vosaltres per
2: l'atrac matemàtic.
5: La vella,
2: sí. Per festa major, per Santa Úrsula, és quan la plaça queda més plena? O...
5: Sí, per la fira de Santa Úrsula és, i per la festa major de Sant Joan són els dos dies que diguem la plaça està més plena. A més, tot això és també, no? Però aquests dos dies serien els dies màxims d'afluència de gent.
2: Hi ha alguna curiositat que valgui la pena saber sobre aquesta plaça?
5: Sí, bueno, que hi ha una curiositat que és que la plaça no està directament encarada amb l'Ajuntament, sinó que diguem que la plaça està una mica desplaçada cap a l'esquerra de l'Ajuntament i que doncs, al costat de la plaça hi ha un carrer que fa una mica de pendent on no es pot practicar els castells, però sí que es pot veure.
2: Per tant, aquí hi ha una mica de trampa i els espectadors que vulguin venir a veure els castells que feu tenen diverses alternatives.
5: Sí, la població, el públic que ve, doncs també normalment els ubica en un carrer o en un altre, dependent també d'una mica de l'afinitat on vol veure més proper amb una colla que una altra. No? Sempre diem el mateix, no? Que davant de l'església, que és un tros de carrer que hi ha, diguem-ne, davant de la colla joves, doncs hi ha molt més públic, diguem-ne, i aficionats de la colla joves, i cap al carrer La Cor, doncs una mica hi ha més públic de la colla vella. I llavors hi ha la plaça, on aquí sí que hi ha aficionats de tothom i sobretot molta gent d'altres colles del món casteller.
2: Com podríem comptabilitzar quanta gent hi cap a la plaça del Blat?
5: Hi ha l'espai on es fan els castells, que segurament deu fer uns 40 metres per 40, però on acabat hi ha carrers, diguem-ne, una mica de llocs, diguem-ne, llocs on es poden veure els castells, que no són practicables per fer castells, que són doncs, una mica un parell de carrers i uns porxos que hi ha sota la plaça.
3: Vale, ara ens ha dit una dada útil. Ens ha dit que la plaça és més aviat quadrada i que fa 40 metres per 40 metres. Per aprendre a estimar és important buscar referències, recordeu.
2: Exacte. Jo, com a periodista, el que hagués fet és buscar una referència, una dada objectiva. Quant mesura la plaça? Ara sabem que fa 1.600 metres quadrats.
3: Vale, i ara el que ens falta és estimar quantes persones podríem comptar per metre quadrat.
4: Això és una mica com aquell vídeo viral de quanta gent hi cap en un mini... O sigui, si obrim els braços i cap una persona per metre quadrat, no? Aprox?
3: Sí, vas bé. Veig que esteu entrenats. Però sí, que si aconsegueixes obrir els braços és que estàs bastant holgat. I si estàs molta gent en un mini, no podràs ni obrir els braços. Per tant, aquí haurem de veure com va això.
2: Clar, perquè, per exemple, l'altre dia me'n recordo que em comentaves que de vegades tenim una percepció bastant equivocada de quanta gent hi ha en un espai o quanta gent hi cap. En una discoteca, més o menys, per tenir una referència?
3: Clar, en una discoteca, depèn de quina discoteca sigui, vas molt apretat.
2: Una que estigui de moda.
3: Clar, aquella que per anar a la barra has d'anar com arrossegant amb la gent.
4: I depèn del que hagis pres, ho pots comptar d'una manera o d'una altra.
2: Sí. però més o menys cada, o sigui, quanta gent hi hauria per metre quadrat
3: aquesta
2: en una
3: és la
2: discoteca?
3: Primera pregunta que ens podríem fer, quanta gent creieu que hi cap en un metre quadrat? Què diríeu vosaltres?
2: Home, depèn de si estan, si fan castells.
3: No, però jo què sé, el que deies d'una discoteca que estan molt apretats, quanta gent t'imagines?
2: Quatre per metre quadrat.
3: Quatre persones? Sí. Quatre persones pots ballar bastant bé, eh?
2: Ja, potser sí. Amb un concert així, no sé, la Rosalía, sí, segona fila.
6: Home, així, tanta gent...

0: L'únic que no és com el que estàs a una discoteca, perquè ara és com, vale, tenim l'objectiu de ficar-nos molta gent en un metre quadrat i tinc com gent que té els peus a dins i que està com quasi caient, però que m'estic agafant a tu pel jersei.
1: Clar, sí.
0: Però vull dir que, perquè ens fem una idea de que realment és gran, un metre quadrat, llavors, sí que és veritat que potser en una discoteca doncs podrien ser 10-12 persones, podríem comptar, que estàs bastant apretat. Val? I en una manifestació, en una plaça que pots, o sigui, que et pots moure i tot, podríem comptar 8.
1: Tornem a la plaça del Blat, que el Manel ens estava explicant cosetes.
0: Exacte.
1: Quanta gent convoqueu vosaltres?
2: Hem de començar dient que els números mai són exactes, però sí que molt aproximats, no? Aquestes diades que, a les quals, com és la Fira Sant Úrsula, que és la de Màxims, jo crec que la nostra colla pot portar tranquil·lament unes 600, entre, o sigui, unes 700 camises.
1: 700, déu-n'hi-do. I les altres colles que competeixen, quantes colles poden competir en una diada de Santa Úrsula?
2: La diada de Santa Úrsula sempre només competim les dues colles de Valls. I crec que aproximadament devem portar les mateixes camises i, bueno, potser alguna vegada en portem nosaltres alguna més, però jo crec que ells han de, més o menys han de portar el mateix número de camises.
0: Clara, ell ha anat a dir-nos una altra referència que és molt interessant, que és quanta gent ha convocat i quantes colles hi havia. Per tant, més o menys ja podem tenir una estimació de la gent que en teoria hi ha, però clar, aquí ens falta comptar tot el públic, que això és el que complica la pregunta. Llavors, aquí és el que dèiem, hi ha moltes maneres de comptar-ho i moltes vegades es fa aquest recompte per densitat, que és comptar quant espai tens i quanta gent per metre quadrat comptes, depenent de si estan molt apretats o molt separats. Però, clar, tot això no és tan fàcil de fer. Això moltes vegades han de fer fotos aèries. Si tens la foto aèria, llavors pots anar fent quantes zones hi ha amb gent molt apretada. Aquestes zones ja les contem que no estan tan apretats. I llavors van fent càlcul per densitat de quantes persones per metre quadrat. Però al final, una altra cosa que també s'ha de tenir clar és que només que l'estimació, l'altre dia ens passava amb lo de la porteria del futbol, només que l'estimació dels metres quadrats de la plaça ja t'equivoquis una mica, o tiris curt o tiris llarg, i l'estimació de quanta gent conto per metre quadrat, si poso 8 o si poso 11, això ja em canvia, com que són després multiplicacions de nombres que et fa ballar molt. I de cop és quan dius, home, com pot ser que hagin comptat 10.000 persones de diferència? I és clar, uns han anat tirant curt en tot i els altres han anat tirant llarg en tot. Doncs clar, al final la comparativa és gran i clar, això és el que després la gent diu, bueno, què, ho han fet a mala bava o és que realment han fet els càlculs així? I això ja és, se n'ha de saber més que matemàtiques, aquí ja entra la política i tot.
3: I després que hi ha places i places, perquè no és per dir res de Sant Cugat, però la plaça Octavià, que és, té un pendent bastant pronunciat, això també deu afectar, no?
0: Això de la pendent, per comptar quanta gent hi ha, jo crec que podria ser bastant insignificant. O sigui, una foto aèria, ja fas com la projecció i ni saps que uns estan més amunt que els altres. Però ara que heu dit això, lo brutal seria preguntar-los què fan per fer un castell sabent que la plaça fa baixada.
3: Si li haguéssim preguntat al cap de colla dels Gausacs.
1: Clar, perquè jo crec que potser això és un avantatge de competitiu. Si tu ja estàs acostumat a que sempre, doncs, per Santa Tecla, fas la diada castellera a Octavià, que fa una pendent, i tu ja la tens controlada. No ho sé si ho tenen en compte, si posen
0: clar,
1: els alts.
0: De fet, això de la pendent,
1: clar,
0: perquè realment el castell, o sigui, van posant normalment, posen els de la mateixa alçada i van pujant com pisos. Llavors, això sí que seria superxulo preguntar-ho, i això també té moltes mates. O sigui, el cap de colla ho deu tenir pensat, que avui els hi toca actuar a una plaça que fa baixada i com distribuirà la gent, o com ho fa? Això ho podríem preguntar.
1: Xavi.
0: Doncs estem aquí amb el Santi Pié, en Drogo, que li diuen, que és el cap de colla dels Gausacs, que són els castellers de Sant Cugat. Bon dia, Drogo.
4: Hola, bon dia.
0: Imaginem que això de fer castells, en realitat, deu tenir molt a veure amb les matemàtiques. Tu t'ho havies plantejat així alguna vegada o no?
4: Sí, és que jo també soc arquitecte.
0: Ah, mira.
4: Sí que hi ha moltes decisions que es prenen en base als números.
0: Perfecte. Tu, quan has de fer un castell, matemàticament, les alçades de la gent, per exemple, influeixen o no? Explica'ns una mica.
4: Les alçades sí que és una cosa important. Nosaltres tenim una base de dades amb tot

0: totes les alçades de tots els castellers. Uh-huh. I quan dissenyem un castell, doncs veiem que si el resultat final és treballable o no, tant per la canalla com per cada un dels pisos, que sigui una alçada còmoda com per poder-se treballar. No només les alçades, sinó també la força que poden tenir en cada un dels pisos i com pot baixar tota aquesta força fins a acollir-se a la pinya.
1: I sempre, contra més a baix està el pis, més alta és la gent?
0: No exactament. De fet, el primer pis és la gent més baixeta, són els baixos.
1: Vale. Primer pis vols dir com planta baixa?
0: Sí, diguéssim, com planta baixa.
1: Els que toquen a terra.
0: Toquen de peus a terra.
1: Vale.
0: Aquests tenen el segon pis, els quals ja estan agafats per tota la pinya. Per tant, quanta menys alçada tinguin els baixos, millor, perquè així la pinya pot arribar més amunt amb les mans. I aleshores ja d'aquí ja depèn dels perfils que tinguin. Sí que pots veure colles que tenen uns segons més baixets que altres, els nostres, els segons acostumen a ser els més alts, però això no té per què sempre ser així.
1: Aquí, a la plaça Octavià, que és la plaça com central del monestir de Sant Cugat, la plaça fa bastanta baixada. Llavors, això com ho salveu?
0: Sí, totes les places del món casteller, diguéssim, fan pendent per inclinar l'aigua quan plou, eh?
1: Vale.
0: Però la veritat és que la nostra especialment sí que fa força baixada. Jo, abans de fer una creació, comuniquem a les altres colles que més o menys sàpiguen aquesta diferència d'alçada. I el que he dit, tots els locals d'assaig de les colles castelleres són a peu pla, evidentment són edificis, per tant no tenen inclinació.
1: Clar.
0: I quan els vas assajant, sí que veus que alguna de les rengles és possible que et quedi més alta. O no només que quedi més alçada, sinó també pots veure com es treballa el castell. I si veus el castell sobre una de les rengles, doncs aquesta no la posis a la baixada. Posar la pujada en facilita la feina.
1: Vale, però no és que posis llavors els més alts a la baixada i els més baixets a la part de la pujada com perquè quedin igualats, sinó que...
0: Sí, es nota, aquesta pendent es nota durant la realització del castell. No només per les alçades, com dic, sinó per la força. Però si el castell veus... Depèn molt del castell i de la situació, però si veus que el castell sí que pateix únicament per al tema d'aquesta alçada, doncs sí que fiques les persones més... les rengles que queden més altes a la part baixa de la plaça.
1: Vale.
0: I les rengles que queden més baixetes a la part alta.
1: Vale, vale, vale.
0: Perquè ara el que digui, quan més recta, millor. Però no només ho decideixes amb això, sinó això, si veus que una de les rengles està patint i que la seva manera de treballar és tirant-se cap enrere...
1: Uh-huh.
0: Doncs aquesta la fiques a la part alta.
1: Vale.
0: De tal manera que tingui la sensació que amb això la pinya li queda cobert.
1: Ostres, déu-n'hi-do. Quan es fan les fotos aèries aquestes zenitals, són molt geomètriques. Suposo que tu, sent arquitecte, també... O sigui, és quasi artístic, no?
0: Sí, també té una part artística, sí. Però bueno, això, la gran dificultat és fer-li entendre a tothom on ha d'anar-hi, que tothom estigui concentrat i tot el disseny. I sí que és molt important a l'hora de quan comences a fer el castell, quan comences a quadrar els baixos i tota cada una de les rengles, que tot això quedi bastant encarat al mil·límetre. O sigui que hi ha diverses persones col·locades en cada una al final de les rengles que diuen a tothom si ha de fer un mínim passet a la dreta o a l'esquerra o endavant o enrere, perquè quedi tot molt recte.
1: I això, alguna cosa més matemàtica que hi hagi que nosaltres no haguem detectat, que ens puguis explicar?
0: Coses matemàtiques, la veritat és que hi ha moltíssimes en el món dels castells. És una cosa tan ampla que segur que ens ho podem trobar. És que per mi la gran dificultat que té fer castells és la capacitat de moure gent. Constantment estem mirant números i constantment estem mirant esforços.
1: Doncs moltes gràcies.
0: De res.
2: I quan les xifres s'utilitzen per manipular el relat polític?
1: Clar, aquí és on entren les mates com a eina de transparència. Per això és important saber com es compta. I, de fet, el criteri que s'ha utilitzat estaria bé que en mitjans el diguessin. Com hem comptat tants metres quadrats perquè tenim aquesta foto i veiem que està ple i hem comptat tantes persones per metre quadrat perquè tenim aquesta altra foto que ho podem demostrar. O sigui, contra més transparent siguem en la explicació d'on traiem els números, més criteri també li dones al ciutadà. Quan diuen, quan llencen el número de 10.000, passa com l'altre dia que vam acabar anant a buscar algú que mesurés el mateix que ens havia donat, no? Clar, què són 10.000 persones? Hi ha gent que no s'ho sap imaginar. Què és, la plaça Catalunya plena o la plaça d'aquí, de petita, del poble plena? 10.000 persones, ostres, llavors hi ha vegades que hi ha gent que se sap quantes cadires hi ha al Camp Nou. Llavors tenen una dada, jo ara, per exemple, no ho sé.
2: Sí, de fet, és una referència molt, molt comuna, en periodisme, de dir tanta gent com tants camps nous o com tants estadis de futbol.
1: El Palau Sant Jordi, sí. O, no? De dades que són ja conegudes i que són la nova referència per tu per establir, doncs, els nous aprenentatges que vas fent. I aquí la gràcia és anar fent-te un castell tu en el teu cap a mida de, al llarg de la teva vida, d'anar tenint experiències i aprenentatges i anar sumant, i contra més referències tinguis, millor, i més millor podràs deduir les noves coses que et plantegis.
2: Clar, perquè sense això una xifra és com un titular que pot enganyar.
1: Exacte, i això és el que diem sempre de tenir sentit numèric. O sigui, saber fer moltes operacions molt ràpid i treure dades, ok, però després un bon matemàtic, una persona que és competent matemàticament, és aquella que aquell número del resultat li sap donar un valor, li sap donar un sentit, el sap interpretar dintre del context que està parlant. Per tancar així un resum ràpid, per comptar una manifestació, una de les coses primeres que hem de saber és la superfície total que ocupa. I després, quan ja tinguem això, estimar una mica la densitat de quantes persones per metre quadrat podem comptar, que potser, a més, no és uniforme i va a zones, eh? Per tant, això també s'haurà de tenir en compte. I podríem dir, que si estan molt holgats, doncs una o dues persones per metre quadrat, però que si realment estan molt atapeïts, es podria fins i tot comptar 10 persones o 12 per metre quadrat. Després s'han de fer els càlculs de multiplicar la superfície per la d'aquesta densitat, i llavors aquí trobaríem l'estimació de quantes persones hi hauria, tant si és una manifestació com si és una trobada castellera o un concert al Palau Sant Jordi, és igual. Uh-huh. I després, clar, o sigui, després aquí, un cop tens la dada, a part de buscar referències de coses que et facin comparar si és molt o poc, també pots fer preguntes divertides per anar més enllà. Per exemple, pensar, ostres, doncs tota aquesta gent, si en comptes d'estar aquí aglomerada en una plaça, la poséssim en fila, què? Sortirien, creuarien Barcelona? O hi ha vegades dades d'aquestes que és com d'aquí a la Lluna, i és com, uau, que bèstia, no?, de posar tota aquesta gent en fila o estirada al terra.
2: Clar, quants quilòmetres ocuparien,
1: exacte,
2: no?
1: Totes aquestes preguntes les podem deixar obertes. Ara, vosaltres, oients, també ara a casa, picar-vos a buscar alguna.
2: Això està tot per avui. Som la Cristina Mur,
3: l'Albert Saumell
1: i la Laura Morera, qui et recorda que els números no menteixen, però les persones de vegades sí.
4: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: Dos quarts, les notícies del cap de setmana.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha obert una nova convocatòria de beques adreçades a joves del municipi que vulguin participar en projectes de cooperació internacional i solidaritat impulsats per ONGs i entitats socials. L'objectiu d'aquesta iniciativa és facilitar que les persones joves puguin viure una experiència de cooperació internacional amb tercers països, contribuint a projectes vinculats al desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans, la igualtat de gènere, l'acció humanitària o l'educació per al desenvolupament. I en esports us informem que la Janet molletana Carla Onrubia ha signat una actuació excel·lent al concurs internacional de doma paralímpica d'Ornago a Itàlia, una cita clau del calendari internacional. Formant Bioni amb el seu cavall Valerio, Onrubia ha aconseguit la primera posició en les dues proves tècniques i una segona plaça en la prova d'estil lliure, uns resultats que la situen entre les grans protagonistes de la competició. En declaracions a Ràdio Mollet, Onrubia s'ha mostrat molt emocionada pels resultats assolits i ha reconegut que no esperava un domini tan clar durant el concurs.
1: Això no ens ho esperaven gens, o sigui, només anàvem a fer-ho bé i doncs, que el cavall estigui bé i tot això. I doncs, la veritat que ens ha impactat gratament perquè és... Doncs, no sé, un orgull que tant el Valerio, que és el meu cavall, com jo, doncs estiguem a un podi i més a una primera posició en un internacional d'aquest nom.
0: Els bons resultats d'Onrubia arriben en un moment especialment important, ja que el concurs d'Ornago és l'última gran cita internacional abans que la direcció tècnica de doma paralímpica de la Reial Federació Hípica Espanyola anunciï els 4 binomis que representaran a Espanya al Campionat del Món de Xen 2026.

0: a través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
3: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Som Terra a la teva ràdio de proximitat i a la xarxa Més.
2: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
3: Bon dia, oients de Som Terra. Ja va sent hora que tanquem aquest tall de veu setmanal sobre els fets i peripècies a l'Escola Agrària d'Alfarràs. Durant el curs escolar hem parlat de les sortides, de les visites i dels projectes que fem amb l'alumnat dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. També hem parlat de les pràctiques que fan a les empreses d'aquí, de Catalunya, i d'aquí a la vora a l'Aragó, i també a l'estranger. Us he explicat quins són els cursos que fem per a pagesos i treballadors del camp, de les jornades de transferència tecnològica que organitzem pel territori i de les jornades de referència que fem a l'escola. També dels grups que ens visiten i aprofiten per fer pràctiques o tallers aquí a la nostra escola, i de totes aquelles altres activitats encaminades sempre a fer més fàcil la formació per al sector agrari. També hem fet una visita, ni que sigui a través de les zones, per les instal·lacions de l'escola. Els tallers, la residència, les aules... Però el que hem dedicat més espais és a parlar de l'explotació de l'escola, començant per les gallines, passant per totes les parcel·les, fins a la col·lecció de varietats única que tenim. I és aquí on justament m'agradaria quedar-me avui, a la finca, perquè porta molta i molta feina a les persones que la gestionen, però que tants i tants recursos ens aporta per fer les classes, per fer les pràctiques amb l'alumnat i tota la formació que duem a terme. La nostra és una finca excepcional, tenint en compte la seva extensió i els seus cultius. La finca és la joia de la corona d'aquesta escola, sense oblidar, esclar, el col·lectiu de persones que fan que tot rulli i tiri endavant des de fa ja 55 anys. Espero que aquests petits talls de veu us hagin interessat i us hagin acostat una mica més al sector i a l'escola. Gràcies i fins a la pròxima.
1: Som Terra, periodisme slow per entendre i estimar el primer sector.
2: Avui al Som Terra us expliquem un projecte, Terra d'Oportunitats, de l'associació Líder Ponent, i ho fem amb l'Alba Secanell, que és la tècnica de l'associació Líder Ponent. Alba, benvinguda, què tal? Com anem?
4: Hola, molt bé, bon dia.
2: Bon dia.
4: Aquí estem.
2: A tope, oi?
4: A tope, vinga.
2: Avui volíem conèixer de prop aquest projecte Líder Ponent, no? Terra d'Oportunitats. Què és? Perquè... Bé, tot just està collent-se, eh? Tot just acabem de saber quines són els emprenedors que han guanyat en aquesta edició.
4: És un programa que està impulsat per CaixaBank, vale? que fan amb col·laboració amb grups líder de tot l'estat espanyol. Vale? Llavors s'articula a través d'un conveni que es signa i això és impulsat a través d'aquesta entitat bancària. Vale? Llavors, aquest programa és, no només és el que comentaves tu, no? Que són aquests guanyadors que ara comentarem, sinó que és un programa més ampli, que el que vol és fomentar la creació d'ocupació a les zones rurals, vale? I l'emprenedoria per tal de frenar aquest despoblament que estem patint. Llavors, es divideix com en dos grans blocs. Un és el tema d'oferir formacions i assessoraments, doncs, a tota la comunitat emprenedora i empreses del territori, vale? I l'altre és aquesta convocatòria que comentaves tu abans d'aquests premis, que són aquests 1.000 euros a quatre projectes del territori, doncs, que siguin innovadors, que generin ocupació, que siguin relativament nous, que faci poc que s'hagin creat, i això, no? Són aquests premis que justament l'altre dia els vam donar a conèixer.
2: I quin és l'objectiu, com deies, arrelar el territori, que hi hagi menys despoblament, que aquestes iniciatives doncs, econòmiques es quedin?
4: Sí, correcte. Correcte. Tal com he dit, aquests projectes que s'inicien, que fa poc que s'han iniciat, doncs moltes vegades els hi costa, no?, impulsar-los i en altres, doncs, a través d'aquesta eina, no?, a través d'aquesta convocatòria, doncs sí que econòmicament tampoc és molt, perquè 1.000 euros te dona pel que et dona, però bueno, és una ajuda que la veritat és que va molt bé i va molt més enllà, no? O sigui, sí que hi ha aquesta primera fase, que és això, aquests 1.000 euros, però després hi ha una segona fase que s'incorporen amb una comunitat amb tots els guanyadors de tot l'estat espanyol, que com he dit està tot l'estat representat, i realitzen un concurs formatiu. Vale? És el que anomenen el repte Terra d'Oportunitats, que si el fan a través de tres reptes, doncs els van puntuant i si quedem entre els 20 millors de tota aquesta comunitat, que són més de 200 persones, doncs podran accedir a nous premis, pues a molta visibilitat i bueno, altres beneficis que no, ja t'ho dic, que va més enllà d'aquests...
2: Que són intangibles, no? Com, per exemple, fer xarxa, conèixer altres emprenedors i emprenedores, no? Que hi ha aquestes sinergies entre tothom.
4: Sí.
2: Va per fases, com ens deies, no? I des de Líder Ponent, em sembla que és la quarta convocatòria, tercera, aclara-m'ho, Alba.
4: La cinquena. És la cinquena. Sí, sí, que ja estem adherits, o sigui, que signem conveni ja fa 5 anys consecutius que el signem.
2: I gairebé sempre ho ha aconseguit que els projectes doncs, finalistes, no?, d'aquesta convocatòria arribin precisament a la final.
4: Sí, sí, sí, és un tret a destacar que el repte aquest no fa 5 anys que el fan, sinó que em sembla que en fa 4, crec, i bueno, aquest any encara no ho sabem, però els 3 anys passats hem aconseguit portar un projecte al nostre territori a la final, que fins ara ha sigut a Madrid, i la veritat és que és molt recomanable, ja t'ho dic, més enllà d'aquests 1.000 euros, doncs els projectes arriben allà, han de fer una exposició oral d'explicar el seu projecte en 3 minuts, i és molt enriquidor perquè també coneixes, és el que comentaves, no?, que coneixes també altres iniciatives de tot l'Estat, pues xules, no?, singulars. Clar. I la veritat és que és un acte que està molt ben muntat i el gaudeixes molt. Sí,
2: ara coneixerem també, doncs, els finalistes d'enguany, perquè heu tingut bastantes propostes, però finalment només poden guanyar 4.
4: Sí, sí, sí. De fet, aquest any la veritat és que teníem una mica de por entre cometes, perquè el funcionament ha canviat una mica. Fins ara cada grup s'adaptava una mica a les bases que en diem, no?, les condicions per accedir a aquesta convocatòria, però aquest any des de CaixaBank han volgut unificar-ho tot i que tots sortíssim alhora, sota unes mateixes bases, a través d'una plataforma que han fet de CaixaBank, i clar, en aquest sentit doncs ens feia com una mica de reparo, no? Però la veritat és que ha sigut l'any que hem tingut més candidatures presentades, van ser un total de 13, 3 ja les vam descartar perquè no complien alguns dels requisits, per tant van ser 10, i bueno, d'aquests 10, doncs 4 van ser aquests els que van guanyar. Sí, sí.
2: I quins són aquests 4? Perquè així ja els esvetllarem. Vale. Més o menys també per explicar, no?, quins són els projectes d'emprenedoria xulos, diferents i únics, que es fan al territori, perquè n'hi ha. I a vegades en municipis molt, molt petits es fan coses molt, molt xules que alhora poden servir de mirall i replicar-se a altres indrets, no?, que amb segurament problemàtiques comuns, com ara, doncs, això, ser rural, ser petits, estar lluny dels centres, etcètera.
4: Sí, sí, sí. La veritat és que, bueno, sempre ho diem, que costa molt decidir, però, bueno, al final has de decidir, no? I sota uns criteris que marquen les bases i altres que hem anat consensuant amb també les tècniques de CaixaBank, finalment van guanyar el projecte de l'enciclopèdia mural d'Ivars d'Urgell, d'acord? ¿Vale? que per qui no ho conegui és aquest projecte que està situat a Ibars, i, bueno, Ibars, Vallverd, i ara també s'està extenent arreu, d'aquests murals, sobretot d'ocells, no? I fer aquesta pedagogia de tota la fauna i flora que tenim a l'entorn, vale? Va guanyar també l'espai Ohana de Vilanova de Bellpuig, que és un, com el seu nom indica, no? És un espai on ofereixen aquest acompanyament a les famílies, infants, i amb el tema d'aquest benestar emocional, no? A través de tallers de ioga, meditacions i d'aquest tipus. Llavors també va guanyar el projecte de Sopa de Pedres, que és de Rocafort de Vallbona, que es tracta d'un càtering de menjar, no? Ofereixen menjars on tu el demanis, o sigui, es desplaça al lloc on demanis, no només a llocs tancats, sinó que en espais naturals, per exemple, i la seva proposta és de diferència perquè és a base de plantes silvestres, vull dir, també dona aquesta vessant més botànica, no? Ja no aquests menjars tan típics. I llavors també a nivell així més tecnològic i digital, no? Es va presentar l'empresa Picture de Castelldans, que a través d'una aplicació que anomenen Verol, el que vol és portar com un seguiment de l'olivera per a veure quin és l'estat més òptim de collita, de maduració d'aquesta oliva, i fer com un projecte pilot a través també de la cooperativa del poble de Castelldans.
2: Xulíssims, sí. Tant de bo arribin, perquè només pot arribar un a la final o poden arribar més d'un? En realitat podrien arribar, no? Clar, més d'un?
4: Sí, també podrien. No seria la primera del nostre territori, no, però hi ha hagut algun territori que
2: anar.
4: Sí. Podrien, a veure.
2: Alba, ens has dit que ets del líder ponent i que aquest projecte de Terra d'Oportunitats també hi ha diferents líders, però, clar, molta gent no sap quin és el paraigües del líder i d'on ve, no? Aquests, que són fons europeus, són programes de fons europeus. Ho dic bé, explica-m'ho tu millor.
4: És un programa europeu, vale, però estem cofinançats tant per Europa com pel Departament d'Agricultura. Vale?
2: D'acord.
4: I la nostra tasca és la dinamització rural, no? Fer que els habitants que vivim en aquestes poblacions rurals doncs tinguem una millor qualitat de vida, no? I que les empreses que vulguin emprendre doncs també ho puguin fer de la millor manera possible, ajudar-les, no? Llavors, aquesta tasca com la desenvolupem? Doncs a través de projectes, vale? Doncs a través de diferents línies d'ajut. Demanem projectes que creiem que poden tindre doncs un impacte al territori, ja sigui, clar, hi ha molts temes, no, que pots tocar, temes de la promoció del producte local, dels espais naturals, d'adaptació al canvi climàtic, etc. O sigui, toquem moltes rames, massa i tot, que diria jo. I l'altra línia també molt important nostra és la gestió de dues línies d'ajut. Vale? Tenim un ajut que és per a la inversió, per a la creació, ampliació i millora d'empreses de territori rural, i l'altre és un ajut a la creació d'activitat econòmica. Vale? També incorporant doncs el relleu o els traspassos d'aquesta activitat. Val? Llavors, bueno, deixo la falca ja, Pili, vull dir, aprofito per dir que l'ajuda a la inversió justament se va obrir l'altre dia a la convocatòria i està oberta fins al 30 de setembre, vull dir que, mira...
2: Doncs, Alba, no, ens anirà de conya, perquè ja t'ho dic, t'emplaço a un altre Somterra perquè el puguis explicar, no? Més concretament, i que tothom que estigui interessat tingui tota la informació i s'hi pugui adherir. De tota manera, recordem que el liderponent.cat doncs és la pàgina web on trobareu els contactes, etcètera, etcètera. Però t'agafo la paraula no sé, o te faig l'atracament, Alba, per un altre Somterra.
4: Vinga, ja ho parlarem. Sí.
2: Doncs, escolta, moltes gràcies per ser-hi i que vagi tot molt bé. Enhorabona.
4: Molt bé, moltes gràcies, Pili. Gràcies a tu.
1: Somterra. Expliquem del sector primari sense estereotips.
2: I avui al Som Terra també us volem explicar doncs, una activitat per fer ara o en qualsevol moment de l'any, quan us vingui de gust. És la ruta verda entre Tarrés, Fulleda, l'Espluga Calba i Senan. I d'aquesta ruta ens en parla l'Òscar Balcells, que és el gestor del sindicat de Tarrés. Òscar, benvingut. Què tal?
5: Hola, molt bon dia. Gràcies.
2: Bon dia. Expliqui'ns aquesta nova ruta, aquesta senyalització, bé, aquest itinerari, en què consisteix? Què és el que heu fet?
5: Bé, de fet, aquí a Tarrés, ja ara fa 3 anys vam crear un centre de senderisme i un centre de ciclisme que inclou totes les modalitats, no? És a dir, el gravel, el BTT, la carretera i fins al descens. Llavors, ja teníem aquí a Tarrés, doncs, dintre del disseny d'aquest centre de ciclisme, doncs, una via verda, però només afectava una part, diguem, del municipi de Tarrés. Llavors, ara fa ja un temps, parlant amb els municipis de Fulleda, Senan, que està a la Conca de Barberà, i l'Espluga Calba, doncs, bueno, van acceptar la nostra proposta de dir, escolta, allarguem aquesta via verda, bueno, via verda, aquesta via ciclable, aquesta ruta verda, fins a seguint un camí molt ample, molt segur, molt franc, primer passant per les afores de Fulleda, arribant a Senan, i després de Senan continuar fins a l'Espluga Calba.
2: D'acord. Per tant, és una ruta lineal, però la podem fer de tornada, no és circular.
5: Sí, no és circular. Cal pensar que, per exemple, les vies verdes, tècnicament, només es poden dir vies verdes a les on abans hi havia hagut una línia de ferrocarril.
2: Exacte.
5: I sempre, totes són lineals, per entendre's. Sí, sí, sí. Llavors, en aquest cas, és una ruta, doncs, que, com dic, surt de Tarrés i arriba a l'Espluga Calba passant per Fulleda i per Senan. La tornada es pot fer per des de l'Espluga Calba fins a Tarrés només són 10 quilòmetres aproximadament, perquè és una ruta semicircular.
2: D'acord.
5: Llavors, aquesta distància, l'Espluga Calba a Tarrés, doncs són, ja, com dic, són uns 10 quilòmetres, es pot fer o pels propis mitjans, és a dir, per un canvi també molt ample, el que passa que ja és una mica ja la part final és una mica de pujada.
2: D'acord.
5: Però que avui en dia amb les bicicletes elèctriques no hi ha cap problema.
2: Exacte.
5: A més, passant pel fondo dels masos, que es diu, que és una vall preciosa, aquí a les valls se'ls diu el fondos, no? A aquesta zona de les Garrigues. O si no, també, doncs, facilitem també anar a recollir a qui vulgui fer doncs, aquesta ruta ciclable, aquesta ruta verda, amb transport, amb vehicle, i després tornar-los des de l'Espluga Calba fins aquí, fins a Tarrés. Cal pensar que és una via verda, és una via ciclable molt, molt, molt fàcil de fer. Només hi ha una pujadeta, només sortir de Tarrés per posar-se doncs, a la sala divisòria. Per aquí tenim la divisòria de les aigües que van cap al Segre, a través de la Femosa, i que se'n van cap a l'Espluga de Francolí, cap al riu Francolí. I després només cal pujar 50 metres de desnivell, molt fàcils, i després ja és pràcticament tot pla, baixada fins a l'Espluga Calba. És un recorregut, com dic, molt franc, molt bonic. Passes per Senan, és un poble molt, molt petit, on hi viuen 40 persones, però és un poble molt arreglat, molt bonic, naturalment amb Tarrés, que molta gent ja coneix, i després, com dic, arribes a l'Espluga Calba, que també és un poble doncs, amb un castell magnífic.
2: Sí, sí. Traiem pit aquí, d'aquests pobles de les Garrigues i de la Conca, també. Mira, Almenac, que jo sóc d'Almenac, això és el Segrià, també en diem fondos, a les valls. Diem,
5: Ostres,
2: més que a les valls, en diem a la zona del riu, que és més fonda,
5: sí,
2: els fondos.
5: Sí.
2: Curiositats, aquí
5: sí, sí,
2: germanaments de llengua. Sí. Per tant, Òscar, és una ruta molt, molt fàcil, pensada per fer en família, pensada per iniciar-se, per als que ja fan bici, doncs també, no? Però aquesta ruta de 20 quilòmetres, què podem complicar una mica més si fem aquesta ruta passant pels fondos dels masos amb 10 quilòmetres més? Està molt ben senyalitzat, a més, oi?
5: Sí, sí, està senyalitzat. De fet, hem finalitzat la senyalització recentment. Està tot indicat. Doncs, i llavors, des de la sortida mateixa, que és la sortida aquí al sindicat de Tarrés, que és un petit complex turístic situat a aquest poble de les Garrigues, tocant a la Conca de Barberà, i on hi viuen 90 persones només, també. I llavors està tot senyalitzat, totes les cruïlles, vull dir, és molt senzilla de realitzar, sense cap pèrdua. Passes per llocs magnífics, com pot ser els Plans de Tarrés, que és una zona plena de boscos, plena de bosc, amb molts arbres, que dius, ostres, estic a les Garrigues, doncs sí. Sí, sí. Passes també pel mirador de la Conca Barberà i al municipi de Fulleda, que és un mirador, tens la Conca Barberà als teus peus, és un lloc magnífic també. Passes per tota una carena, i fins a arribar aquí ja al poble de Senan, és un lloc també molt bonic, molt bonic. La veritat és que no t'ho esperes, que està rodejat, un poble rodejat de boscos, amb un altiplà, és molt bonic. I després ja baixes, seguint una vall, sempre tendència baixada, sempre és molt còmode, fins a l'Espluga Calba, on tornem a tenir serveis allà.
2: D'acord. Parla'm una mica del sindicat, perquè feu moltes coses. Aquesta és, diguéssim, la novetat, i per això en parlem, però ja feu moltes rutes, hi ha moltes altres rutes, no només amb bici, i amb tot tipus de bicis, com deies, de gravel, BTT, sí. També feu rutes senderistes, i també podem menjar.
5: Sí, això mateix. Nosaltres fa 3 anys i un mes que som aquí al sindicat. És un petit complex turístic que es compon de bar, de restaurant, hi ha uns apartaments. Llavors, el que hem fet és aquí, també crear fins i tot una merceria, una llibreria, hem posat també una sala de jocs. És un lloc que li hem donat molta importància a la gastronomia. Vam crear al seu dia ja el bufet garriguenc. És un bufet mixte, una part lliure molt àmplia, per entendre, és un bufet lliure, però diferent a el que es pot entendre com a bufet lliure, amb una sèrie de particularitats. Per exemple, hi ha 33 classes de formatge, concretament. Tenim bufet d'amanides, cardolla, canelons, tot és casolà. I, a més, també hi ha una particularitat que tenim un bufet d'olis. És a dir, el bufet garriguenc és un bufet que es compon de diversos bufets, i un dels bufets és el bufet d'olis, amb més de 30 olis, tots naturalment d'aquí de les Garrigues i del sud de l'Urgell, els millors del món. Com si la gent vol menjar només pa amb oli, els pot tastar tots. Llavors, clar, la gent no s'ho espera, no? És quan entres, dius, ostres, més de 30 classes de formatge, més de 30 classes d'olis, tenim una vintena d'embotits també, i, com dic, és tot casolà. Procurem comprar els productes el més pròxims possibles. Per exemple, aquí, a la carta de vins, nosaltres no tenim ni Riojas, ni Riberas del Duero, ni Somontanos. És vi de Costes del Segre i el més pròxims d'aquí, de la zona de Tarrés. Perquè anar fora, si el que tenim és molt bo. No? Llavors, d'aquesta manera, doncs, clar, si no som nosaltres qui recolzem els pagesos, doncs no vindran de fora a fer-ho. O sigui, consumir productes del territori és mantenir els llocs de feina dels nostres pagesos, perquè tenim el millor oli, tenim un vi molt bo, i després també tenim altres característiques aquí a la zona, com és la pedra. No? La pedra, cal recordar que ja al seu dia la Sagrada Família es va començar a construir amb pedra d'aquí. No? Ja tenim una sèrie d'atributs que la gent potser no desconeix, però que som molt, molt potents en alguns aspectes.
2: Ai, doncs caminsdepedra.com, si volem més informació, seria correcte, oi, Òscar?
5: Això mateix, sí, caminsdepedra.com, aquí tenim tota la informació.
2: També trobareu aquesta nova ruta verda, aquesta nova senyalització, per fer-la en família, per fer-la quan vulgueu, ara a l'estiu, a primera hora o a última mitja, o sigui, a les 3 potser no cal, però...
5: No. Bueno, sí. Aquí tenim una particularitat. És que
2: esteu fresquets a les 3, no em diguis, a les 3 de migdia.
5: No estem fresquets, però, clar, estem a 600 metres d'altitud,
2: Sí.
5: Ens arriba la marinada.
2: Ai,
5: fins i tot a la, per la nit, o sigui, nosaltres tenim una terrassa que el restaurant l'obrim per la nit també, i fins i tot tenim mantes perquè de vegades fa fresca, no? En ple estiu, no? I de vegades, doncs, bueno, la gent a vegades ve doncs, sense una jaqueta. Llavors, o sigui, pensem en els clients en els moments que puguin, en aquest cas, patir una mica de... Bueno, patir, o sigui, que
2: faci
5: una mica de fresca, no? Avui mateix, aquest matí, doncs, anar amb màniga curta, ostres, allò és que anés una mica justet, no? I cal pensar que el 65% del territori del municipi de Tarrés és bosc. Llavors, molts escorriols, molts pistes forestals, molts camins que del centre de senderisme, el centre BTT, que tenim aquí, passen... o sigui, estan situats dins del bosc. Llavors, clar, la incidència del sol, de la calor, no és tan significativa com en altres llocs.
2: D'acord. De tota manera, l'estiu amb precaució, eh? Ho dic pels cops de calor, això mateix.
5: Sí, sí, sí.
2: En qualsevol cas, en tots els moments de l'any. Òscar Balcells, ha estat un plaer escoltar-te. Que vagi molt, molt bé i gràcies per ser-hi.
5: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Som Terra. Periodisme slow per entendre i estimar el primer sector.
6: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

0: no hi ha distància, és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 2:45 al migdia al 96.3 de la FM.
1: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.

0: Hola, com anem? Sigueu benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia. En el capítol d'avui venim a parlar d'un artista que ha aconseguit convertir l'humor, la ironia i la quotidianitat en una manera única d'entendre el pop. Un artista que ha passat de fer-se viral a les xarxes socials a consolidar-se com una de les propostes més originals i personals de l'escena musical actual. Parlem ni més ni menys que de Rigoberta Bandini. Amb el seu primer àlbum, La Emperatriz, publicat el 2022 i del qual avui farem un repàs, Rigoberta Bandini construeix un univers tan extravagant com sincer. Al llarg de les seves cançons hi conviuen la festa i la vulnerabilitat, la crítica social i l'autoparòdia, les referències a la cultura popular i les reflexions sobre l'amor, la maternitat, la salut mental o la identitat. Al llarg d'aquest programa escoltarem els temes que donen forma a aquest disc i descobrirem per què L'Emperatriz s'ha convertit en un dels àlbums més rellevants del pop dels últims anys. Abans de començar a escoltar com sona La Emperatriz, fem un petit repàs per conèixer una mica millor l'artista que hi ha darrere d'aquest univers tan particular. La Rigoberta Bandini és el nom artístic de la Paula Ribó, una actriu de veu, escriptora i cantant nascuda a Barcelona l'any 1990. Abans de dedicar-se plenament a la música tal i com la coneixem avui, ja havia desenvolupat una llarga trajectòria dins del món de la interpretació i del doblatge, però no va ser fins a partir de l'any 2020 quan el seu projecte musical va començar a captar l'atenció del públic gràcies a unes cançons que combinaven humor, crítica social i una manera molt personal d'explicar les emocions. En molt poc temps, temes com In Spain We Call It Soledad, Perra o Too Many Drugs la van convertir en un fenomen musical dins el panorama. Però si hi ha una cançó que va marcar un abans i un després en la seva carrera, va ser Ai Mama. El tema, que va participar al Benidorm Fest a l'edició del 2022 per intentar representar Espanya a Eurovisió, es va convertir en un autèntic himne feminista i va transcendir molt més enllà del concurs, consolidant a Rigoberta Bandini com una de les artistes més influents del pop estatal. Aquell mateix any, la nostra artista publica La Emperatriz, el seu primer àlbum d'estudi. Lluny de ser només un recull dels seus èxits, el disc construeix un univers propi on conviuen temes com la festa, la nostàlgia, la ironia i la vulnerabilitat. És un treball que parla de les contradiccions de fer-se gran, de l'amor, de la maternitat, de la salut mental i de la necessitat d'acceptar-nos tal com som, sempre amb aquell punt d'humor i d'extravagància que tant caracteritza la Paula Ribó. I és precisament així com s'obre el nostre recorregut per aquest disc. Començarem amb Perra, una cançó irreverent i desacomplexada que juga amb els estereotips i reivindica la llibertat de ser un mateix sense demanar permís. És una declaració d'intencions perfecta per entrar a ple a l'univers de L'Emperatriz.
1: Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral.

Perra és tota una declaració d'intencions que no deixa indiferent a ningú. Darrere d'una producció festiva i d'una lletra que pot semblar bastant provocadora a primera vista, la nostra Rigoberta Bandini juga amb la ironia per qüestionar els rols que sovint s'imposen a les dones i reivindicar la llibertat de comportar-se com cadascú vulgui, sense por al judici per part dels altres. Aquest humor irreverent és, precisament, una de les grans marques de la casa. Sense haver publicat encara cap disc, la nostra cantant de Barcelona ja s'havia convertit en un dels noms més comentats del nou pop estatal i això només era l'inici. Però si hi ha una cançó que resumeix millor que cap altra l'impacte que va tenir Rigoberta Bandini en el panorama musical, és la que escoltarem a continuació. Tot un himne que va generar debat i va portar el seu nom a tots els racons del país. El títol, Ai, mamà.

El que acabem d'escoltar és probablement la cançó més coneguda de la Rigo i la que va marcar un abans i un després en la seva trajectòria. Tot i no guanyar el Benidorm Fest en el seu moment, el tema va transcendir el concurs i es va convertir en un autèntic fenomen cultural. La seva reivindicació de la maternitat, del cos de la dona i de la feminitat des d'una mirada lliure i desacomplexada que va generar debat també va connectar amb milers de persones que la van convertir en un himne nacional. Musicalment, Ai Mamà també és una mostra perfecta de l'estil de Rigoberta Bandini a l'hora de crear, perquè és un pop aparentment senzill, amb una tornada molt memorable i una producció que creix a poc fins a esclatar en un final gairebé catàrtic i teatral. Ara, però, canviem completament de registre, deixem davant

0: High. I ara acabem d'escoltar In Spain We Call It Soledad, una de les primeres cançons amb què molta gent va descobrir Rigoberta Bandini abans del gran esclat nacional que va tenir. Un tema publicat l'any 2020, en plena pandèmia, que va començar a circular de manera gairebé espontània per xarxes socials i va connectar amb un públic que se sentia molt identificat amb el seu missatge. Amb una barreja entre anglès i castellà, la cançó parla de la solitud, però ho fa des d'una perspectiva molt més irònica. Aquella frase que dona títol al tema, In Spain we call it soledad, resumeix molt bé l'estil de Rigoberta Bandini, que és el d'agafar una idea aparentment simple, embolicar-la amb humor i acabar parlant d'una emoció universal. Sense grans artificis, aconsegueix descriure sentiments que molts hem experimentat alguna vegada, com la sensació de buit, la necessitat de desconnectar o la dificultat de trobar el nostre lloc. I després d'aquest moment més introspectiu, arriba un canvi de to. La següent cançó ens porta cap a un terreny molt més desenfadat, ple de referències a la cultura popular i a un dels grans mites de la música espanyola.
1: No.

Acabem d'escoltar Julio Iglesias, una de les cançons més divertides i surrealistes, sens dubte, dins La Emperatriz. Com passa sovint amb Rigoberta Bandini, darrere d'una lletra plena de referències inesperades i d'un to aparentment desenfadat, s'hi amaga una reflexió sobre les relacions, els records i la manera com idealitzem determinades persones o moments de la nostra vida. La figura de Julio Iglesias aquí apareix gairebé com un símbol de tota una època, d'una manera d'entendre l'amor i l'èxit que forma part de l'imaginari col·lectiu. La Paula juga amb aquesta icona de la cultura popular per construir una cançó plena d'humor, però també de nostàlgia i de dobles sentits. I nosaltres continuem descobrint una altra cara de l'Emperatriz, perquè ara arriba una cançó que és molt més delicada i emotiva, amb una declaració d'afecte sincera que parla de l'amor des de la tendresa i la vulnerabilitat. Això és Canciones de Amor a Ti. El tema s'inspira en una experiència molt personal de Rigoberta Bandini, i és la maternitat. La cançó és una carta d'amor al seu fill Nico, on transforma la relació materna en una reflexió sobre l'amor més pur, aquell que no necessita explicacions ni grans discursos per existir. És un amor quotidià, fet de gestos petits, de presència i de cura constant.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès ha registrat 1.628 contractes de treball durant el mes de juny, segons les dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental. La xifra representa un augment de 130 contractes respecte al maig, un fet que suposa un increment del 8,7%. En canvi, la comparativa amb el juny de l'any passat mostra una situació de pràctica estabilitat. Aquest mes de juny s'han formalitzat 1.628 contractes, nou menys que els 1.637 registrats al juny del 2025, una lleugera disminució del 0,6%. I en esports us informem que el Club Bàsquet Mollet ha anunciat la renovació de Josep Maria Marçà per la temporada 2026-2027. El tècnic continuarà vinculat a l'entitat per novè any consecutiu, reafirmant així el compromís de les dues parts amb un projecte esportiu que ha crescut de manera constant durant les darreres temporades. Carles Núñez, president del Club Bàsquet Mollet, ha comentat que la trajectòria de Marçà dins del club és molt positiva.
1: Va venir fa ja 8 o 9 anys i a més d'entrenar el primer equip és el director esportiu de lo que és el club. El tema de promoció i categories inferiors també depèn d'ell i aleshores el conjunt de tot és per nosaltres més que positiu, con lo qual està renovat tant com a director esportiu del club com a entrenador del primer equip. A més, aquest any també ha portat ha sigut l'entrenador del sènior femení, o sigui, ha sigut entrenador dels dos sèniors i les coses han funcionat gaire bé.
0: Amb aquesta renovació, Marçà iniciarà la seva novena temporada consecutiva al club, consolidant una etapa marcada per l'estabilitat, el compromís i l'ambició.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No
4: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
5: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.

Continuem avançant en aquest capítol en què repassem La Emperatriz, el primer àlbum d'estudi de Rigoberta Bandini, el nom artístic de Paula Ribó. Recordem breument que es tracta d'un disc publicat l'any 2022 i que representa la consolidació del seu univers artístic, un treball on hi conviuen el pop, la ironia, la crítica social i la vulnerabilitat, sempre amb aquest estil tan seu que combina humor i emoció a parts iguals. Al llarg de l'àlbum, la nostra cantant construeix un recorregut ple de contrastos. Hi trobem cançons festives i reverents, carregades de referències a la cultura popular, però també moments més íntims i espirituals on apareixen temes com l'amor, la fe, el desig o la necessitat de connexió. També cal entendre que aquest disc és un punt de trobada de tot allò que Rigoberta havia anat construint abans del seu debut. L'èxit viral, el fenomen de les xarxes socials i la seva capacitat per transformar idees quotidianes en cançons que connecten amb molta gent. En aquest àlbum, tot això pren forma i es converteix en un llenguatge propi. Després d'aquest bloc inicial més festiu i emocional que hem anat escoltant, entrem ara en una seqüència de cançons que juguen amb el cos, el desig i la celebració de la vida, però sempre amb el segell irònic i inesperat de l'artista. Comencem amb A todos mis amantes, una peça breu i directa que obre aquesta nova etapa del disc amb un to entre confessional i desenfadat.

0: abraçada molt gran.
1: A veure.
2: Això era A todos mis amantes, una peça curta però molt representativa d'aquest univers de la Rigoberta. Amb un to entre la confessió i la ironia, la cançó juga amb la idea de la llibertat afectiva i amb aquest imaginari tan propi seu on el desig, la quotidianitat i l'humor conviuen sense cap mena de problema. Darrere d'aquest personatge de la Rigoberta Bandini hi ha la Paula Ribó i la seva trajectòria abans de la música és força sorprenent. De fet, durant molts anys ha treballat com a actriu de doblatge, una feina que va començar sent molt jove. Ha posat veu a personatges d'animació molt coneguts, especialment en versions en català i castellà de pel·lícules i sèries infantils, com per exemple va posar veu a la versió en català de Caillou i també va participar en el doblatge de pel·lícules com Monstros S.A. i El viatge de Chihiro. A més, amb el temps va continuar consolidant-se dins del sector i també ha arribat a participar en produccions com Bitxos, ampliant així una carrera molt vinculada al cinema d'animació i al públic infantil i juvenil. Abans de convertir-se en la gran Rigoberta Bandini, la Paula ja tenia una carrera artística molt activa. Havia fet teatre, havia escrit i havia format part de projectes musicals més petits i experimentals. Però el gran canvi arriba quan decideix crear aquest alter ego. El nom de Rigoberta Bandini no és casual. És un homenatge a dos referents molt diferents. D'una banda, Rigoberta Menchú, activista i Premi Nobel de la Pau, i de l'altra, el cognom Bandini, que fa referència a Arturo Bandini, el protagonista dels llibres de John Fante.
3: Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guardia.

0: El que acabem d'escoltar era Así bailaba, una de les col·laboracions més comentades de l'Emperatriz, amb la gran Amaya. El tema té una història interessant perquè no és una cançó completament nova, sinó que parteix d'una versió anterior de Los Pallassos de la Tele, aquell univers musical infantil que va marcar diverses generacions amb propostes pensades per cantar i ballar en grup. En aquesta nova versió, la cançó guanya una dimensió més col·lectiva i, sobretot, més feminista. La presència de la Maya no és només un afegit vocal, sinó que reforça aquesta idea de complicitat entre dues artistes que comparteixen una sensibilitat similar, que és la de veure el pop com un espai de joc, però també com un espai d'expressió emocional i lliure. Ara, però, continuem el nostre repàs pel disc que torna a canviar de registre. Escoltem Que Cristo Baje, una peça amb un punt més provocador i simbòlic.
1: Aunque yo juegue el juego de no persistir, hay tantas cosas que me quedan por

El que sentíem era Que Cristo Baje, una de les cançons més provocadores i carregades de simbolisme que hi trobem dins La Emperatriz. El títol ja és tota una declaració d'intencions. A partir d'una expressió col·loquial amb ressonàncies religioses, la cançó construeix un imaginari on el sagrat i el quotidià es barregen constantment. Rigoberta utilitza aquesta tensió per parlar de la necessitat d'esperança, de resposta o fins i tot de salvació en moments d'incertesa emocional o vital, però sempre des d'un punt de vista molt terrenal. I després d'aquest moment més irònic i simbòlic, el disc entra en una de les seves peces més íntimes i conegudes. Escoltem Tu i jo. Que solo me

I acabem d'escoltar Tu i jo, una de les cançons més delicades dins d'aquest disc. Després de moments més irònics i expansius, aquí la nostra cantant es mou en un terreny molt més íntim, parlant de les relacions des d'una perspectiva gairebé mínima, centrada en els detalls i en la fragilitat del vincle entre dues persones. És un tema que respira calma, a diferència dels altres, però també amb una certa melancolia, com si tot el disc s'aturés en un instant, com si tot el disc s'aturés un instant abans de tancar-se. I ara sí, arribem al final d'aquest recorregut. Per tancar el capítol d'avui, tornem a un dels primers temes de la trajectòria de Rigoberta Bandini, i és Too Many Drugs, una cançó que ja en el seu moment va començar a fer soroll i a definir el seu estil tan particular abans de fer-se tota una referent dins el panorama musical. Quan es va publicar, el tema va generar bastant conversa. D'una banda, hi havia qui celebrava aquella barreja de pop electrònic, ironia i crítica a certs excessos i dinàmiques contemporànies, i de l'altra, també hi havia qui no acabava d'entendre del tot el seu to entre seriós i paròdic. Però precisament aquesta ambigüitat és part del que va fer que Rigoberta Bandini comencés a destacar. Cançons que no són fàcils de classificar i que juguen constantment amb diferents capes de significat. De fet, aquell soroll inicial va ser clau perquè Rigoberta Bandini deixés de ser només un fenomen de xarxes per convertir-se en una de les veus més personals del pop actual en castellà. Avui és una artista consolidada, amb un discurs propi i una identitat molt definida, capaç de passar de l'humor més absurd a la vulnerabilitat més directa sense perdre coherència. Amb aquesta mirada enrere i aquest viatge per la seva trajectòria, tanquem el capítol d'avui. Nosaltres ens tornem a retrobar més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics. Enguany, no? Enguany ha estat unes temàtiques variades. I per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
2: És una documentació extraordinària, tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
4: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
5: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
6: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
7: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
8: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
9: Són 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit.
10: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
11: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
8: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
0: Tastets de llengua.
12: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula empassar. Empassar és fer-se passar quelcom gol avall, de la boca a l'esòfag. Menjant una oliva s'han passat el pinyol, o li costava empassar-se una píndola tan grossa. Per extensió, diem en sentit figurat, com vols que en una hora m'empassi tot aquest llibre? Empassar-se saliva és suportar en silenci, sense protestar, una ofensa, una extorsió, etc. Empassar també vol dir treure's una cosa falsa, ser una persona excessivament crèdula. S'empassa totes les mentides que li diuen. Empassar-se una doctrina falsa, per exemple. Fent passar la píndola a algú o fer-li empassar és fer-li creure una falsedat, una exageració, etc. Em volia fer empassar que s'havia fet ric i anava ben espellingat. Empassar algú vol dir callar allò que hauria volgut dir. Li volia dir que era massa ingenu, però m'ho vaig empassar. També fem servir aquest verb per dir pair un dany, un tort, etc. No s'han pogut empassar que no el convidessin. Ser un bocí de mal empassar és ser difícil d'admetre, qüestió difícil, desagradable. Quan li van donar el cessament, fou bocí de mal empassar. Fins i tot va caure malalt. Empassar-se gripaus, literalment, és mossegar la bala. Abans, a les guerres, es donava una bala de plom als soldats ferits perquè la mosseguessin si els havien d'intervenir sense anestèsia. També implica que cal aprofitar el millor d'una mala situació i acceptar o suportar càrregues feixugues. I vosaltres, us heu hagut mai d'empassar gripaus? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catllador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. Aquest estiu, a Ràdio Mollet.
1: Molt bon dia, sigueu benvingudes un dilluns més a aquest programa de Veus de Ciutat, on setmanalment conversem amb les persones que han format part i també que continuen formant part de la vida de Mollet i que han construït la nostra ciutat. Avui compartim aquest espai de Veus de Ciutat amb la Noemí Fernández, a qui saludem. Molt bon dia, Noemí.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies per ser amb nosaltres en aquest programa, per deixar-te conèixer una miqueta més i precisament, Noemí, doncs per aquelles persones que no et coneguin, com et definiries a tu mateixa? Qui és, Noemí Fernández?
2: Ostres, doncs...
1: Costa, he parlat d'un mateix tercera persona.
2: Què et diria jo? Soc una molletana d'adopció, perquè jo vaig néixer a León, però vaig venir a Catalunya molt petita, amb 14 mesos, i la meva vida ha passat a Mollet, aquí he fet la meva vida, he tingut tots els meus fills, tinc els meus nets, la feina, la família, tot. Vull dir, Mollet per mi és casa meva.
1: Com t'has involucrat en aquesta vida de la ciutat?
2: A veure, quan parles de vida de ciutat, parles de a partir de 20 anys o d'abans? Perquè dic perquè...
1: El que consideris.
2: Jo, doncs, de petita recordo els carrers de Mollet, com eren els carrers, com se'ns glaçaven els peus perquè hi havia basses amb gel, amb fang, els carrers no estaven asfaltats. Anava al col·legi l'Estonac, ara és ara l'Estonac, però quan jo hi anava era la companyia de Maria. I bé, vaig tenir una infantesa que jo crec que ha estat molt normal i molt feliç. He tingut moltes amigues, encara les tenim, encara a hores d'ara conservem amistat amb les que vam estudiar el batxillerat i ens veiem contínuament i, bueno, som com germanes, no?
1: Que maco.
2: I bé, he anat veient, jo he anat creixent, m'he anat fent gran, ja ho veus, però he anat creixent també amb el Mollet, per tant, recordo moltíssimes coses de Mollet. No tinc la memòria que té la Balbina, però sí que quan vas... L'altre dia ens trobàvem amb la Marta Busquets, amb una companya de l'Ajuntament, no? I estàvem explicant coses i diu, has vist per què ens donen la medalla, per exemple, no? Perquè tenim moltes coses a explicar i sempre m'han dit, per què no les escrius, perquè no els escrius, i no ho hem fet mai, però jo recordo de Mollet tot.
1: I el teu pas per Mollet, Noemí, comenta'm una mica com ha estat la teva implicació a la vida de la ciutat, què és el que has aportat, en quines entitats, en què t'hi has volcat?
2: Mira, jo crec que s'hauria de conèixer una mica anant enrere. Jo quan entro a treballar a l'Ajuntament de Mollet, vaig entrar amb l'Ajuntament del Fermí Jaurrieta, per tant, molt abans de la democràcia, tant vaig estar uns anys amb aquell ajuntament tal com era i de la manera que es vivia, no? I després vaig participar, bueno, jo treballava allà, vam viure les primeres eleccions democràtiques i recordo molt, doncs, l'emoció d'aquells plens i d'aquelles trobades, els regidors que tenien moltíssima il·lusió de fer coses i que ens ho explicaven i les seves ganes de fer coses. I recordo, mira, jo estava a secretaria, va entrar Josep Serra, que aleshores era el regidor de Cultura, el primer regidor de Cultura que hi va haver, i va dir, algú que m'ajudi a fer una relació d'entitats. Tothom va anar treballant i a mi em va saber greu no contestar-li. Li vaig fer una llista de les entitats de cultura que llavors hi havia, que eren molt poquetes. Els hi vaig posar en un dossier i a partir d'aquí... es va crear, bueno, vam començar a treballar plegats i aquell dossier es va anar fent gran i vam anar implicant entitats i vam anar creant festes i vam fer, vull dir, i el Departament de Cultura va tirar endavant fins a hores d'ara, vull dir, crec que hem sentat les bases de tot el que és ara el que s'està fent a Mollet, no? Hem vist néixer els centres cívics, la biblioteca, que no hi havia biblioteca, els centres cívics, jo recordo haver anat al sobretot al centre cívic de Camp Antiquet, vaig anar entrevistant persones per les cases per explicar-los que era un centre cívic, que és el que volíem fer des del centre cívic. Vull dir que vam trepitjar molt carrer i molta gent, i a partir d'aquí, doncs, mira, les festes majors, les festes, el naixement de les colles, el naixement dels gegants, el naixement dels diables. Vull dir que sembla que parli de... És veritat, parlo de molts anys enrere, però jo crec que estic bastant orgullosa d'haver format part d'aquest teixit, no? que ara es mou per Mollet.
1: Mm-hmm. Ara deies, sembla que parli de molts anys enrere, però realment en perspectiva tampoc fa tants anys, per tant, de tota aquesta cultura, no?, que ha anat naixent a la nostra ciutat, també mm-hmm. entenc que... Per tu, Noemí, és maco, no?, haver format part del procés i veure, doncs, com el que tu deies, vosaltres vau posar aquestes bases, no?, i a partir d'aquí, doncs, s'ha pogut anar creixent culturalment.
2: Exacte. Mira, pensa que, per exemple, teníem el despatx, nosaltres vam passar de l'Ajuntament Vell, del Prat de la Riba, uh-huh. a Can Gomà, i a Can Gomà ens vam posar els despatxos, i hi havia un departament que es deia l'Institut de Institut, era IMSSC, bueno, no me'n recordo, Institut de Serveis Socioculturals, i en allà vam treballar amb la creació de l'Escola de Música. I llavors, quan l'Escola de Música va començar, nosaltres necessitaven espai i ens vam traslladar a l'edifici de Correus. Però el teatre Can Gomà no era com era, com és ara. Vull dir, també vam viure la remodelació del teatre, bueno, vam organitzar la visita de Real, que en aquella època encara tenim una sala que nosaltres li dèiem la Sala Real, perquè és on vam rebre els Reis, no?, Juan Carlos i la Sofia. I vull dir que hem viscut tot això, jo crec que, vaja, per mi és maco. Però sembla que estigui explicant batalletes ja.
1: Noemí, no sé si creus també que en aquest moment de donar aquest impuls a la cultura era un moment especialment important, perquè, com deies, havíeu viscut les primeres eleccions democràtiques, per tant, es venia d'un temps on la cultura havia estat bastant censurada, per tant, no sé si també hi havia potser aquestes ganes de fer coses, de,
2: sí, jo
1: de revitalitzar.
2: Crec que, a part també de les ganes, és que no hi havia res. No existia, no hi havia una programació de teatre. Vam organitzar una programació de teatre mensual que començava a la tardor i acabava a la primavera. Vam organitzar cicles de música clàssica a la Marineta, xerrades, exposicions, no hi havia absolutament res. La Marineta, quan vam començar nosaltres, vam estar netejant, perquè era una casa que, bueno, estava feta a caldo,
1: sí.
2: I es va fer tota la reconstrucció, tota la rehabilitació. Llavors vam crear els primers més papers perquè allò comencés a funcionar, no? Per tant, hi havia ganes per això, perquè no hi havia res, no? I la veritat és que sí, la gent sempre ha estat molt... ens han encoratjat molt, no? Vull dir, la gent ha respost bé i bueno, només ho has de veure quan es munta una festa. Vam començar la primera fira d'artesans, vam organitzar les mostres de titelles, ha estat des de l'inici. Vull dir que és que, com que no hi havia res, doncs tot era una meravella i tot era perfecte.
1: I ho continua sent perquè té,
2: sí,
1: continuïtat, clar.
2: Exacte. Vull dir que moltes vegades dic, ai, pues mira, això jo he format part, no? L'altre dia ensenyava una fotografia del primer Carnestoltes, que amb una companya d'alcaldia i jo ens vam disfressar de pallasses i vam anar arrossegant gent i la gent ens va anar seguint i vam, sense voler, pràcticament es va muntar una petita rua, no? I vull,
1: sí,
2: dir que jo crec que hi ha ganes de fer coses i, bueno, no estic contenta de tot el que he fet, sí.
1: Comentaves precisament tot el que has fet tu per la cultura molletana, però què creus que t'ha donat a tu aquesta cultura de Mollet?
2: A mi molt. A mi jo crec que tot el que sóc i tot el que he fet, perquè clar que són... No, jo no diria que són èpoques diferents, perquè hem treballat molt i no vull dir que no es treballi, però que estàvem de dilluns a dilluns i de primera hora del matí fins a la nit per la feina, per fer-ho. Mira, recordo un cicle que vam organitzar durant uns quants estius que es deia l'estiu festiu. Llavors, cada cap de setmana organitzàvem coses a diferents barris.
1: Uh-huh.
2: Tocava la Plana Lledó, al barri de Lourdes, per exemple, me'n recordo que fèiem espectacles de dansa fèiem cinema a la fresca. Aquí fèiem cinema a la fresca i mira les condicions que ara es fan, no? Que ara tens un electricista, una empresa que et ve a posar les cadires, una altra que et posa l'empostissat. No, nosaltres muntàvem les cadires.
1: Ho fèieu tot vosaltres.
2: El Collell, que era l'electricista de l'Ajuntament, ens deixava amb un fanal. A mi em va ensenyar com obrir un fanal i com connectar. que ara no ho faria ni... Bueno, perquè connectar amb un fanal, no? Doncs, doncs connectava amb la màquina per fer el cinema a la fresca, no? Jo crec que vam fer... A mi em va portar això, el que sóc i el que he après, perquè he après moltíssim de la gent i de tot el que he fet. Pensa que, per exemple, per organitzar les programacions de teatre, sí, doncs m'ha omplert, perquè he pogut anar a veure moltíssimes obres de teatre. No hi havia cap obra de teatre que es portés a Mollet que abans no l'haguéssim anat a veure. I m'ha quedat un defecte, i és que quan vaig a veure una obra de teatre no la gaudeixo, com sinó que estic pensant sempre, això hi cabrà a Can Gomà, per on entraien els actors? Perquè, clar, nosaltres aquí a aquest cantó no tenim gaire espai. Per on, saps? Sempre aquesta mena de patir. I doncs ara encara em passa.
1: Encara et persegueix.
2: Encara penso, ostres, això hi cabria o no hi cabria?
1: I aquest has de recordar tu mateixa, no? Ostres, avui estic aquí gaudint,
2: sí,
1: no estic treballant.
2: Sí, disfruto de l'espectacle i s'ha acabat, no? Però això m'ha durat molt temps i encara ara, perquè ara vas a alguna cosa i vas veient, no? I l'altre dia estava jo a Can Gomà i pensava, ostres, aquesta cameta... Saps? Ja, això ja s'hauria d'arreglar. Vas i... Bueno, és casa nostra, no? Moltes vegades, si ens fem bromes, perquè sobretot allà es van organitzar també balls de Cap d'Any.
1: Uh-huh.
2: Allà ens traiem les butaques, ho traiem tot, i es muntaven taules, bé, muntaven taules amb espalmetes, i muntàvem una orquestra, i fèiem un guardarroba, i tal. Doncs després, i la gent tirava confeti, quedava... Can Gomà quedava fet una guarreria. Doncs després ens assentàvem allà amb aquella satisfacció de que bé que ens ho hem passat, que bé que la gent ha marxat satisfeta, però després tocava netejar i potser eren les 4 o les 5 del matí, saps? Mm-hmm. Però bueno,
1: clar,
2: ha passat.
1: També hi ha aquesta part més lletja, no?, de la feina, que al final també passa, doncs, en tots els aspectes.
2: Home, jo recordo, per exemple, les Revelles, a Cal Estrada, les Revelles a Sant Joan, per mi han sigut dels espectacles més

0: marxar, no?
1: Doncs sí.
0: Però a més tampoc hi havia gaires controls d'horari, era una mica més...
1: Mm-hmm. En tot cas ens quedem amb la part positiva, no? Que és molt més gran,
0: no,
1: que
0: això, sí,
1: que això
0: sí.
1: Que comences.
0: La, els focs, l'alegria de la gent, el veure allà totes les entitats compartint el sopar o compartint la coca, això sí. Però clar, de bambalines enrere, doncs també... També ho patíem, no?
1: Evidentment.
0: Igual que les cavalcades les hem viscut molt bé i molt maques, però doncs després, no sé si la gent sap o és conscient que tota aquella roba s'ha de treure, te la deixen anar allà, s'ha de treure, s'ha de portar a rentar, s'ha de col·locar, s'has de vetllar que no hi hagi res que sigui estrapat, que nosaltres no som les modistilles i llavors ho havíem de fer nosaltres, vull dir, tampoc hi havia tants recursos que ara dius, mira, pues mira, tinc una empresa que m'ho fa i que m'ho cus i aquests m'ho fan, no, era tot una mica manual, ho fèiem nosaltres.
1: Mm-hmm. Doncs nosaltres ara estàvem coneixent, no?, com has aportat el que és la cultura molletana. També volem conèixer una mica, més a nivell cultural, quins són els teus gustos, també doncs, culturalment. Comencem amb una cançó que abans de venir aquí li hem demanat a la Noemí. Digue'ns una cançó que t'agradi i ens ha recomanat. Escriurem de Miqui Núñez, de sí que escoltem un fragment i després comentem aquesta cançó.

0: Doncs això, escoltàvem Escriurem de Miqui Núñez, que és la cançó que has escollit, Noemi. Per què? Què és el que et transmet?
1: Mira, aquesta cançó, bueno, m'agrada el to, no? L'alegria que et transmet, però en el fons també també diu coses, no? I a mi m'ha agradat això del record de que has tingut alguna cosa i allà ha quedat alguna cosa. Bueno, potser és el dia a dia, no? De les persones, i sí, m'agrada. M'agrada, no et puc dir el per què, però és una de les cançons que jo a vegades escolto. Jo no em poso gaire música a casa, perquè sóc de les que llegeix. Jo necessito silenci,
0: vale,
1: per treballar i per estudiar o per llegir.
0: Sí.
1: Però de tant en tant poso...
0: Ve de gust tenir aquest
1: música,
0: soroll.
1: Però si no, pues, doncs la ràdio, no? Perquè la ràdio, és veritat que feu molta companyia.
0: Companyia, sí.
1: No? Les notícies, el que passa... Però aquesta cançó, no ho sé, l'he trobada... Té un ritme molt...
0: És una cançó
1: que
0: molt
1: enganxa,
0: maca, sí.
1: I la lletra m'agrada. Però per què m'agrada? No t'ho puc dir. Jo crec que diu coses, que la gent l'escolti, la llegeixi, la lletra, i a veure què n'opinen, què pensen.
0: Ens comentaves, Noemi, que t'agrada molt llegir. No sé si estàs llegint algun llibre que t'agradi.
1: Mira, ara estic llegint un que precisament que es diu La casa de la Bruguera. És un llibre d'un

0: d'una dona americana i crec que és americana, de mitjans del segle XIX. Mm-hmm. Una història, és una traducció, d'una editorial que m'agrada molt, que fa unes traduccions molt bones, però a més de que m'agrada molt llegir, també participo amb el Carles de la llibreria Illa en el Club de Lectura. Abans anava tots dos, però clar, és que és un llibre cada 15 dies i no m'he de la vida. I llavors l'he deixat. Però pràcticament, llegim un llibre cada mes, però a part d'això llegeixo molt. Soc consumidora de llibres. Mm-hmm. Sí.
1: I tema audiovisual, no sé si t'agraden més les pel·lícules, les sèries, alguna que hagis vist recentment que hagi destacat?
0: Veig sèries, m'agraden molt les pel·lícules, però la veritat és que de memòria estic fatal. Mira, precisament jo abans d'ahir em sembla que he vist una em sembla que era una pel·li que es diu El Vasco. No tenia ni idea. I em va agradar, és divertida. Avui precisament m'he trobat amb una companya en el tren, recentment anat a matricular per fer un curs d'història. Uh-huh. I li he recomanat, perquè l'havia vist ahir, no? Perquè si no me'n recordo, me'ls he d'apuntar.
1: La tenia recent.
0: Sí, però sí, m'agrada veure sèries. Lo típic, hi ha sèries que són primera temporada, segona, tercera, no.
1: Es fa massa llarg,
0: 6 capítols
1: això.
0: O 8, és el màxim que aguanto, i ja està, sinó una pel·lícula o llegir.
1: Mm-hmm. Noemí, estem arribant ja al que és l'última part de l'entrevista, i ara és el torn de les preguntes ràpides. Jo t'aniré fent preguntes, has d'escollir, si vols justificar-te ho pots fer, i si no, doncs passem a la següent. Comencem amb la primera. Aquesta genera bastant de debat, Truita de patates amb ceba o sense ceba?
0: Amb ceba.
1: De moment ha sigut la resposta guanyadora de les persones que portem.
0: Aquesta tarda, per cert, tinc els meus fills a berenar a sopar i m'han dit, sense ceba.
1: Potser la cola és per allà.
0: I jo li he dit al meu marit, doncs en faré una amb sense i una altra amb ceba.
1: Amb ceba. Algun plat preferit? Tant que t'agradi cuinar o que et cuinin, que t'agradi menjar.
0: Com els nens, els macarrons.
1: Mm-hmm. I ara que estem a l'estiu, no sé si tens algun gust de gelat que t'agradi més que un altre.
0: No sóc gaire llaminera. Potser el gelat de llimona.
1: Mm-hmm, així més refrescant.
0: Sí,
1: mm-hmm.
0: Sí, però si no...
1: No et crida gaire.
0: No tinc grans...
1: què ets més, Noemí, de matí o de nits?
0: De matí.
1: Mm-hmm.
0: Perdona, quan et refereixes a la nit vols dir de vida nocturna?
1: Sí, exacte.
0: No, de matí.
1: No, per matí estàs més activa.
0: Més espitada, sí. Jo a les 6 del matí estic en marxa.
1: Déu-n'hi-do. Si has de parlar amb una persona, què prefereixes, enviar un WhatsApp o trucar?
0: Home, depèn del moment, però jo procuro trucar i parlar. I si és una persona que està passant un mal moment, retrobar-nos i parlar.
1: Mm-hmm. Sempre el contacte,
0: sí.
1: No? Si poguessis tenir un superpoder, què t'agradaria tenir?
0: Què m'agradaria tenir o fer?
1: Mm-hmm.
0: Oh, és molt fort, eh?
1: Hi ha tantes opcions.
0: Jo crec que avui dia voldríem que hi hagués pau al món i eliminar l'extrema dreta.
1: Mm-hmm.
0: Però... de cuajo.
1: Sense mirar enrere.
0: Sí.
1: I un lloc de Mollet que t'agradi?
0: Doncs m'agrada anar al parc de Can Molà. Mm-hmm. L'altre dia vaig descobrir, perquè feia molt temps que no hi anava, que aquell passeig que hi ha al centre, els arbres han crescut tant que fan com un arc verd. Hi havia una ombra fantàstica. Ara no sé, avui amb la calor que fa, però s'estava molt bé. Jo crec que el parc de Can Molà... és un dels meus llocs. N'hi ha molts, perquè m'agrada
1: molt gran, sí.
0: El parc d'aquí darrere del cementiri, m'agrada la Rambla. Jo visc a la Rambla, per tant, la Rambla m'agrada.
1: Uh-huh. I un lloc que no t'agradi o que no hi aniries d'aquí de Mollet?
0: No ho sé, potser la deixalleria.
1: Bona resposta.
0: Però no ho tinc. m'agrada anar a Gallecs, m'agrada passejar, vull dir que... no, així ara de bote pronto no, et diria la deixalleria com a lloc lleig.
1: Doncs sí, i ja per anar a acabar, Noemí, aquesta conversa, has format part del que és la cultura de la ciutat, has vist créixer Mollet, has vist l'evolució en els darrers anys, com t'imagines el Mollet del futur o com t'agradaria que fos la ciutat?
0: Mira, a mi m'agradaria que fos una ciutat on la gent es pogués trobar a gust, on la gent no se sentís rebutjada, i una ciutat neta, una ciutat oberta i una ciutat compromesa. I jo crec que penso en els meus nets i voldria que tinguessin això, que trobessin oportunitats per tirar endavant, com hem provat nosaltres, però que sobretot la justícia social i tots els problemes que hi ha ara a la societat que no existissin.
1: Mm-hmm. Creus que manca, no?, això precisament actualment la ciutat.
0: Mm-hmm. Hi ha molt... hi ha una taca negra per ahí, sí. Uh-huh. Em sembla que sí.
1: I personalment, com t'agradaria que et recordessin a tu aquí a Mollet?
0: Jo sempre dic que com una bona persona i divertida, punyent, perquè a vegades es necessita, s'ha de ser, no? Però que em recordin com una bona persona. Mm-hmm. Ja n'hi hauria prou.
1: Doncs Noemí, amb aquestes paraules tanquem aquesta conversa de Veus de Ciutat. Agraïta que ens hagués acompanyat, que ens hagués obert les portes per conèixer-te una mica millor tota la teva tasca, per construir el Mollet que coneixem actualment. Ens retrobarem segur pels carrers de la nostra ciutat. Ens veiem ben aviat. Gràcies i
0: moltes
1: que vagi molt bé, Noemí.
0: Bon estiu.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha obert una nova convocatòria de beques adreçades a joves del municipi que vulguin participar en projectes de cooperació internacional i solidaritat impulsats per ONGs i entitats socials. L'objectiu d'aquesta iniciativa és facilitar que les persones joves puguin viure una experiència de cooperació internacional amb tercers països, contribuint a projectes vinculats al desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans, la igualtat de gènere, l'acció humanitària o l'educació per al desenvolupament. I en esports us informem que la Janet Molletana Carla Onrubia ha signat una actuació excel·lent al concurs internacional de doma paralímpica d'Ornago a Itàlia, una cita clau del calendari internacional. Formant Bioni amb el seu cavall Valerio, Onrubia ha aconseguit la primera posició en les dues proves tècniques i una segona plaça en la prova d'estil lliure, uns resultats que la situen entre les grans protagonistes de la competició. En declaracions a Ràdio Mollet, Onrubia s'ha mostrat molt emocionada pels resultats assolits i ha reconegut que no esperava un domini tan clar durant el concurs.
1: Això no ens ho esperaven gens, o sigui, només anàvem a fer-ho bé i que el cavall estigui bé i tot això, i la veritat que ens ha impactat gratament perquè és un orgull que tant el Valerio, que és el meu cavall, com jo, estiguem a un podi i més a una primera posició en un internacional d'aquest nom.
0: Els bons resultats d'Onrubia arriben en un moment especialment important, ja que el concurs d'Ornago és l'última gran cita internacional abans que la direcció tècnica de doma paralímpica de la Reial Federació Hípica Espanyola anunciï els 4 binomis que representaran a Espanya el Campionat del Món de Xen 2026.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
2: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dedicarem el programa a la poeta Cristina Álvarez Roig. Portem el llibre Becs de proa, que va guanyar el Premi Narcís Lunes i Boldix l'any 2024 i del qual l'any passat fa aproximadament un any ja havíem començat a llegir alguns poemes. Avui continuarem. Aquest llibre està dedicat a la pèrdua. La poetessa havia perdut el pare i també va tenir un avortament, va perdre un fill que desitjava molt, i això es reflecteix en els seus poemes. Tot i així, són uns poemes que no són ben bé tristos, són... ella recicla el sentiment i el fa poesia. I comencem per un poema que porta per títol Ars Musicae. Després de tu, la nit mai més fou negra, ni fosc el temps que arrela en la memòria de tants altars que s'alcen damunt l'aigua d'aquesta veu, el cant de la sibila que emporta el vent amb fulles de palmera i llargs cabells de pluja i via làctia. Temple de llum, uns llavis de rosassa iridescents desfeien l'alabastre d'un iris blanc de llunes silencioses, i un aiguaneix de perles inundava la catedral de músiques marines. Després de tu, les pedres mai més foren cofres d'oblit ni murs d'eterna espera. Aquella veu era el seu plor, les notes que unes mans breus, amb bosta de les teves, van destrenant de l'arpa de la vida perquè la mort no sigui una frontera, sinó aquest cim altíssim i sagrat que vas alçar amb vermelles partitures perquè els ocells puguin cantar per sempre. Després de tu, la veu és la carícia d'un sol suau desfent-se en gotes negres per a un concert de músics sense rostre, guiats pels ulls damunt d'un cap de musa. Canta l'amor, la veu d'una muntanya,

Dístic elegíac per renéixer. I va dedicat al meu pare fill ja per sempre. Seràs per sempre estiu, l'aroma del sol que inunda els blats altíssims de juny. Tanta llum, les llances de l'enyor clavades al cel, els nostres ulls que hi veuen a través de l'altre. I et dic, i t'anomeno, mar d'absència, vol, ala de temps, que torna i es fa melodia. La veu, la teva veu, pare, l'alè, l'aire, el batec del silenci d'una flor que arrela al cor de l'existència. Tu i jo, l'arbre etern, les teves mans perennes agafant les meves perquè aquesta orfandat mai no hagi sigut. Fa segles que ets trajecte d'una au migratòria pel vent de la memòria, el bec de les branques i llavors que fecunden les valls de l'espera. Seràs per sempre sal, ruta dins de l'aigua, alfabet enigmàtic de la infinitud, centre d'un laberint sense déus ni monstres, l'equació de la vida que l'amor desxifra, un confí sense fi que travessa el mot, el poema que escric perquè omplis de nou la matriu oceànica de la immensitat.

Eucaristia per a una Madonna sense fill. El blau s'adorm, el llençol immens del teu cos d'aigua i llum, que avui m'inunda els ulls amb l'ull amb el salobre d'una llàgrima. És la tristesa de saber-te lluny, horitzó enllà, confí de l'existència de tu i de mi, quan érem el sol cor d'un mar de sol d'estels i l'or del somni d'alguna lluna creixent dins de mi. Lluna de sang, de carn, embrió d'un cosmos expandint la tendresa d'unes mans tan breus i fràgils com les ales de l'aire. D'aquest foc de roselles, pell d'anel, la carícia d'un cel en transparència que es farà de l'alabastre el contrallum de tots els pètals que avui entapissen turons vermells d'onades de vellut. La mort s'adorm, mig roja, mig celesta, en el llençol immens del meu desert, sense lluna ni estels, tan sols l'eclipsi del sol amb una llàgrima de cel. La mitja lluna dels meus ulls de pluja damunt les dunes que mai no seran.

Atlants. Llavors de sol. Estels d'anels que arrelen en el substrat en què el temps s'alimenta, damunt l'oblit. L'immens llit de la mort que sepultem perquè el cel no ens enfonsi amb els records i el dolor etern del món. I així vivim, atlants de carn i ossos, desafiant el pes de l'infinit, de tanta llum que ens fa cecs a l'amor, analfabets dels signes de la vida, del fang, la pols, la sang d'una rosella, la pell del foc, translúcida carícia d'aquest instant que els àngels se'ns enduen cap a horitzons sense nom ni retorn. Tot és foscor, menja el vent i la nit, i el vol fugaç, enigma sideral, d'aquestes aus de fum que ens van ferir amb la cançó dolcíssima d'uns becs de fruits madurs i l'aire ros dels blats, aquells cabells que mai no vam poder acariciar. La sang de les llavors entapissant l'eterna primavera dels nostres ulls damunt dels seus. Les flors dins d'un bressol, molt blanc, color d'absència. Al peu del poema ve una citació de Vicent Andrés Estellés, que diu així: jo tinc una mort petita, meua i ben meua només. Com jo la nodreix a ella, ella em nodreix igualment.

no és endins. La dedicatòria és a uns pares a l'hora de l'Àngelus. Anells de temps, arrels d'eternitat, el cor dels morts, la veu de l'univers que sent dins seus quan la llavor dels ulls se't torna en flors i plores l'or del sol. No diguis mai el nom de la bellesa, perquè cap mot no pot vivificar l'alè del vent, la vida que ens observa d'enllà del cos, la pell, el cos que estimes, carícia endins, la pell tan coneguda d'aquestes mans que trenen la tenebra amb fils de llum, la fràgil teranyina que recordem com una fortalesa ara que plou damunt la tinta blava de tants records, el bosc de la memòria, i la destral, la mà que no s'atura, i aquesta mort, la soca en què seiem, per sentir el plor d'abans del plor, la vida sempre latent de qui mai no va néixer d'enllà del cos, la pell del pur desig i aquell batec imperceptible, etern, només endins l'escorça i el taüt. I una citació de Carlos Bologno. Pues sé muy bien que has de morirte, espera, que en algún bosque crece ya tu caja dentro de un roble.

Ara sentirem la música que va compondre per la pel·lícula El tercer home, que va protagonitzar Orson Welles. El títol de la fragment que sentirem es diu Trampa per Harry. Harry és el personatge que interpretava precisament Orson Welles.

Bé, tornem doncs a llegir poemes de Cristina Álvarez Roig del llibre Becs de proa. Latència. L'arbre tan nu, el vent, les fulles mortes i el crit glaçat del temps damunt les pedres, de sorra i sol, de tanta espera inútil, de tot i res, d'algunes mans de molsa, teixint la llum del contrallum i l'ombra. Un laberint d'absència sense tu. I el cel, tan nu, damunt la pell desèrtica del meu hivern sense arbres, vent ni fulles. De tanta neu de flors d'un foc antic com els teus ulls nocturns de lluna d'ambra, plens d'aquest cos de boira inabastable. Tan sols la pols del temps, que ja no espera, perquè és això, la pell que mai no oblida l'instant precís i breu de la carícia, la intersecció d'un àtom de consciència amb l'etern ús dels cossos i les tiges, i tant d'anel que hi ha en el fil de gebre que tallarà l'hivern, pedres i cos, l'arbre, les flors, la neu, la sang, la saba, el contrallum, la llum, la nit, el vent.

Elogi d'uns ulls secs. I va dedicat a tu, poeta de la llum. Quin gran delit, aquesta lluna ardent, àurea i creixent de dins les ales grises de la tristor. La boira somnolent d'algun record, les hores imprecises d'un vell malson que vola lentament i s'esvaeix en la claror que encises amb els teus ulls que fan passar la nit, secs i llunyans d'aquest món embogit, massa petit per a tanta bellesa que tu sí veus amb la mirada nova dels nens i els folls, la blava nitidesa d'aquest lent del somni en la gran cova que és l'univers. Tu, que ets la fàcil presa de tants estults, no necessites prova del que és l'amor que ens hem begut a glops, dolços i amargs, ara que anem ben xops de sal i estels, plorant junts entre besos d'alcohol i mar i, aquesta escuma blanca del desencís. Avui sentim els resos dels beneits, nous savis de la banca, gurus de l'art, i recordem els mesos, l'eternitat, el nostre camí amb tanca, proscrits del món, invisibilitzats tu pels ulls secs i per estar cansats dels sants tan sants. Quin gran delit, la lluna cremant el fum dels bisbes, l'arrogància i aquest menyspreu de donar-te l'engruna del pa podrit que no veuràs, sense ànsia que mai cap déu et dugui a la tribuna del seu Olimp tan net, sense fragància d'amor ni mar, ni del vi deliciós del sol nocturn d'un cel per a tots dos. Hi ha una citació al final del poema d'Israel Clarà, que és poeta i és el marit de la nostra poetessa d'avui, i diu així: tens vocació de llum, vols ser profund abisme.

minvant. Dedicat al gat Trotsky per tant d'amor. La tristesa és un fil molt fi de gebre, quasi invisible. Un fil de teranyina que enfila agulles de salobre i pluja, amb fràgil equilibri, a punt de caure del ràfec estelat d'aquesta nit d'estiu glacial. Te'n vas de mica en mica, i cada instant es torna al cel pretèrit de la lluna, vessant-se en els teus ulls. Vers de llacuna, tendres com la molsa de la infantesa, d'un record per sempre. Veus com t'allunyes i com les pupil·les que eren de mel i tinta ara emmirallen la falç del temps. El tall del vent que torna amb ales transparents com una llàgrima, el plor de l'univers. Retens encara el tacte sinuós de les carícies perdent-se en el vellut del teu silenci que és llavor primigènia, cor creixent, desafiant la lluna en quart minvant, l'etèria resplendor de l'alabastre, i el teu pèl t'atzeveja a contrallum, irradiant un amor inhumà, tu que saps estimar salvatgement, tu, cos diminut, que guarda l'enigma de l'eclipsi dels teus i els nostres ulls.

Alfabets de cel. Hi ha una pluja invisible rere el sol, dins teu, que és incessant. És una pluja que no revifa el bosc ni el riu. Una aigua que no s'adolla cap petit ocell, perquè és tan sols la gota de salobre del mar on sedimenta aquesta mort, lenta i silenciosa del desert. No busquis cap oasi ni recer, ni albiris les carenes del miratge del cel damunt les dunes, pols del temps, l'horitzó sinuós d'aquesta serp, amb pell de vent que abraça l'univers i avança cap a tu, mirada endins, buscant un cos, fugint de la intempèrie, l'extensa solitud d'humans i déus. No hi ha res més a fora que la pluja i l'aire de les aus que sempre marxen per no morir de fred i fam d'amor. Queda't dins teu i encén una foguera per cremar els encenalls d'aquest dolor de la destral que talla caps i escorça. La paraula esmolada de la injúria que sols contradiràs amb el poema que escrius per al res tot de l'existència, amb la llum com a única lectora d'aquest nostre alfabet immens de salt.

ara que ho saps. Mig dormir potser sigui un fals mig despertar-se d'algun somni fugaç que no vols deixar anar. S'imposa la claror del nou dia i desitges que les hores no cremin el fràgil negatiu d'aquest teu cel nocturn d'estels propers com flors. La llum potser fereixi les ales d'alabastre d'aquesta boira intacta que és a punt d'esvair-se. Amb els ulls mig tancats i el desig a les mans, profanes el llençol inexistent del temps. I ara, l'eternitat és d'un blanc transparent com la pell del silenci que no pot existir més enllà de la mort. Amb la tinta calenta, encara, del teu ésser, fas una incisió i esdevens la icona d'aquest breu pensament que ja era poesia i, tot just ara, ho saps. Bé, doncs, fins aquí arriba el nostre programa d'avui, el Combat dels Poetes, dedicat a Cristina Álvarez Roig. Us desitgem que passeu molt bona setmana.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, així com incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies destacades de la jornada. Ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També a primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poqueta cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. Aquestes hores del migdia les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus. Al Pla de Lleida, les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafogós. Aquesta tarda, els ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya. A la resta, ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia, clarament, un repunt de les temperatures.
1: Gràcies, Marc. A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Montroig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs des de fa ben poca estona. S'ha hagut de confinar els veïns d'una urbanització propera i ha afectat també a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. I en plan esportiva, la selecció espanyola de futbol amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titulars, s'ha classificat per les semifinals del Mundial de Futbol després de superar Bèlgica per 2-1 divendres al vespre a Los Angeles.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
1: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: L'Osada també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
1: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives. Val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes, el que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitzi.
0: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix en declaracions també a l'Agència Catalana de Notícies en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
2: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans, i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen doncs augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
0: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins ahir, fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament la jornada d'ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com dèiem, ahir acabàvem amb una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes d'aquesta tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
3: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve. Ens diuen els serveis de meteorologia, el Meteocat, que dimarts i dimecres tornarà a partir de diumenge tornarà a remuntar les temperatures a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
0: Protecció Civil ja ha emès aquest avís per calor intensa per demà diumenge i també per dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i a l'Aran i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i diumenge al Baix Ebre, al Montsià i la Ribera. Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran en molts casos dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquesta calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis, no deixen de cremar hectàrees de territori català i, a més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest mateix migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Han pogut estabilitzar els dos flancs d'aquest incendi fa ben poca estona. L'avís del foc s'ha rebut als voltants d'un quart d'una del migdia en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de l'urbanització El Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions d'aquestes del Casalot. També la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a l'urbanització Miami Platja. En paral·lel, s'ha interromput aquesta circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i llarga distància. I pel que fa a la mobilitat per carretera, la P7 també s'ha tallat entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per l'N340, a causa d'aquest incendi. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar aquest foc. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que és el motor d'aquest incendi. El cap ha arribat a les vies, això sí, sense travessar-les, i ja s'està treballant per contenir les flames. S'han produït alguns focus secundaris que ja estan sota control. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que a 160 municipis de 17 comarques catalanes se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. I a més, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi. És un menys que la jornada d'ahir. Són el de Montsec d'Ares, entre el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, el de Montsec de Rubies, entre la Noguera i el Pallars Jussà, el de la Baronia de Rialp, a la Noguera, el de Ribera Salada, el Solsonès, el del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, entre el Vallès Occidental i el Bages, el del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, entre la Noia, el Bages i el Baix Llobregat, el de l'Espai Natural del Montmell-Marbellà, el Camp i el Baix Penedès, i el del Parc Natural de la Serra del Montsant, al Priorat. Precisament, en aquest context, l'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima posa un punt de vigilància i informació a l'Espai Natural de Castell. L'objectiu és fer una tasca divulgativa entre els usuaris dels valors mediambientals d'aquest àmbit i de la cura que cal tenir en moments com aquests per preservar-lo. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
4: El punt d'informació i vigilància a l'Espai Natural de Castell, a Palamós, ja està en marxa un estiu més. La presència directa de l'ADF permet un control davant el risc d'incendi, possibilitant una actuació ràpida amb vehicles i material d'extinció a la zona. La caseta informativa estarà operativa durant els mesos de juliol i agost en horari de 10 del matí a 6:45 de la tarda. Gaspar Segués és el coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
5: A l'estiu hi tenim un grup de 2 persones que doncs, fan d'informadors i de vigilància, que hi ha un primer conat, doncs actuen fins que arriba bombers, que hi ha una tanca que han trencat el candau o el que sigui, doncs fem el primer manteniment, controlem que l'accés motoritzat hi ha algú que fa el que no toca, doncs l'advertim, si no ens fa cas, doncs avisem a Rurals o avisem a la policia local.
4: L'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima aprofita la seva presència diària a Castell per dur a terme tasques de manteniment i actuacions de prevenció d'incendis.
0: El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural, aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra en el marc de la negociació per als pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest mateix dissabte en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
6: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, per que us puguem fer els aclariments que corresponguin. El mes d'octubre, la previsió que tenim és que el mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs, poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas el món. O sigui, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur, plasmar-vos, si ho considereu oportú, un pla de pobles, i jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els vostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble, en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
0: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
7: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
0: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu per l'abril de l'any vinent, de l'any 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per capitals de comarca. Aquest Pla de Pobles és dirigit a 807 ens locals, tots els municipis de menys de 5.000 habitants, les entitats municipals descentralitzades i les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. En la primera convocatòria, l'executiu preveu que els ajuts arribin a entre una vuitantena i un centenar de municipis. Per accedir al finançament, que és compatible amb la resta de subvencions atorgades per la Generalitat, els ens locals han de presentar projectes que contemplin, com a mínim, actuacions en cadascun dels objectius previstos: rehabilitació de nuclis urbans, conservació patrimonial, rehabilitació d'habitatges i impuls de polígons d'activitat econòmica. D'altra banda, paral·lelament, el govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns el mes de juliol, segons ha avançat Catalunya Ràdio. En una entrevista al programa L'Hemicicle, la presidenta del grup dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que la persona que situï al capdavant ha de ser independent i de consens entre govern i el seu partit. La creació d'aquesta nova Direcció General forma part dels pactes i acords entre el govern i els comuns per aprovar els pressupostos de la Generalitat. D'altra banda, l'empresa catalana Summer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
8: L'empresa catalana Summer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys de Cros a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase, prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
9: Una inversió molt important de Summer, al voltant de 1.500 milions d'euros, uns 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari. Això passarà al 2050 o no? Començarà a passar a partir de la que ve. De fet, ja hi ha màquines treballant.
8: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Summer Group, Paul Baix, explica per què han apostat per Flix.
10: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
8: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
0: D'altra banda, en plana política, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha celebrat les enquestes, que són segures esperançadores per al seu partit. Ho ha assegurat aquest migdia en una atenció als mitjans des de la campa de jove de Sant Sadurní d'Anoia, després que el CEO assenyalés que aquest dijous que el PSC guanyaria les eleccions amb 36-38 escons, Esquerra aniria a l'alça amb 24-26 i Aliança Catalana es dispararia en tercer lloc amb 23-25. En plana política municipal, el regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Francisco Javier Ochoa, ha anunciat la renúncia al càrrec després de donar positiu en un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan. Des de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Maria Ribas.
11: Javier Ochoa ha presentat la seva dimissió com a regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. La renúncia arriba després que els Mossos d'Esquadra li fessin un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan, en què va donar positiu. Amb aquesta decisió, Ochoa deixa també els càrrecs de primer tinent d'alcalde i de regidor de Via Pública i Mobilitat, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana i Infraestructures. En l'escrit de dimissió, el fins ara regidor assegura que assumeix plenament la responsabilitat dels fets i afirma que la seva renúncia és la decisió més coherent i responsable per preservar la confiança de la ciutadania en les institucions i en el projecte polític del qual forma part.
12: La gente se equivoca, las personas nos equivocamos y tenemos que pagar por ello y me toca pagar. Y sobre todo, pues sobre todo las gracias por la confianza y por la gran cantidad de notas de cariño y de apoyo que he recibido, que ha sido brutal. De verdad, estoy abrumado de tanta nota de cariño, de tanta llamada, de tanto WhatsApp, de visitas en persona para decirme: Javi, estamos contigo. Me sabe mal, me duele, pero bueno, seguiré haciendo lo que pueda por este pueblo. Lo más honesto es hacer lo que he hecho, dadas las circunstancias de cómo ha ido todo y de los cargos que represento.
11: La dimissió es farà efectiva en el proper ple ordinari de l'Ajuntament, previst per a finals d'aquest mes.
0: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. Un xoc entre un autobús i dos turismes talla l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus, amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El SEM ha atès 9 afectats, un home i una dona greus, traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un home en estat lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls i 6 persones lleus que han estat donades d'alta al mateix lloc. El tall a l'N240 ha provocat també afectacions

circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies ha estat interrompuda al llarg d'aquest matí i fins fa ben poca estona entre les estacions de Vinaixa, les Garrigues i la Plana Picamoixons a Valls per un robatori de cables. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermedis entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar el cable i s'ha reprès la circulació. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre a un quart d'11 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada, de fet, d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el dia 19 de juny. 4 persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de 6 anys i una en aigües interiors. Obrim Plana Cultural. Art de Bogotà va protagonitzar aquesta passada nit un dels moments més esperats de la tercera jornada, la penúltima del Festival Cruïlla, en revelar al públic el misteri de Bigger Splash, el pseudònim amb què la banda cartaginesa s'havia anunciat al cartell de diversos festivals abans de destapar la sorpresa en les últimes hores. Déjame aguantar la respiración. Segundo más. El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. L'exlíder de Talking Heads ha tornat a Barcelona amb tot de temes clàssics del seu rock, mentre el quintet londinenc va desplegar al Parc del Fòrum la seva característica fusió de jazz, afrobeat, funk i hip-hop, una de les combinacions més eclèctiques del cartell d'enguany. El Cruïlla viu avui, aquest dissabte, la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda i fins la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Ricoberta Bandini o Els Pets. Que no m'expulsarà. Seguim parlant de música i de festivals. Un repertori de Bach, Beethoven i Mendelssohn va obrir la passada nit la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell.

0: El trio format per Daniel Müller-Schott al violoncel, Annika Treutler al piano i Noah Bilschuta al violí va interpretar tres peces a l'Auditori Pau Casals. L'eslògan del certamen d'enguany és "Celebrem el violoncel" i coincideix amb el 150è aniversari del naixement del músic. Fins al 21 de juliol, sis violoncel·listes de tot el món interpretaran obres del seu univers. L'últim dia, Ettore Pagano, guanyador de la darrera edició del concurs Reina Elisabet, oferirà un concert tocant el violoncel de Casals. L'instrument no sonava a Catalunya des de l'any 2011. Continuem parlant, més festivals. El festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà va inaugurar la passada nit la 64a edició amb un concert del referent de la música antiga Jordi Savall. Acompanyat de la formació que ell mateix va formar, Esperion 21, Savall va homenatjar Marco Polo amb un viatge musical i explicat amb cants i danses d'Orient Mitjà i Àsia Central. El de Jordi Savall ha estat el primer dels 8 concerts programats a l'Espai Port per l'emblemàtic escenari a tocar de la platja de Sant Feliu de Guíxols, i passaran també artistes com Benjamín Clemente, Maria Arnal i Tània, o els gironins Sopa de Cabra. Les dues i gairebé 23 minuts, és moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Arrenquem parlant de futbol perquè la selecció espanyola, amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titular, s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar Bèlgica per 2-1 la passada nit de divendres a Los Angeles. El rival serà la França d'Mbappé a semifinals i també Ousmane Dembélé. El partit es disputarà dimarts al Dallas Stadium a partir de les 9 del vespre, hora catalana. D'altra banda, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. El fitxatge es podria fer oficial la setmana vinent. I el club blaugrana començarà la pretemporada dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica. Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i del 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne

0: Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham. El Barça no començarà la Lliga a la primera jornada, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost a casa contra l'Athletic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o el 23 d'agost. La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà més tard. D'altra banda, l'Espanyol ha superat la xifra dels 32.000 socis, segons ha comunicat el club blanquiblau en motiu de la campanya d'abonaments per la temporada vinent. D'aquesta xifra, prop de 27.500 són abonats. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat dos fitxatges en les últimes 24 hores. L'últim, el de la migcampista Claudia Iglesias, coneguda com a Bicho. La madrilenya arriba procedent del Costa de Tenerife i assigna contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar la samarreta del Villarreal, club en què va coincidir amb la seva nova entrenadora, Sara Monforte. D'altra banda, l'altre fitxatge blanc i blau és el de Clara Rodríguez, la lateral catalana provinent del Granada, signa per un any. La podem escoltar.
1: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
0: Per la seva banda, el Barça ha cedit la reusenca Montse Alabarta al Villarreal de la primera federació, la segona divisió estatal. D'altra banda, una batlle ha fitxat per l'Arsenal després de tres temporades com a blaugrana. La defensa catalana coincidirà al club gàner amb la mallorquina Mariona Caldentei. El Girona s'ha fixat en el retorn a primera divisió com a objectiu immediat de la temporada vinent. Parlem ara de futbol masculí. El seu entrenador, Quique Álvarez, ha manifestat que té ganes de començar a treballar.
2: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb bueno, el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
0: També a segona divisió, el Sabadell ha renovat Artur Bonaldo fins l'any 2027. El defensa brasiler de 30 anys ha disputat 69 partits oficials i ha marcat 5 gols i ha repartit 4 assistències. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
3: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
4: ¿Cuánto vale?
3: Pues cerca de un millón.
4: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hiciera esta cresta y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
2: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
5: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
3: No se preocupe, no estoy harto.
6: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
7: Nada, colgada.
2: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
6: Es como que nunca volviste.
7: Sí que volví.
8: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
7: Bueno, creo que me he saltado.
8: No hay tiempo, me tengo que ir.
2: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
8: És la hora.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies de la jornada. Ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
11: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També a primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poqueta cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. Aquestes hores del migdia, les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus. Al Pla de Lleida, les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafogós. Aquesta tarda els ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya. A la resta, ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia, clarament un repunt de les temperatures.
10: A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Montroig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs fa una estona. S'ha hagut de confinar els veïns de diverses urbanitzacions properes i ha afectat a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla actual pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. Finalment, en plana esportiva, la selecció espanyola de futbol, amb diversos catalans a les seves files, fins a 9 s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar a Bèlgica per 2-1 aquest divendres. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
12: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
10: L'OSADA també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
12: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives. Val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes, el que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitzi.
10: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
13: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans, i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen doncs augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
10: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com diem, ahir acabàvem amb una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes de la tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
14: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve. Ens diuen els serveis de meteorologia, el Meteocat, que dimarts i dimecres tornarà, a partir de diumenge tornarà a remuntar les temperatures a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
10: Protecció Civil ja més un avís per calor intensa per demà diumenge i dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i a l'Aran, i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i la de demà diumenge al Baix Ebre, al Montsià i a la Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran, en molts casos, dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que la calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. La calor continua marcant, com diem, el dia a dia en diversos municipis de Catalunya, de fet, a la major part del nostre territori, i n'és un exemple Terrassa, amb temperatures molt elevades. Cada persona busca la seva fórmula per combatre aquesta calor: refugiar-se a l'ombra, no separar-se del ventall, encendre el ventilador o simplement intentar trobar una mica de fresca. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
15: Temperatures de rècord per al mes de juny, que obliguen a tothom a buscar la millor manera de suportar la calor.
16: Sobretot ara baixem al centre de Terrassa perquè corre aire i hi ha sombra.
15: I n'hi ha que pensen que això ja no és calor, sinó alguna cosa més.
17: No solamente hace calor, es que a bajar demonio a fundirlo.
15: Els ventiladors giren a tota velocitat i els aparells d'aire condicionat treballen sense descans durant bona part del dia.
18: Sí, hem de tirar d'aire condicionat aquests dies de molta calor.
15: Però el pitjor arriba a la nit. Amb aquestes temperatures, dormir es converteix gairebé en una missió impossible.
17: Mira, si tienes que meter a la bañera de seguida, a la ducha, porque parece que te han rociado con agua, ¿eh?
15: Tot i que sempre hi ha qui aconsegueix descansar, passi el que passi.
19: Ah, no, jo dormo fenomenal, desnuda, sin sábanas, y... però és que afortunadament no hi ha nada que me quita a mi el sueño.
15: I sembla que la calor continuarà entre nosaltres, amb petites variacions però sense donar gaire treva. Per tant, toquen roba lleugera, molta aigua, ombra sempre que sigui possible i, sobretot, paciència, molta paciència.
10: Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis i no deixen de cremar hectàrees del territori català, desgraciadament. A més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Montroig del Camp, a la Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs fa una estona. L'avís del foc s'ha rebut pels voltants d'un quart d'una del migdia en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de la urbanització El Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions El Casalot, la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a la urbanització de Miami Platja. De fet, en paral·lel s'ha interromput la circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i de llarga distància. L'AP7 també s'ha tallat entre Montroig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per l'N340. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar l'incendi. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que era el motor d'aquest foc. El cap ha arribat a les vies sense travessar-les i s'està treballant encara per contenir les flames. S'han produït alguns focs secundaris que han estat ràpidament controlats. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que a 160 municipis de 17 comarques se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. Els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que en la jornada d'ahir. Obrint plana política, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos.
20: Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dissabte en un acte de més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
14: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, perquè us puguem fer els aclariments que corresponguin. El mes d'octubre, la previsió que tenim és que el mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria, i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas el món. Sí, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur
0: plasmar-lo, si ho considereu oportun, un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els nostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble, en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
20: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
21: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
20: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu a l'abril del 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per a capitals de comarca.
10: D'altra banda, l'empresa catalana Sapmer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
22: L'empresa catalana Sapmer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys de Decros a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
0: Una inversió molt important de Sapmer, al voltant de 1.500 milions d'euros, uns 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari, doncs això passarà el 2050 o no, començarà a passar a partir d'aquí, de fet ja hi ha màquines treballant.
22: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Sapmer Group, Paul Baix, explica per què han apostat per Flix.
23: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
22: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
10: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. El més greu i més destacat, un xoc entre un autobús i dos turismes que talla la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11 del matí, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 9 afectats, un home i una dona, greus, traslladats a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, un home lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls, 6 persones lleus que han estat donades d'alta al lloc i el tall en la 240 ha provocat afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. El trànsit s'ha pogut reobrir en un carril en aquesta Nacional 240 a Montblanc, però evidentment les afectacions al trànsit encara continuen. 7 dotacions dels bombers s'han desplaçat fins a aquest lloc dels fets i s'han encarregat d'excarcerar 2 ocupants del turisme. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a la Nacional 260R a Bellver de Cerdà amb 2 vehicles implicats que han col·lidit frontalment.
20: Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del sistema d'emergències mèdiques i han treballat 4 dotacions dels bombers.
10: D'altra banda, ha estat diverses hores tallat un carril a la P7 a Martorell en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes que ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol i també en mobilitat de la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies. Estava interrompuda fins fa ben poca estona durant tot aquest matí entre les estacions de Vinaixa, a les Garrigues i la plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha ofert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar aquest cable, precisament quan Renfe, avui dissabte, recuperava el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Caldes i la plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp.
20: L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre un quart d'11 i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 4 persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de 6 anys i una en aigües interiors.
10: D'altra banda, el Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 10 anys i mig de presó a l'home que va segrestar i va intentar matar l'exparella ganivetades a les Gavarres el juliol de l'any 2019.
20: La sentència desestima el recurs de la defensa i confirma la decisió de l'Audiència de Girona, que el va condemnar per detenció il·legal i intent d'homicidi.
10: Els Mossos d'Esquadra van desarticular a principis d'aquest mes de juliol un grup especialitzat en el robatori de motocicletes que actuava a l'àrea metropolitana de Barcelona. S'han detingut 2 homes de 31 i 43 anys a Granollers i hi ha un tercer investigat a qui li consta una ordre de detenció.
20: Els investigadors atribueixen als Pispes el robatori de fins a 16 motors per valor de 104.000 euros durant el gener i entre els mesos d'abril i maig. A hores d'ara s'han pogut recuperar diverses motocicletes que ja han estat retornades als seus propietaris. Els dos detinguts van passar a disposició judicial el 3 de juliol.
10: Obrim bloc cultural i parlem del Cruïlla. Art de Bogotà va protagonitzar aquesta passada nit un dels moments més esperats de la tercera jornada del festival en revelar al públic el misteri de Bigger Splash, el pseudònim amb què la banda cartaginesa s'havia anunciat al cartell de diversos festivals abans de destapar la sorpresa en les últimes hores.

0: El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. El Corilla viu avui la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda fins a la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Rigoberta Bandini o Els Pets. Esquivo el recital.
1: Continuem parlant de música i de festivals. El festival Cap Roig ha donat el tret de sortida a una nova edició amb el concert de Víctor Manuel, que aquest divendres a la nit va inaugurar la programació del certamen als Jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell.

0: El cantautor asturià va repassar alguns dels grans èxits de la seva trajectòria davant d'un públic entregat en una vetllada que va combinar emoció, nostàlgia i música en directe. El festival continuarà les pròximes setmanes amb una programació que reunirà artistes nacionals i internacionals fins a mitjans d'agost.
1: D'altra banda, el cantant asturià Rodrigo Cuevas actuarà avui a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mart de Tarragona dins la programació del festival Camp de Mart.

0: sobre el... Ho farà amb La Belleza, el seu nou espectacle, una proposta que combina folklore, electrònica, cabaret i crítica social, consolidant una trajectòria que ha convertit l'artista en una de les veus més singulars de l'escena musical actual.
1: Continuem parlant de festivals. Molts comencen, com estem veient aquest cap de setmana, Camins. El nou festival de música a l'estiu a Manresa va arrencar ahir, aquest divendres, amb el concert de Luz Casal, presentant el seu nou disc Me Voy a Permitir.

0: Avui serà el torn de Joan Dausà, que també presenta nou treball, Immortals. La programació, que s'allargarà fins al 18 de juliol, inclou 6 concerts a un escenari principal. Actualment ja s'han venut el 75% de les entrades, de les 12.000, de les 15.900 a la venda. I el concert de Sopa de Cabra ja té les entrades exaurides. Aquest cap de setmana la programació es complementarà amb l'actuació de God Save the Queen, considerats el millor tribut de la banda britànica, que representen també un nou espectacle per celebrar el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody. El festival també inclou el Village, una zona amb oferta gastronòmica i una programació de concerts amb artistes locals.
1: Més cultura, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca coincideixen avui per primera vegada a la temporada en una mateixa plaça i amb la vista posada al concurs de castells.
0: Serà a Altafulla, on s'espera veure diversos Gamma Extra, amb la complicitat dels Xiquets de Tarragona i la colla anfitriona, els Castellers d'Altafulla. Ens donen més detalls la Carol Cubota, des d'Altafulla Ràdio.
2: Avui se celebra la Diada de les Cultures, que enguany compleix 25 edicions, i ja en fa unes quantes que els rosats i els verds ofereixen grans castells a la plaça del Pou, on mostren la seva millor versió i la seva rivalitat es fa palesa. Més encara, si tenim en compte que enguany és any de concurs i toca ajustar-se bé la faixa i apretar les dents per descarregar les construccions més ambicioses. Això espera el president de la colla anfitriona als Castells d'Altafulla, és Arturo Palavicino.
3: Un castell per colla, tant Vilafranca com la Vella, amb la possibilitat de veure Pilar de Vuit per la part de les dues colles també, doncs estaríem parlant de que fàcilment podríem veure quatre intents de castell de gamma extra, si tot va bé.
2: A plaça estaran acompanyats d'una tercera colla convidada, els Xiquets de Tarragona, que també volen mostrar els seus galons i recuperar la solvència que els ha mancat a les últimes temporades. I els d'Altafulla, amb Castells de Set, també voldran treure pit per completar una diada que es presenta molt atractiva. La cita és a 6:45 de la tarda.
1: D'altra banda, Olga Xirinacs, Lluís Riera Porta i Esteve Sala i Casellas guanyen els premis de Creixell Crims al Festival de Novel·la Criminal en Català.
0: Els guardons s'han entregat en el marc d'un certamen que s'allarga durant tot el cap de setmana al municipi del Tarragonès. Des d'on a la Torre, Raquel Martínez.
4: Ahir al vespre va tenir lloc l'entrega del Premi Trajectòria a l'escriptora tarragonina Olga Xirinacs. Esteve Sales va rebre el Premi de Poesia Criminal Jordi Llopart i el Premi Margarida Aritzeta Vila de Creixell de novel·la criminal inèdita va recaure en Lluís Riera, que ha agraït el reconeixement als organitzadors.
5: Em sento molt afortunat de guanyar aquest 5è Premi Margarida Aritzeta. Molt agraït al jurat per haver entès i valorat la meva obra. Molt agraït a l'Ajuntament i a la comissària Raquel Gàmez per fomentar la literatura negra i sobretot en la nostra llengua, que la tenim molt delicada i entre tots l'hem de cuidar i mimar.
4: Presentacions de llibres, música, escape rooms i taules rodones conformen el cartell de Creixell Crims, el festival de novel·la criminal en català, organitzat per l'Ajuntament de Creixell amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i la Institució de les Lletres Catalanes.
1: I la Biblioteca de Palafrugell al Baix Empordà ha inaugurat Constel·lació Cuixart Dau al 16, un mural creat per 16 artistes del col·lectiu Arteca per commemorar el centenari de Modest Cuixart.
0: L'obra instal·lada al pati de la biblioteca és fruit d'un procés de documentació i recerca sobre l'artista i es podrà visitar durant l'estiu. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: L'obra reuneix creadors de disciplines diverses que han reinterpretat l'univers de Cuixart des d'una mirada personal, com explica la responsable d'Arteca, Sandra Bisba.
7: Tenim ceramistes, tenim tatuadora, tenim un ebenista, pintors, vull dir que gent amb estils i amb disciplines molt diferents i que se'ls ha donat una lona de PVC per treballar, amb la dificultat que això suposa, tenint en compte que després aniria penjada en una paret que hi toca el sol durant tot l'estiu i a més que pot ploure, que poden passar tot una sèrie de coses.
6: La directora de la Fundació Cuixart, Sílvia Arnau, destaca que els artistes han tingut llibertat per inspirar-se en tota la trajectòria de Modest Cuixart.
8: Cadascú ha agafat catàlegs de Modest Cuixart, han mirat llibres, han mirat l'obra, han visitat el Museu del Suro, l'exposició que hi ha, han vingut a casa nostra, i del que han llegit i del que han observat i del que s'han empapat, han tret una obra.
6: Arteca és un servei de préstec d'obres d'art de la Biblioteca de Palafrugell amb la participació d'artistes locals.
9: Notícies en xarxa. Esports.
1: Fem breus apunts de l'actualitat esportiva. Parlem de bàsquet. L'Aleix Joel Parra ha renovat amb el Barça fins l'any 2030 i si es compleix l'acord entre les dues parts disputarà 7 temporades com a blaugrana.
0: Qui serà baixa és Moses Wright. El pivot nord-americà es desvincularà del Barça sense haver-hi jugat ni un sol partit.
1: Altra banda, la penya ha fitxat el jugador bosnià Emir Sulemanovic per dues temporades.
0: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
1: El bàsquet Girona incorpora Fiat com el nom de l'equip i passa a anomenar-se Fiat Girona en l'any del debut a Europa.
0: El president del bàsquet Girona, Marc Gasol, ha explicat que l'acord tindrà una durada de 4 anys i reforçarà econòmicament el club.
1: I avui es disputa el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de bàsquet en cadira de rodes.
0: El trofeu celebra la 32a edició.
1: Parlant d'esport inclusiu, tanquem explicant que aquest cap de setmana se celebra a Salou el Trofeu Internacional de Futbol 7 per persones amb lesió cerebral i participa en la selecció catalana masculina i femenina. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Comencem una nova entrega de l'Això en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Ullida Ràdio. Sergi Benson, bon dia.
1: Hola.
2: Molt bonis.
0: Avui deixo-me començar amb actualitat, perquè per un cop que la tinc, Netflix ha estrenat la quarta temporada de Sullivan's Crossing, que és una sèrie que mirava i que estic molt contenta perquè ja torna la quarta temporada.
1: Molt bé, però és de Netflix aquesta sèrie? O
0: no, és d'un canal de al Canadà i que l'ha comprat Netflix.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Quatre temporades, eh?
0: Sí.
1: I de què va això?
0: és tipus Virgin River, és un...
1: Molt bé, a veure, ajuda'm més.
0: És com un campament, bueno, com un campament d'aquestos de que llogues cases per l'estiu i tal,
1: sí?
0: I hi ha activitats d'això, d'una noia...
3: Camping, no?
0: Tenc. Sí, com un camping.
1: És la paraula que estàs buscant?
0: Més o menys,
1: ah,
0: sí.
1: Ah, d'acord, no és tan difícil.
0: Ha, o sigui, una noia, la protagonista, ella és cirurgiana, li passa una cosa a nivell professional que s'aparta. Llavors torna en aquest càmping que el gestiona el seu pare, amb qui no tenia relació durant molt temps, i bueno, a partir d'aquí es teixeix. És molt cozy, o sigui, és molt de paisatges molt bonics, molt vida molt tranquil·la. A mi em va agradar molt, la veritat,
1: molt
0: i tenia ganes que comencés.
1: Mira,
0: sí.
1: I gestionar un càmping... Ha de ser difícil, però si el càmping funciona i ja està bé, ha de ser guai també la vida de gestionar un càmping, eh?
0: Sí, estic d'acord.
1: El que passa és que entenc que primer has de tenir diners.
0: A més, pensa que les activitats, doncs, canoa, tot això, saps?
1: Però
0: un de persones
1: gerent de càmping és més guai que gerent d'hotel.
3: Bueno,
0: absolutament.
3: Bueno, sí, suposo que sí.
0: Estic d'acord.
1: No, és més...
0: Sí. A més, és un càmping petitó, hi ha la típica botiga que ho és tot, no? Que té una mica de...
3: L'economato aquell, sí.
0: Sí, i no sé, tothom s'ajuda entre ells, és molt comunitat.
3: Oh, que bonic,
1: sí, el càmping, sí. Jo no hi vaig, eh?
0: No
1: hi vaig, però...
0: Jo
1: però...
0: necessito un llit còmode, bé, amb...
1: Però sí.
3: Però, escolta, si aneu amb un càmping que tingui bungalows, a veure, té llits, vull
0: sí.
3: dir, no heu de dormir a terra.
0: No, ja.
1: Que els càmpings ja han descobert que també poden anar a apretar amb els diners, eh?
3: Perquè no.
1: Normalment el càmping...
3: I tant.
1: Els càmpings han vist que la gent també li agrada, no? Els càmpings i han dit, ah, pues mira, nosaltres també ens agradarà que paguis.
3: És que durant la pandèmia els càmpings
1: van ser
3: molt
1: recurrent. Respectable, eh?
3: No, evidentment. Sí, sí. Llei d'oferta i demanda, però...
1: Sí.
3: Doncs això, els càmpings, jo crec que durant la pandèmia van fotre un pet molt fort.
1: Sí, és veritat.
3: T'ho dic perquè jo a casa meva, mons pares, durant la pandèmia també s'hi van encarinyar molt en un càmping i ara mateix han comprat el bungalow amb aquell càmping. Vull dir, ja...
1: Hi ha bungalows més glamurosos que habitacions d'hotel.
3: Ja t'ho dic jo que sí.
1: I molt més grans, evidentment. Doncs molt bé, Judit, gràcies per la teva actualitat.
0: Sí, mira. I una altra cosa.
1: Home, dos.
0: No donava ni un duro perquè vegués les sèries que vaig dir que miraria a l'estiu.
3: Sí?
0: He començat
1: però això
0: a mirar.
1: Ja, això ja s'ha
0: sí,
1: sentit?
0: Això ja s'ha dit.
1: Ah, jo pensava que era més endavant, això.
0: Ja s'ha dit. T'encontraré.
3: Vale.
0: És boníssima. Mireu-la.
1: No la recordo. Com funcionava aquesta?
0: És la que un home està a la presó acusat d'haver matat el seu fill i descobreix que el seu fill està viu.
1: Hòstia, me'n recordo.
0: És molt bona.
1: Això és Netflix també, eh?
0: És Netflix, és molt bona.
1: Molt bé. Mira, doncs jo aprofito de coses que vaig dir que miraria a l'estiu. Una era l'última temporada de The Bear.
3: I què?
1: Em queden dos capítols dels 8.
3: Sento que la gent està parlant superbé d'aquesta temporada, en plan, oh, de bé, ara ha tornat una mica la glòria, tal... Bueno.
1: No seré jo qui ho faci.
3: Vale.
1: També és veritat que menys un capítol, no sé si el tercer o el quart, que dura 39 minuts, i el penúltim que en dura 50, i he vist que l'últim dura una hora, la resta de capítols, 26, 27, 28 minuts.
0: Està bé.
1: Cosa que, bueno, també ha fet que me la mirés una miqueta més ràpid. És veritat que té to, de primera temporada, però també ho he notat una mica repetitiu, tot plegat. No ho sé, no... Suposo que és que ja no la miro amb... És a dir, ja miro volent que no m'agradi. Llavors no sóc del tot objectiu, però es veu relativament ràpid. Ara estic als dos penúltims, el penúltim i l'últim, que són els una mica més llargs, i ha començat una miqueta més la gresca. Però a mi se m'ha fet una miqueta llarg la narrativa dels primers 5 capítols. Però ja s'acaba.
3: Bueno, per ja sort no hauràs de passar un altre cop per això.
1: Ja s'acaba.
3: Si tampoc t'agrada.
1: També he llegit molts que expliquen el final. No sé com serà el final, però no sé si caldrà que expliquin moltes coses. No sé com serà, però hi ha molts articles de significat del final de The Bear.
3: Ui, això és que se posaran molt cinematogràfics i faran
1: paraules
3: d'aquestes.
1: Però jo ja quasi estic a punt de fer el primer tic de les coses d'estiu.
3: Molt bé.
1: Aquesta sabia que era fàcil de gestionar.
0: I tu, Ivan?
3: No, jo la meva actualitat era precisament això. Les crítiques pues, la posen com a molt amunt a l'última temporada de BR. Era
1: a nivell Rotten Tomatoes i així sí que ha tornat al 90% i escaig.
3: Ui, ho he vist fins i tot a Reddit, que els usuaris estan molt contents. Sí, bueno,
1: jo crec que no sóc objectiu,
3: Fer feliços als usuaris de Reddit també és difícil, vull dir, que en aquest sentit.
1: Jo no sóc... Jo estic normal, estic indiferent. Indiferència és la... És una bona... No, és veritat, està bé, és una bona manera de resumir com estic veient aquesta última temporada.
0: Sí, totalment.
1: Amb indiferència absoluta.
3: Jo crec que cauré a veure Foroma. Me l'havia guardat una miqueta, però és que crec que me tiraré ja a la piscina.
1: No es caure en res.
3: Perquè més es va, ja sabem més, l'últim capítol de la temporada en curs, diguéssim. Per tant, ara tinc 4 per mirar-me del tirón.
1: From, es parla molt bé de From.
3: Aquesta última temporada no se n'ha parlat gaire bé, però bueno...
1: Jo crec que és una sèrie que hauries de deixar que s'acabés del tot, per analitzar si la miraràs o no, però ja t'ho faràs.
3: Home, viure una última temporada així setmana a setmana, amb la pausa pel mig, amb el hype, també fa una mica d'il·lusió.
1: Que et decepcioni.
3: Una de tantes, no? Vull dir, vinc de veure Eufòria. És que clar, m'hauria de mirar algo que ara no em decepcionis al final, perquè clar...
1: Que potser no, From, no potser no, però From...
0: Bueno, encara no l'he acabat, però jo crec que t'encontraré...
1: Pues mira-la, aquesta.
3: No, mira, n'hi ha alguna per aquí, a la llista d'avui, sí? Que està interessant, eh?
1: Jo no en conec cap.
3: Ja us diré quan arribi.
0: Vale, perfecte. Doncs vinga, avui repassem les escenes que arriben aquesta primera quinzena de juliol. Comencem per la primera, X-Men 97. It's hard to believe... What's not waiting for me? Someone I lost. Someone special.
2: The X-Men are scattered through time. In the past, from the start of Apocalypse's reign. To the future at the height of his rule.
0: La segona temporada de la sèrie animada nostàlgica X-Men 97 continua la història de l'equip mutant dels X-Men, ara dividit i dispers a través de diferents èpoques, i la seva lluita per a trobar el camí de retorn a casa. Mentrestant, en la dècada dels 90 sorgeixen nous enemics i creix el rebuig fins a cap als mutants després de l'ausència dels X-Men.
3: Sèrie d'animació, eh?
1: M'agrada X-Men, eh? Però l'univers pel·lícules.
0: Ah.
1: Aniversaris, no l'he vist aquesta sèrie, la veritat.
3: I aquesta de llençaries és d'animació, eh, per això?
1: És d'animació. No, bueno, no em frenaria que fos d'animació, però no. Ara centro els meus esforços en el que miraré aquest estiu.
3: Molt bé.
0: Metes curtes.
3: Home, però ja que vas tan ràpid, potser te quede...
1: Mai tan ràpid, però si tinc suïts, vull dir, tranquil.
0: Sí.
1: En cas que se m'acabés la feina, tindria suïts per endavant, vull dir.
3: Molt bé.
0: Doncs aquesta arriba a Disney Plus, i a Disney Plus també arriba Olivia.
4: ¿A qué has venido? ¿A esconderte o a pedir dinero?
5: He venido a presentarte a tu nieta, Olivia. Mañana os quiero fuera de casa.
6: Tu padre es buena gente. No trata bien a nadie ni a nada.
7: Esto no es un hotel. Aquí el que duerme paga.
8: Bueno, eso es básicamente un hotel.
9: Aparte de metepatarólogo, también eres humorista.
10: Aquí la gente da cringe. Ya no llega ni el Shane.
11: Aquí tenemos tradición.
12: No, lo que no tenemos es dinero.
13: Tengo 1,70.
14: Pues con eso te llevas dos puñados de... y una pegatina.
15: ¡Pum! Ya te olvides.
0: Olivia es la nueva comedia familiar creada y producida por David Troncoso y Flippy, compuesta por 6 episodios y está dirigida por Juanma Pachón. La serie narra la historia de Mario Rey, el hombre del temps más famoso del país, que después de un chirín inesperado en la seva vida se ve obligado a refugiarse con la seva filla Olivia, en l'Oliver del seu pare Tomás, amb el que porta 30 anys sense parlar-se. Aquest retrobament forçós obrirà velles ferides, però també noves oportunitats.
1: Saps què m'ha passat? Just avui, mira, m'ha aparegut per Twitter el trailer.
0: Sí?
1: Però jo he llegit Oliva com a títol. Perquè també he vist sortir un frame del Pablo Chapela del protagonista amb una oliva i tal, no sé què, i he pensat, es diu Oliva, però ara veig que no.
3: Sí, perquè es veu que son pare té...
1: L'olivar, les olives. Però no era una broma, simplement la I no l'havia vist d'Olivia.
3: Potser han jugat una mica també amb això.
1: Llavors he pensat ara això, sí.
0: Aquesta me l'has marcat perquè no hi ha trailer.
3: No, perquè no... Ah, correcte, perquè no tinc el trailer, correcte. No, però volia dir d'aquesta última, sí? Que me sembla que també serà una sèrie bastant cozy.
0: Sí.
3: I no la miraré. No la miraré, però tinc curiositat per veure Pablo Chiapella fent algo que sigui mínimament dramàtic i profund, no?
0: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, potser també...
1: És que potser serà dramàtic i profund, això.
3: També, amb aquest...
0: És que, jo, per
3: el que he vist el tràiler, hi ha unes quantes llagrimetes a treure, amb aquesta sèrie.
0: Sí.
1: Vale, vale.
3: Que és un drama, perquè és la típica història d'un pare que no s'ha encarregat gaire de seva filla... es muda amb ell en un poble i llavors està amb totes les problemàtiques que això comporta, no? No han passat gaire temps amb ell, a més l'apartat del seu entorn, i té com aquest punt una mica... Ell tampoc s'emporta bé amb son pare, vull dir...
1: Ja. I va, aposto. Crec que s'acabaran portant tots molt bé.
3: Molt, sí. I serà una família feliç.
1: És la meva aposta. Crec que la segona temporada, hi haurà segona temporada, ja us avanço, on els tres portaran l'Oliver i tots seran superamics. Durant la segona temporada hi haurà un petit entrebanc que tornarà a obrir aquestes ferides per acabar la segona temporada, que serà quan la cancel·laran, aquesta sèrie, i no tindrà tercera.
3: No, potser no la cancel·len i li diuen...
1: ja n'hi ha prou.
3: Un any no más, Santo Tomás, exacte.
1: Kira Miró, Fernando Tejero.
0: Kira Miró, aquesta no és model.
3: Sí, i actriu també.
1: Surtarà a Machos Alfa.
3: Exacte.
0: Vale.
1: Les Illes Canàries, me sembla que era Miró. I la Machos.
3: Sí, correcte. És.
0: Sí.
3: I a més aquí té el seu accent, perquè normalment fa, quan fa produccions així nacionals, fica accent madrileño, és a dir-ho.
1: Peninsulitze.
3: Sí, però aquí té el seu accent.
0: Que bé, que bé. Doncs a Netflix el que arriba és Verano del 36, Niza, agost del 1966, quatre dones d'origen molt divers, es veuen molt diferent, es veuen implicades en l'assassinat d'un poderós fiscal en un luxós hotel de Riviera.
3: Ojo,
0: pues mira,
3: també fa bona pinta.
0: Sí, no està mal. No,
1: això
0: està
1: ho sabem
0: mal.
1: Si és espanyol? Tenim que no, eh?
0: No,
1: ah, no, Nisa.
0: No.
1: Nisa.
3: El C, no.
1: Val.
0: A Prime Video el que arriba és ella. Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods! I would just like to raise a glass to all of you. My friends... My world. I'm so lucky to have this life. I wouldn't change a thing. We have something important we want to talk to you about. Elle, we're moving to Seattle. Yeah. Val, és Elle.
1: Elle Woods. Elle Woods, li pots dir si vols. Li pots dir Elle Woods.
0: No, és que no havia fet aquesta lectura jo. Segueix a Elle Woods durant la seva etapa a l'institut mentre descobriu les experiències vitals que la converteixen en la icònica jove que vam conèixer, una rúbia molt legal.
1: Ah, és d'aquest univers? Mira.
0: Es veu que sí.
1: Indiferència, no?
0: Absoluta.
1: Perfecte.
0: Tu també, no?
1: Sí, sí, jo no.
3: No, veig que no ens ha agafat.
1: Reese Witherspoon? Ah, no, però no surt Reese Witherspoon. Entenc que Reese Witherspoon és d'una rúbia molt legal.
0: No,
1: no en sabem, eh? No passa res, no podem saber de tot.
3: Bueno.
0: No, no, la veritat. A Netflix. Hi ha bastantes a Netflix, pel que veig.
3: Mira, això t'afavoreix.
1: Perquè són els uns que treballen a l'estiu.
0: Sí. La supervivència d'una xica con curvas. I'm Mavis Beaumont. And I have a passion for fashion. I still don't much. I'm overcompensating because I'm nervous. I can slap you if you want. That's a no, thank you. You got this, bitch. You're the boss now. I see you. Peaches and herbs. Damn. All right. You wild girl. I want to dress women and help them love their bodies. Hashtag body positivity. Hashtag work mama. Mavis. You the best at this. You better start that rumor. Okay. A Netflix la poden veure, aquesta sèrie. Està clar. Michelle Buteau és una estilista recent separada que intenta refer la seva vida en aquesta comèdia autobiogràfica.
3: Bueno, venga.
0: Bueno.
1: Jo no la miro.
0: No, jo tampoc la miraré. No.
1: Venga.
0: A Netflix també arriba El hombre vapor.
15: Manos arriba.

0: Una persona explota espontàniament en directe en televisió i el misteriós home vapor utilitza la seva forma gasosa de, per evitar ser capturat i amedrentar.
1: Amedrentar, no? Seria?
0: No,
1: amedrentar.
0: Això no existeix. A català.
2: A temorir.
1: Bé, Sergi, bé.
0: A temorir el país sencer. No, no entenc.
3: Sí, no sabem si el que explota és l'home el gas.
0: Aquí està.
1: És un home que es transporta en que es transforma en vapor, perquè bàsicament
0: no,
1: és el que jo he vist al tràiler.
3: Però què té a veure perquè explota
0: exacte,
3: la tele?
0: Exacte. Una persona que explota espontàniament a la tele.
3: Això és un.
0: Exacte.
3: I després hi ha l'home vapor.
0: Que utilitza la seva forma gasosa per evitar ser capturat.
3: I entenc que aquí hi ha un lligam.
1: Clar, perquè potser es pensen que l'home vapor és l'assassí del senyor explotat i llavors...
3: Ara ens falta el bo, no? De la sèrie?
1: No, el bo se suposa que és l'hombre vapor. És com l'hombre al que li assignaron un crimen que no cometió. I a sobre és un home de vapor. I és el que he entès, eh? M'entens?
3: No
1: llavors,
3: la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se...
3: No la mirarem. A veure-ho explicat millor, Netflix. No la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se, que és de vapor. Llavors li venen a brell i... Pst, ja està. Adéu. Me'n vaig pel conducte de l'aire condicionat.
3: No cal crear tantes coses.
0: No, la veritat, està tot inventat, deixeu-ho estar. A Movistar Plus, el que arriba és...
3: Per un home vapor és molt fàcil d'obrir la campana i se'n va cap a dalt i ja el tens guanyat amb aquest.
1: No, però se suposa que després es torna a convertir en persona, per tant s'escapa com un gas i després es torna a convertir en una persona.
0: Oh, però a les ximeneies hi ha molta merda, eh? Vull dir, potser no...
1: Ell veurà el que fa,
3: eh? El pare Noel és el capaç de fer.
1: Sí, també.
0: Venga, va. Vamos a estar plus arriba de memoria de un asesino.
1: Sí.
4: So what do?
5: You live your life, you go in shadows.
6: I sell photocopiers.
4: What do you really do?
5: You come apart and you go black.
7: We do the job.
5: Some kind of
7: we don't ask questions.
5: Darkness colors your eyes with one knob.
8: Hello.
4: Hi, Dad.
0: Angelo Doyle ha viscut durant anys sostenint dos vides incompatibles, la d'un pare aparentment anodino en una petita ciutat i la d'un assassí a sou implacable a Nova York. El seu sistema funciona fins que deixa de fer-ho. La mort sospitosa de la seva esposa i una amenaça directa sobre la seva filla embarassada l'obliguen a enfrontar-se al seu passat abans d'oblidar-lo per complet. Patrick Dempsey.
3: Molt bé.
0: Està
3: bé.
0: Sí, està bé, sí.
3: Jo Patrick Dempsey l'he vist en una sèrie de, entre cometes, perquè ell no fa de gàngster, però de gàngsters i així.
1: Uh-huh.
3: Pot estar bé aquesta?
0: Sí.
3: No
0: sí,
3: descarto
0: sí.
3: Mirar-la, però serà després de l'estiu.
0: Sí, no es pot fer tot.
3: Segona temporada renovada ja, diu.
1: Mira, molt bé.
0: Sí.

0: que jo encara en xapa xicarà.
1: Que sí.
2: Ara veure.
3: Lab assistant, sir. Temporary staff.
2: Temporary, ja. Ah. En el sandí.
3: Ante.
4: Subu, una persona amb mala sort, li toca ensenyar educació sexual en un poble hostil. Així que ha de trobar la manera de sortir-ne airós i alliurar-se de la ira del seu pare conservador.
5: Bueno, són, sí. Tenim el conflicte, tenim el conflicte aquí, ja. Següent.
4: Sí. A Apple TV arriba Silo. What we see is not what's out there.
6: We do not know why we are here. We do not know who built the silo. And why we are underground. We only know the world outside our sanctuary is death.
7: If you boil the pact down to one rule, it's do not say you want to go outside.
4: La tercera temporada de Silo continua la saga d'una societat distòpica de 10.000 persones que viuen sota terra en misterioses circumstàncies mentre revela una altra història ambientada segles després. Va. En el present, Juliette Nichols sobreviu a la neteja forçosa, però torna amb
5: llacunes.
4: No, ho anava a dir. No, amb faltes de memòria, mentre el Silo es recupera de la rebel·lió i s'enfronta a una nova i perillosa amenaça. En el passat, la periodista Helen Drew i el congressista Daniel Kin descobreixen una conspiració que els arrastra a una cadena de
5: esdeveniments
4: amb conseqüències catastròfiques i irreversibles.
5: Ai, moltes coses.
4: Moltes coses, però no fa mala pinta.
5: Mira, la distòpica, l'adjectiu distòpic ja em tirem darrere, perquè estic cansat de distopies ja.
1: Jo ara li estava dient al Sergi, eh?
4: Bastant distòpic, que crec que t'agradaria, l'estiu que la mare va tenir els ulls verds.
5: Me l'apuntaré.
4: Sí, és una anada d'olla completament. O sigui, és una fumada de porro
5: que no m'apeteix.
4: No, dóna-li una oportunitat.
1: Pues mira, ara l'estava dient al Sergi mentre sonava el tràiler. Ojo que lloc de From no mires Silo,
4: eh? Oh, llavors,
5: jo miraria, si és entre una i l'altra, miraria From.
1: Vaja, hombre.
5: Perquè t'assegures, aquesta és la primera que ens has parlat.
1: Però entre tres temporades ja, bueno, està estrenada tercera.
5: Si no n'has sentit parlar per alguna cosa, serà.
1: Jo és que segueixo reformant la meva teoria de que Apple TV i HBO, bien.
5: Bueno, From és HBO.
1: No exactament. És MGM, però arriba a Espanya a través d'HBO.
5: Jo que veig molt HBO i molt Apple TV, també et puc dir que hi ha coses que no estan...
1: No, estic d'acord. La regla que confirme, o sigui, l'excepció que confirme la regla, és Eufòria. O sigui, ja m'ha quedat clar, això.
4: Molt bé, vinga, va, seguim. També arriba Filmin Justícia, Those Who Kill. I can fish the wars on Paul Gray in the Red Bull. Men när det kommer till oss själva, hittar vi inte orda.
8: Den afdøde var et præstående bandemedlem. Patrick Anthonsen skal løslade efter afsoning dommen for trafikdrab.
9: Det eneste vidne, vi har, det er ham, der så morderen vende rundt og fortsætte med at skyde.
10: Jeg tror, det her er meget mere personligt motiveret end bare et bandedrab.
8: Så hører du gøre mig nu?
11: Hvem er det?
8: Det er en af Kims gamle venner.
4: En aquest cas és una nova temporada del thriller detectives, que en aquesta ocasió la criminòloga Louise Bernstein haurà d'investigar l'execució d'un membre d'una banda criminal, juntament amb el seu company Frederick Hapgar. La nova professora de perfil criminal es fa càrrec del cas d'un membre d'una banda assassinat a trets just al sortir de la presó. Mentrestant, un exconvicte es veu arrestat de nou als seus antics hàbits delictius.
5: Això és nòrdic, no?
4: Fa pinta.
5: Noruec, danès...
4: Sí,
1: Hapgard i Bernstein sonen, no?
4: Sí.
5: Anem cap a Noruega, sí. Suècia.
4: Sí. A Netflix, a Salcedo, Cuero i Bugalú.
12: Suale, que este está bueno.
13: Este territorio es nuestro.
14: Usted nos estaba buscando un portero que la ayudara a filtrar clientela.
13: Fallero.
12: Esto no es cualquier cosa. La noche está caliente. Y el que entra, se queda.

0: Martín Salcedo protagonitza aquest spin-off de la sèrie nostàlgica La primera vez. El jove no es deixa impressionar fàcilment fins que Verónica Pinilla i Quiebra Cantó donen l'aposta amb les drogues, la beguda i el perill.
1: Bueno.
0: Bueno. Jo crec que no la miraré.
1: No, eh? Per mi és següent. Això què és, argentí o no?
0: Hòstia, no ho sé.
1: No, argentí no sona bé, argentí.
0: No.
2: La següent?
0: Sí. La següent era una peli. Hi ha una pel·li que es diu No tengo miedo, protagonitzada pel Michael Jenner.
2: Pues... aquesta, no, aquesta ja t'he dit que no està protagonitzada per Michael Jenner,
0: no,
2: per lo que jo he vist,
0: sea, per lo que sea.
2: Però el tràiler m'ha agradat molt, ha fet molt bona pinta. I sobretot he vist actuació infantil molt ben feta.
0: Sí?
2: Sí.
0: Pues venga, Netflix arriba, No tengo miedo.
3: ¿Saben para dónde se fue la bola, cabrones?
4: Fue a casa de la bruja.
5: En el bosque no hay ninguna bruja.
4: Un día desapareció un niño. Ahí se dieron cuenta que comía carne humana.
6: Tienes que llegar al otro patio y cruzar el túnel sin que la bruja te coma.
7: ¿Hola? ¿Puedes guardar un secreto? Es que encontré una cosa.
8: ¿Eres un ángel?
9: ¡No seas cobarde, cabrón!
10: Ustedes casi espiando,
0: Durant l'estiu del 1986, Miguel, de 10 anys, descobreix un aterrador secret que li mostra la cara més cruel i fosca dels adults, començant pels que creia conèixer millor.
2: Mira, perquè jo he vist el tràiler i us puc fer un petit... No diré spoiler, perquè si ho estrenen al tràiler imagino que és Vox Populi, no?
1: Ah, spoiler.
2: Però, bàsicament, a aquests dos nens els hi cola una pilota a la casa d'aquesta senyora, que té una llegenda negra darrere. Què passa? Que si troben una trampilla on troben un nen segrestat des de no saben de quan...
1: Alça! Bona.
0: Sí, sí.
2: I ho descobreixen els nens, i els nens ho mantenen en secret.
0: Oh! Hòstia.
1: Còmplices.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. No, no, fa bona pinta, fa bona pinta. A Apple TV, arriba Ciclos.
11: Es una entrada familiar.
12: Perdón, verás, es que somos los padres legales de los chavales. Y esta es su madre biológica. Juntos somos una familia. ¿Sabemos ya cómo encajarlo? No, todavía no. ¿Nos va a suponer algún reajuste?
11: Sí, pasad ya.
12: Vale, muchas gracias.
13: ¿Habéis pensado qué más os apetece hacer?
11: Me gusta improvisar.
13: Me empiezo a sentir un poco excluida de este proceso.
12: Lo está intentando, pero su forma de intentarlo no se parece a la nuestra.
14: Mamá traerá comida.
0: És una comèdia coral britànica. És la cinquena temporada que troba a Nicky i Jason lidiant amb les conseqüències...
1: Bregant
0: amb les conseqüències que la mare biològica de Princess i Tyler, Kat... apareix a la seva porta i el caos que porta la tranquil·la vida familiar.
1: Molt bé. Torbellino, com seria? El remolí?
0: Un remolí.
1: Te l'has saltat, aquesta paraula.
0: És que no
1: t'ha vingut la traducció al cap, eh?
0: No, la veritat és que no. No, a veure, altres sèries que s'estrenen les repassem sense tràiler. La Casa de la Pradera.
1: Home.
0: Arriba a Netflix.
2: Una mena de remake, o algo així.
0: Sí. Agatha i Lola, a 3 Player.
1: Sempre protagonistes de escenes de matrimonio.
0: Sí. El Viajero, arriba a Cosmo, Daglish, a Filmin, Cómplices hasta el final d'Amazon Prime, i també arriba Lucky a Apple TV.
2: Molt bé.
1: Bueno, confirmem que...
0: Quina era, Ivana, que tu deies?
2: No tengo miedo.
0: A veure aquesta.
2: Tot i que també m'havia quedat amb una altra, com es deia ara? No sé si tinc gaire temps per...
1: La del Solo, què? Okay.
0: Tens un minut, sí.
2: La del Solo... Com hem dit que es deia?
0: Silo.
2: Silo, ara, Silo, exacte, d'Apple TV.
0: Sí, la del verano del 36.
1: Que m'enamoré. Sí, la d'Olivia, no, si ara ens agraden totes. És un cunyaco de B15, no cal que ens enganyem.
2: A veure,
0: no, bé, tampoc.
2: A veure, estem adentrant-nos al juliol.
1: Claro, si que no és una crítica, vida, el juliol i l'agost...
2: De tota la vida són èpoques de baix consum, perquè la gent prefereix estar a la platja que estar mirant la tele.
1: L'agost perquè torret el lasso, perquè si no...
2: I Futurama, també.
1: Futurama, molt bé.
2: Veus?
0: Molt bé.
1: Que bé.
0: Doncs aquestes són les estrenes que arriben aquesta quinzena de juliol.
1: Molt bé, feliç juliol.
0: Sí, gràcies, que vagi bé.
2: Adéu.
0: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ulida Ràdio.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
3: El combat dels poetes amb Dolors Navarro el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
4: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.

pot quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: El POU.
4: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com ens marca l'intel·ligència emocional.
3: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
5: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ripollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
1: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
2: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
1: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
2: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
1: Cada dijous a 2:15 de vespre a Ràdio Mollet.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:15 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
2: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a 4:00 de la tarda.

Gràcies.

0: un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
2: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet. Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 1:45 del migdia a Ràdio Mollet.
4: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
5: Álvaro Rodríguez,
4: Eva Utrero
6: i Àlex Bermúdez.
5: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda
6: i en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
4: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
7: No hi ha distància és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 1:45 del migdia al 96.3 de la FM.
8: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
9: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 709, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada ens vàrem quedar en l'intent frustrat de sanció i, tal com estaven les coses, sense un company experimentat. En Wimper va tenir clar que aquell estiu no valia la pena tornar-ho a provar, per la qual cosa se'n van tornar a Anglaterra. Però aquella derrota no va fer més que fer créixer les seves ganes de conquerir el Matterhorn. De fet, Wimper tenia clar que el fracàs no havia estat seu, sinó degut a la incapacitat del seu company, i això ho tenia clar. Ho provaria una vegada i una altra fins que pogués fer cim o bé que arribés al convenciment que allò que cercava era impossible. L'any següent, el 1862, pel mes de juliol, en Wimper va tornar als Alps acompanyat per en Reginald MacDonald, amb qui ja havia escalat abans. En arribar a Zermatt, varen contractar dos guies suïssos. L'objectiu era travessar el coll que dominava Breuil i tornar a provar fortuna. Un cop allà, varen escalar fins al col de Lyon per tal de passar-hi allà la nit, però una forta tempesta els obligà a retornar a la vall. Això va provocar que els dos guies suïssos es neguessin a tornar-ho a intentar, i en Wimper i en MacDonald varen haver d'espavilar-se tots sols. En aquest punt, on comença la relació d'en Wimper i el guia Jean-Antoine Carrel. En Carrel era natural de Daval Tournage i estava considerat el millor guia de la regió, i el mateix Wimper el va descriure com el millor escalador que he conegut. Ja havia fet diverses tentatives d'escalar el Matterhorn i, de fet, era l'únic guia dels Alps que creia que la muntanya era accessible. Era un home segur de si mateix i fins i tot un xic arrogant. I com va dir en Wimper, aquell italià estava convençut que el cim estava reservat per ell. I de fet considerava la intrusió del jove anglès com un intent de reversar-li la pressa. De tota manera, va estar d'acord en acompanyar-lo en una altra temptativa, juntament amb un altre guia anomenat Pession. I aquest cop muntaren un bivac a uns centenars de metres per sobre del col d'Orion. I aquella mateixa nit varen fer un reconeixement més amunt de la xemeneia fins al peu de la Gran Torre, el contrafort següent. Aquella nit en Wimper la va passar en un estat de gran excitació, doncs per primer cop es trobava en un lloc estratègicament avançat, el temps era bo i els companys competents. Però sempre hi ha un però. Just quan havien assolit la part superior de Baixamaneia, en Pession es va trobar malament i en Carrel es va negar a seguir sense ell i varen haver d'abandonar. En McDonald va haver de tornar a Londres i en Carrel no volia fer l'escalada només amb en Whymper i aquest, un cop més, va haver d'apanyar-se-les tot sol. Va marxar a Zermatt, on va passar una setmana de mal temps, i li va ser impossible poder trobar un guia que el volgués acompanyar. Emprenyat va escriure: la dificultat està amb la manca d'homes, no en la muntanya. Quan va millorar el temps, va tornar a Brill, i amb l'excusa de que anava a recuperar la tenda que havia quedat muntada al peu de la xamaneia, va sortir per iniciar ell tot sol l'ascensió. Va passar la nit gaudint dels capvespre al Pi, i al matí, amb un temps excepcionalment bo, va escalar la xamaneia i més enllà de la Gran Torre. Estava entusiasmat de veure que ell tot sol anava superant els obstacles. Així va anar pujant fins a arribar a un punt situat aproximadament als 4.114 metres, el punt més alt aconseguit fins llavors. I allà en Whymper se'n va adonar que allò que estava fent, malgrat la seva extraordinària forma física, era massa per un escalador solitari, i que tot plegat era producte de la frustració dels darrers intents. I va decidir que ja n'hi havia prou. Però encara havia de rebre una dura lliçó. Aquell capvespre, quan baixava del Col de Lyon, va relliscar. Va caure una seixantena de metres i va rebre un cop al cap. Val a dir que va estar de sort, ja que uns pocs metres més hi hagués caigut per un precipici de vora 250 metres. Afortunadament no es va trencar cap os, però després de la trompada va tenir el temps just per gatejar fins a un lloc segur abans de perdre el coneixement. Quan es va recuperar, va seguir baixant, com va poder, fins a Brill, on va passar alguns dies recuperant-se. Seguirem la setmana que ve.
8: Pals i botes. L'agenda.
9: Pel dijous dia 9, el grup Extrem fa una sortida matinal cap al poblat ibèric de les Maleses, a la serralada de Marina. En Francisco Vera i en Carlos Revilla us acompanyaran. I el dia 11 i 12, al GAM, fa la sortida macro al refugi de Conangles, al Tuc de Molires, de 3.010 metres. Tots aquests que estigueu interessats en les sortides aquestes podeu adreçar-vos directament al club o bé consultar la pàgina web on hi ha els formularis per apuntar-s'hi.
8: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts una vegada més a Blanc en Negre, un espai on no venim només a escoltar música, sinó a entendre per què aquestes cançons existeixen i d'on surten i què ens expliquen també de les persones que les van escriure.
1: Perquè darrere de cada disc hi ha sempre una història personal, un moment vital o fins i tot una època concreta. I sovint també hi ha un conflicte que no sap com expressar-se d'una altra manera que no sigui cantant.
0: Sí, aquí la música no és només una qüestió de so o d'estil. És memòria, és context, és cos. És una manera d'estar al món quan no tens gaire clar com viure-hi.
1: I per això a Blanc en Negre posem en diàleg discos de temps diferents, no per comparar-los ni per dir quin és millor o és pitjor, sinó per escoltar-los com les mateixes preguntes i com es parla sobre l'amor, la soledat i la necessitat de ser estimat, tornen una vegada i una altra encara que canvien les veus i les formes.
0: Avui tenim dues senyores, però dues senyores de veritat, no físicament, malauradament, són història, però el seu llegat, la seva música, segueix viva i està aquí. Avui escoltarem dues veus que no van cantar des de la distància, ni des del personatge, van cantar des del seu cos, des del seu nervi i des d'allò que ells, aquelles, que els estava passant en aquells moments a la seva vida.
1: Sí, i tenim, per una banda, Janis Joplin i per l'altra banda a Amy Winehouse, dues dones que no van construir un relat per agradar sinó que van posar la seva vida al centre de la música, encara que això fos incòmode.
0: Això és Blanc en Negre.

0: Efectivament, hi ha discos que quan els escoltes amb el pas del temps tens la sensació que arriben al final d'alguna cosa. No perquè l'artista ho vulguis, ni perquè estigui pensant en un comiat, sinó perquè la vida els col·loca en aquell lloc. Pearl, de Janis Joplin, és un d'aquests discos. No és un testament conscient, però acaba funcionant com una fotografia final. Recordem que ella no va poder viure pràcticament
1: la pròpia estrena del disc.
0: Per tant, ella va funcionar com una fotografia final sense saber-ho.
1: Exacte. A més, el disc es grava el 1970, en un moment en què sobre el paper la Janis sembla estar millor que mai. Deixa enrere etapes molt caòtiques, ha canviat de banda i per primer cop treballa a l'estudi amb una certa calma. Musicalment, fins i tot sona molt més ordenat, molt més clar i molt més sòlid.

0: Però quan escoltem amb atenció, quan t'adones que sota d'aquella aparença d'estabilitat continua havent-hi una fragilitat enorme, la veu és forta, sí, però també molt exposada, com si cantar fos l'únic lloc on encara pot ser ella mateixa.
1: Trenta-cinc anys després, una altra veu apareix amb una honestedat molt similar. Amy Winehouse publica a l'any 2006 Back to Black, un disc que no mira cap enfora, sinó cap endins.
0: No és un disc sobre superar res, ni sobre prendre la lliçó. És un disc sobre recaure, sobre tornar al mateix lloc, sabent perfectament que et farà mal, però sense trobar una altra sortida.
1: I per tant, avui a Blanc en Negre posem en diàleg Pearl i Back to Black per escoltar com dues veus, separades pel temps, utilitzen la música com l'única manera possible d'explicar-se.

0: Però comencem una miqueta ja entrant en matèria en el context musical, històric i cultural del tema.
1: Sí, a finals dels anys 60, el gran relat de la contracultura nord-americana comença a muntar evidents signes d'esgotament. La idea que la música podia canviar el món xoca amb una realitat cada vegada més dura. La guerra del Vietnam continua, la repressió augmenta i el negoci entra de ple dins del moviment.
0: Janis Joplin havia estat una de les cares visibles d'aquella llibertat sense filtres, una veu que no encaixava, que no polia i que no demanava permís per res ni per ningú. Però aquesta imatge també pesa, i pesa molt, sobretot quan deixa de ser una elecció i es converteix en una expectativa.
1: Pearl neix en aquest moment, quan el mite comença a cansar la persona que hi ha darrere. Una de les coses més importants de Pearl és que pel primer cop, Janis no sembla lluitar contra la banda. La Full Tilt Boogie Band no la tapa ni la persegueix, simplement la sosté.
0: I això, sens dubte, va permetre a Janis Joplin fer una cosa nova, no haver de cridar tota l'estona per existir. La intensitat continua sent-hi, però ja no és descontrol, és una decisió expressiva en la que la seva personalitat es posa pel davant.

El disc s'obre amb Move Over i no és casual. És una cançó escrita des del cansament, però també des d'un moment de lucidesa molt clara. La Janis ja no està demanant comprensió ni afecte, està dient, literalment, que necessita el seu espai.

0: Així ha començat el nostre clàssic d'avui. El disc Cobra...
1: Sí, Move Over, la cançó Cobra, el Dispel. Quan canta Move Over, Rover and Let Janet Take Over, no està jugant amb una frase feta, està reclamant un lloc en un món, el del rock, on constantment havia de demostrar el doble que els altres. I estem aquí continuant escoltant a Janis Joplin amb aquest fantàstic disc, un disc que, com recordem, va ser editat el 1970.
0: Sí, i això, amb aquesta cançó que hem encetat, es nota... en com canta, no hi ha floritures, la veu és tal qual, va recta, gairebé a cops, és una veu que no vol agradar, vol ser escoltada, i això en aquell moment per una dona dins del rock era gairebé un acte polític, encara que Janis mai ho formulés d'aquesta manera. Cry Baby, la segona cançó que escoltarem del disc, ens porta a un terreny molt diferent, però igualment exposat. Aquí ja...
1: El Janis, sí, ja ens parla d'una relació molt concreta, eh? Algú que ja marxa pensant que és fort, que té el control, i algú que es queda sabent que aquell retorn tard o d'hora arribarà.

0: Cry Baby. És interessant perquè aquí la Janis no canta des de la humiliació, canta des de la certesa emocional. Quan diu you're gonna cry, ploraràs, no sona venjança, sona experiència. Algú que ja ha passat per aquí abans i sap exactament com acabarà.
1: Sí, en directe aquesta cançó era gairebé un ritual. Janis allargava al final, s'hi deixava la veu com si necessités tornar a passar pel dolor per poder-lo deixar enrere. Encara que fos només per durant aquella estoneta que durava la cançó.
0: Correcte, exacte. Continuem amb A Woman Left Lonely, que és probablement la cançó més silenciosa emocionalment del disc. No hi ha esclats, no hi ha ràbia, només hi ha una coseta molt simple i molt dura, que és sentir-se sola, fins i tot quan hi ha gent al voltant.

0: Aquí pràcticament Janis jo crec que canta amb una veu cansada. Aquí Janis ja no canta com una estrella de rock, canta amb aquesta com una persona cansada. És una cançó que parla del preu de viure sempre intensament per donar-ho tot a les relacions, a l'escenari, a la gent, i de quedar-se buida quan tot això s'acaba.
1: I continuant amb el disc que us presentem de la Janis Joplin, el següent tall és Me and Bobby McGee, una de les cançons més conegudes del disc, i sovint s'ha llegit com una celebració de la llibertat. Escoltada dins el conjunt del disc, sona més aviat com un record, com una història explicada des del final, quan ja no et queda res més que el moviment constant.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: En aquesta cançó hi ha una frase, conté una frase que diu: la llibertat és només una altra paraula per dir que quan no queda res a perdre. Però és una frase preciosa, però també molt reveladora. La llibertat aquí no és una elecció alegre, és una conseqüència. Quan no queda res més, moure-te és l'única opció.
1: Sí, i com habitualment fem al programa, el que fem és explicar-vos algunes curiositats dels artistes. I aquí no volíem fer una excepció, volíem parlar de curiositats de Janis Joplin, no? Una d'elles és que va actuar amb el seu grup en el Monterey Pop Festival l'any 67 i va actuar amb grans artistes d'aquell moment, amb en Jimi Hendrix, amb The Mamas and the Papas, amb Jefferson Airplane, amb Otis Redding i amb The Who. I això va ser el que va generar que una firma discogràfica es fixés amb ells i els hi proposés publicar un disc. Una altra cosa interessant és que el 4 d'octubre va ser quan va morir ella i suposadament va morir d'una sobredosis d'heroïna i també sota els efectes de l'alcohol. No obstant, mai varen ser aclarits els fets, perquè no van trobar les xeringues.
0: I forma part d'aquesta generació maleïda, no?
1: De la generació del 27. I les seves cendres, van ser incinerades, van tirar des d'un avió a l'oceà Pacífic. Bueno, curiositats de la Janis Joplin que sempre intentem explicar al nostre programa.
0: Tanquem el disc
1: amb un altre clàssic, una altra de les cançons més conegudes de la Janis. El disc Pearl es tanca amb Mercedes Benz. Es grava d'una sola presa, sense instruments, gairebé com una broma. Però el context és molt important. Janis havia estat parlant amb amics sobre com la contracultura que havia acabat desitjant exactament els mateixos símbols materials que criticava. I no només això, la va gravar 4 dies abans de morir.
2: It goes like this. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
0: Quan l'escoltes així, despullada, a capella, a la cançó, fa més mal del que sembla, perquè darrere de la ironia hi ha algú que comença a entendre que ni els diners, ni l'èxit, ni el reconeixement públic ompliran el buit que l'arrossega, i 4 dies més tard la Janis ens deixava.
1: Sí, a més, si escoltem amb atenció aquesta gravació, escoltem els pops de quan canta. És una de les proves de que es va gravar amb una sola presa. Sentiu el pop, el cop de les P's, dels cops aquests forts de veu, i així es va deixar, així es va quedar i així es va acabar publicant. I continuem, no? Continuem, Àngel.
0: Hem de seguir.
1: Hem de continuar
0: amb el contrapunt.
1: Amb el contrapunt negre. Ja sabem que aquest és el disc blanc del nostre podcast.
0: Uns anys més tard, 36 o 37 anys més tard, apareix un altre de la generació del 27.
1: Sí, senyor. Una altra generació del 27 i publica un disc que es diu Back to Black. És Amy Winehouse. És un disc que no busca explicacions ni redempcions. No canta des d'un conflicte en concret, sinó que ho fa en plena recaiguda emocional, marcat per una relació tòxica, per la dependència i per una lucidesa brutal a l'hora d'explicar-se.
0: Sí, i si algú no ha vist encara la pel·lícula que van fer sobre Emmy, val la pena fer recopilar en alguna plataforma i veure-la, perquè realment és una història dura. Musicalment, parlant, tornant al disc, musicalment sona elegant, sona clàssic, gairebé contingut amb referències del soul i el pop dels 60, però i amb moltes influències, evidentment jo crec que també de la Janis, però aquest vestit polit contrasta constantment amb el que expliquen les lletres: gelosia, autodestrucció, negació, cansament, i aquí no hi ha grans discursos ni metàfores complexes. Hi ha frases directes, gairebé quotidianes, que fan més mal precisament perquè semblen dites sense protecció.

0: Rehab obre el disc d'una manera gairebé enganyosa. És una cançó que entra fàcil, que té swing, que sembla fins i tot divertida, però que el que explica és molt concret i molt dur. És una història, una discussió real amb el seu entorn, que volia que entrés a rehabilitació abans de continuar. I fins i tot recordem també que en la seva etapa final, l'Amy Winehouse, el seu pare va fer una creuada pública en els mitjans de comunicació perquè demanant que la gent no comprés els seus discos per intentar a veure si la podia salvar, però no va ser així.
1: No va ser possible. A més, Rehab va ser creada pel carrer cantant d'una manera així molt espontània, i en aquell moment la persona que l'acompanyava, que era el seu productor, va dir: aprofitem aquesta cançó i tal, i la van crear. Doncs bé, Back to Black és un èxit enorme, i durant un temps aquest èxit reforça la idea que Amy tenia raó, que no calia canviar res, que tot estava sota control. La cançó Back to Black és el centre emocional del disc. Parla d'una recaiguda molt concreta, el retorn de la seva parella, Blake Fiddler Civil, amb una altra dona. No hi ha metàfores complexes, hi ha simplement una ferida ben oberta.

0: Gairebé m'atreviria a dir que era una cançó premonitòria. D'aquesta cançó el que el colpeja és el to, és la manera que ens canta. Emi no crida, no dramatitza. Canta amb una fredor gairebé clínica, com que algú que ja sap que exactament el que li passarà, però que no pot evitar-ho.
1: Sí, continuem amb el disc, perquè el següent tema del que farem audició és Love is a Losing Game. L'amor és un joc perdut. És probablement una de les cançons més honestes del disc. Aquí no hi ha ni ràbia ni ressentiment, hi ha cansament. Hi ha la sensació de que s'ha donat tot i s'arriba a la conclusió de que almenys per ella l'amor sempre acaba perdent.

0: Aquesta és una cançó que parla d'amor. És una cançó molt curta, molt continguda, però devastadora. No intenta convèncer ningú, senzillament i simplement es posa una veritat, que l'amor és un joc perdut, que prova que a vegades és una veritat que fa molt de mal dir-la en veu alta.
1: Correcte. L'amor és un joc perdut. Segurament molta gent ho pensa i molts artistes ho han pensat a la seva vida, però aquí potser l'Amy va ser la que ho va fer i ho va escriure d'una manera més directa. You Know I'm No Good introdueix un altre element clau, l'autoconsciència. Amy sap perfectament què fa. Sap quan s'equivoca i sap com això afecta els altres. I tot i així, no pot o no sap canviar-ho.

0: Amb aquesta cançó, Amy Winehouse no busca perdó ni redenció per justificar-se ella mateixa. És gairebé una confessió dita amb un somriure trist, com si dir la veritat fos l'últim espai de control que li quedava en aquells moments.
1: I com a curiositats de l'Amy Winehouse, explicar-vos que el primer àlbum de l'artista, que porta com a nom Frank, és tot un homenatge a Frank Sinatra, artista al qual va admirar durant tota la seva vida, especialment a l'època de la infància i l'adolescència. La cantant va dir que havia tingut molta influència en la seva música i molt d'impacte en tot el que va ser la seva situació personal, sobretot als inicis, eh? Després ja no va tenir tanta influència. Alguna altra coseta també podem explicar, que va començar amb un grup de rapera, com a rapera amb una amiga seva. El nom era Sweet and Sour, i era com Salt and Pepa, no?, que estava de moda en aquell moment, i elles van ficar aquest nom per ser per jugar una miqueta amb aquest joc de paraules dels Salt and Pepper, Sweet and Sour, no?
0: I tenia una gran addicció als tatuatges, també.
1: Sí, molts. Em portava molts. Em portava moltíssims. I, finalment, una qüestió relacionada amb les pel·lícules l'agent de policia més famós del món mundial cinematogràfic, James Bond, va rebre una oferta per unir-se en una de les pel·lícules, no?, per fer una de les cançons, però al final no ho va poder fer, per motius que es desconeixen. No és que digués que no, sinó que no ho va poder fer.
0: Estem escoltant de fons una... Hem pensat que era interessant escoltar-la, perquè torna a connectar no només clàssic amb contemporani, sinó que ara ens anem a un altre clàssic, més enrere encara, no?
1: A Fitzgerald.
0: Fitzgerald i a Louis Armstrong, que en un moment en una de les òperes que van gravar orquestades, que era Porgy and Bess, sortia una cançó que era Summertime, i la Janis em va fer una versió del tot, el seu estil, com feia tot el que tocava i feia Janis Joplin, i hem pensat que estaria bé escoltar-ne, si més no, un fragment.

0: Realment espectacular la versió de Janis Joplin amb el seu Summertime. I anem ja una mica doncs, tancant el programa amb aquestes connexions. Què fan, què tenen en comú Janis Joplin i Amy Winehouse, a part de ser unes dues veus esplèndides, dues veus femenines, les dues primeres dones que apareixen en el nostre blanc en negre dels episodis que portem. A part de tot això, no van viure en el mateix temps ni en el mateix context, però canten des d'un lloc molt semblant. Tant Janis Joplin com Amy Winehouse utilitzen la música no com un refugi còmode, sinó com un espai on dir allò que no saben gestionar d'una altra manera. No canten des de la superació, sinó des del conflicte viu, mentre encara els està passant. Encara ho estan visquent. Pearl no és un gran disc perquè sigui perfecte.
1: Les dues comparteixen una manera molt directa d'exposar-se. No construeixen personatges ni metàfores complexes. Expliquen relacions trencades, dependències emocionals, soledats profundes i una necessitat constant de sentir-se estimades. En totes dues, la veu es converteix en cos. S'hi nota el cansament, la ràbia, la fragilitat i també una lucidesa dolorosa que fa impossible escoltar-les com a simple entreteniment.
0: Això és el que tenen en comú. I malauradament també l'edat amb la que van morir totes dues.

0: Però si hem d'establir algun tipus de diferències aquí entre el disc clàssic i el disc contemporani, n'hi ha. Però una diferència clau. Janis canta des del final d'un somni col·lectiu, quan la idea de llibertat dels 60 ja comença a mostrar les seves esquerdes. Lemmy, en canvi, canta des d'un conflicte absolutament interior, en un món on ja no hi ha grans relats a trencar, només batalles personals i desenganys. Però la pregunta de fons és la mateixa que passa quan vius intensament. Quan estimes massa, quan la música es converteix en l'únic lloc on pots dir la veritat.
1: En aquest sentit, la Janis i l'Emmy no s'assemblen perquè tinguin vides tràgiques, sinó perquè fan servir la música com a confessió. No canten per quedar bé ni per salvar-se, canten per no callar-se. I potser és per això que dècades després les seves veus continuen colpint amb la mateixa força. Back to Black no promet sortides ni redempcions, no consola. Amy Winehouse canta des de la lucidesa de qui sap exactament què li passa. I tot i així, no sap com sortir-ne. És un disc incòmode perquè no ofereix solucions, només diu la veritat.

0: I si parlàvem fa un moment de diferències, també és moment de parlar de similituds entre les pròpies artistes, a part dels discos que hem presentat avui. La seva veu i el seu estil eren potents, únics, capaços de transmetre emocions molt profundes. Les vides personals eren enfrontant-se a lluites intenses com l'addicció a l'alcohol i a les drogues. Ambdues van tenir una mort prematura, van formar part del Club dels 27, havent mort en aquesta edat. Van tenir una personalitat absolutament inadaptada i sempre van ser tractades com a figures rebels.
1: La música no sempre cura, no sempre és una solució, però ens ajuda a entendre a vegades les coses que passen.
0: En fi, això ha estat Blanc en Negre, els clàssics del passat amb les veus del present.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
2: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
3: Bàsicament el que et diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
1: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Casa nostra és on construïm la nostra vida, on neixen les nostres històries i on ens sentim segurs. Però dir-ne casa nostra cada cop és més complicat. La crisi de l'habitatge ens fa fora dels nostres barris i obre les portes a societats despersonificades que volten amunt i avall sense arrelar-se, convertint les llars en productes d'especulació. Avui parlarem de tot plegat amb Llucia Ramis, autora de Un metre quadrat, un llibre editat per Anagrama que relata la crisi de l'habitatge a través de la vida i les cases on ha viscut l'autora. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó. Sergi Brió ens explicarà la tasca de la Fundació Xamfrà a la secció Gent amb Valors. Recollirem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un nou conte amb valors a la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. Aquesta novel·la gràfica és obra de Clara Mallart, Anna Llarg i Panxolei i ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, l'obra aborda les conseqüències ambientals i socials de la fast fashion i dona a conèixer alternatives més sostenibles per repensar la nostra manera de consumir moda. En parlarem amb Clara Mallart, que a més també és ecòloga industrial i dissenyadora. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
3: Què tal, Laura? Com estàs? Avui vull parlar sobre seguretat i llibertat. El motiu és que cada cop hi hagi més notícies que tenen a veure amb la implementació de nous sistemes de videovigilància, que en principi ens haurien de portar més seguretat, però que a la vegada ens poden suposar una pèrdua de llibertats.
1: Un debat interessant perquè parlen de mesures que s'implementen, perquè la sensació d'inseguretat, al cap i a la fi, està a l'ordre del dia entre la població i ha crescut, no?
3: La sensació d'inseguretat ha augmentat entre la població, sí, però les xifres pel que fa als delictes ha baixat. Vivim en un moment en què les xarxes socials ens apropen qualsevol fet delictiu que passi i ens dona la sensació que se'n produeixen més i que ens toca més de prop. Abans, per exemple, si algú li roben el mòbil, ningú se n'hagués assabentat perquè era algú que ningú podia veure, perquè només ho podies veure si eres in situ en aquell espai. A més, si tenim en compte la gran quantitat d'usuaris que reciclen o tergiversen vídeos a les xarxes, doncs fa que la percepció encara augmenti més.
1: Per tant, ens sentim més insegurs del que estem en realitat.
3: Doncs sembla que sí, i això s'està aprofitant per blindar, entre cometes, les ciutats. Amb la visita, per exemple, del Papa Lleó XIV, els Mossos van estrenar un sistema de videovigilància per no perdre'l de vista en cap moment, examinant imatges captades pels agents, per drons o d'altres que rebien de càmeres col·locades en vehicles. Tot desplegat en un centre en què les imatges analitzaven en directe. I el comissionari dels Mossos, Miquel Àngel García, doncs, celebrava que fos el primer cop que es pogués posar en marxa aquest tipus de dispositiu.
1: Podríem dir, doncs, que va ser una prova pilot.
3: Sí, com també ho és Mataró, on la policia local serà el primer cos de policia local de Catalunya que desplegarà com a prova pilot un innovador sistema tecnològic de seguretat que permet integrar en temps real dades, imatges i informació operativa per millorar la coordinació i la presa de decisions policials. I important, es farà ús de la intel·ligència artificial per exemple, buscar vehicles.
1: És evident que això suposa una millora en matèria de seguretat, però quin impacte té en la nostra llibertat, Carles?
3: El fet és que aquestes eines serveixen per protegir el ciutadà, però en qualsevol moment se'ns podrien tornar en contra. Recorda, per exemple, el panòptic digital que també hem tractat en algun moment, en què estem controlats de les 24 hores del dia, en aquest cas per les grans empreses tecnològiques, però aquesta vegada seria per els cossos policials o almenys per les institucions. És una exageració el que estic fent, però vull recordar que és la primera prova i que cada cop s'instal·len més càmeres de vigilància arreu de Catalunya.
1: Per què hauria de suposar-nos o podria suposar-nos un problema aquesta mesura?
3: El fet és que l'augment de la vigilància fa que l'humà perdi llibertat. Si jo crec que m'observen, el meu comportament ja està supeditat i no actuaré de la mateixa manera. Podríem dir que em modula. I si ens posem en un pla molt més exagerat, si aquest sistema de videovigilància creix i de control, potser en un moment de canvi polític pot servir com a eina de control i ja no de seguretat. Déu no ho vulgui, però si s'integrés un model totalitari, es podria controlar la societat des d'una sala i durant tot el dia, i no caldria ni que ho fes la policia.
1: És una reflexió molt interessant que segur que es posarà sobre la taula en moltes tertúlies i debats. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
4: Hi ha una paraula que surt a pràcticament totes les cròniques sobre Dawa Sherpa. Miracle. Aquest guia nepalès va sobreviure contra tot pronòstic a 6 dies perdut enmig de les muntanyes de l'Himàlaia, sense poder-se comunicar, amb molt poc menjar i assetjat pel fred, el vent i la neu. Però se'n va sortir. Com si estigués predestinat a tenir una vida marcada per la muntanya, a Dawa Sherpa van posar-li el sobrenom de Hillary, com Sir Edmund Hillary, la primera persona que va coronar l'Everest. Però ell no tenia gaire interès a seguir els passos de l'alpinista neozelandès. Treballava de cuiner per una empresa turística de l'Himàlaia i no tenia cap vocació escaladora, però una emergència va fer que acabés fent de guia de muntanya. El 28 de maig va acompanyar un escalador britànic, un de polonès i un xerpa nepalès en l'ascensió a l'Everest. Per sobre del camp 3 va aturar-se a descansar i va dir als companys que continuessin, que ja els atraparia. Els altres van seguir la ruta cap al cim del món segurs que al cap d'una estona o bé a la baixada els retrobarien. Quan Dawa Sherpa va intentar reprendre la ruta, va caure per un esporanc i va quedar-hi atrapat. Sol, cada vegada amb menys oxigen, amb un telèfon que no sabia fer funcionar i un walkie-talkie sense bateria, Dawa Sherpa només podia esperar un miracle. Passaven helicòpters i no el veien. Durant els primers 2 dies no va menjar res. Després va mastegar gel. I finalment va descobrir que en una bossa hi tenia xocolata i galetes, que van acabar salvant-li la vida. La neu que no parava de caure va acabar omplint l'esvoranc i va fer que ell pogués sortir. Es va aturar la recerca. La seva família ja havia començat a preparar el ritual funerari. L'alpinista que l'acompanyava i que havia estat l'última persona que l'havia vist va escriure un missatge de comiat a Instagram. Ja ningú comptava trobar-lo viu. No hi ha precedents, almenys coneguts, de persones que hagin sobreviscut 6 dies desapareguts a l'Everest. El 4 de juny, responsables de l'equip que fa manteniment de la muntanya el van trobar lliscant a la cascada de Kumbu, anant cap al camp base. El van rescatar i van aconseguir evacuar-lo amb helicòpter. Des de l'hospital on s'està recuperant, Dawa Sherpa ha explicat que no té previst tornar a l'Everest. Diu que de moment, si va a la muntanya, serà només per fer una mica de trekking. Diu que de moment, si va a la muntanya, serà només per fer una mica de trekking.

En l'últim segle, Barcelona i Mallorca, per exemple, s'han maquillat per vendre's al turisme i a la gentrificació. De seguida ens endinsem en aquesta qüestió, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: moviment comença amb un. Et fan fora de casa i guaturem si som.
1: M'encantaria que les persones que ens escolten ens poguessin observar per un foradet, perquè veurien tota la comunicació no verbal que hi ha durant el programa, com la que acaba d'haver-hi entre Pere Sánchez i Carles Bancs, per discrepàncies musicals, jo crec, no?
2: Fem un podcast. Sí, jo li proposava una cançó de Maria Jaume i Joan Miquel Oliver que parlen molt sobre la situació de Mallorca i em fan una gran crítica, però aquesta també m'agrada i sí. Jo m'he criat escoltant aquest tipus de música també.
3: Sí, són la fera i comença en tu, no? I és una manera de queixar-se de tot el que ens envolta en el tema de la vivenda i l'he trobat bastant adequada i té aquest ritmillo tan festivalero veraniego que està bé.
0: A cada

0: És esperar per selecció musical com cada setmana. L'habitatge, Carles, quin gran tema.
1: Doncs sí, és un gran tema, sobretot per gent de la meva edat. Per exemple, jo tinc 24 anys i crec que no veig un futur clar amb tot plegat.
0: Crec que ningú, eh?
1: Segurament ningú. Encara bo que, per exemple, puc viure amb els pares de moment i no he de marxar. Avui parlarem de casa nostra perquè sí, crec que l'hem de reivindicar. Viure a la nostra terra no hauria de ser un privilegi, però la crisi actual de l'habitatge ens demostra que ho és. Això és el que explica Llucià Ramis al seu nou llibre Un metre quadrat, editat per Anagrama. A mig camí entre el reportatge literari, les memòries i l'anàlisi periodística, la periodista aborda el problema de l'habitatge al nostre país a través de les històries que ha viscut als pisos on ha estat llogatera en les últimes 3 dècades. Nascuda a Palma, ha vist com la seva illa es balearitzava i posava murs als locals i com Barcelona es posava guapa per vendre's al món.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta setmana, Llucià Ramis. Benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Molt bé, bon dia, què tal?
0: Molt bé, molt contentes de poder parlar amb tu i sobretot d'una qüestió com aquesta que ens interpel·la, jo crec que tots i totes, en alguns moments de la vida. Per tu, com ha estat visitar tots els pisos on has viscut? T'ha remogut?
2: Sí, m'ha remogut bastant perquè, bé, primer és aquesta cosa que fa una mica d'emoció, no? Anar a picar la porta i a veure qui t'obre, quina relació té la persona que viu ara al teu pis i com es relaciona amb aquella casa, etc. Però després també, de sobte, té tota la teva memòria, no?, de cop. I em passava una cosa curiosa, que és que moltes vegades aquesta memòria corregia la realitat. Jo hi veia més del que hi havia, i no només això, sinó que era incapaç de deixar de veure la meva habitació, on hi havia la meva habitació, etc. No? És com si hi hagués dues realitats superposades a les meves cases.
0: Mm. No sé fins a quin punt tots aquests pisos, que en són 10, te'ls has sentit casa teva?
2: És una pregunta que em faig sovint, no? Perquè volia saber com es crea aquest sentiment de pertinença per coses que no et pertanyen, no? Ja siguin ciutats, ja siguin barris, o en aquest cas els pisos del lloguer, no? I volia saber si m'havia sentit com a casa meva o no. És difícil sentir-te a casa teva quan no tens l'estabilitat escaient per això, no? És a dir, des del moment mateix que tu signes un contracte de lloguer per 3 anys o per 5 anys, comença un compte enrere que fa que et vagis angoixant a mesura que s'acosta al venciment del contracte. No? Llavors, és difícil sentir-ho com a casa teva, quan no saps si pots continuar allà, i vaig adonar-me que jo sempre estava posant dates de caducitat a tot el que m'envoltava, no només la casa, sinó també el barri, etc. I llavors això, a la llarga, quan escrivia el llibre, he vist que potser no ho sentia tant casa meva com mentre hi vivia, no? Allà, que ja sí que jo no necessito tenir una casa en propietat per sentir-la meva, per fer-me la meva, però es veurà que aquest compte enrere complicava aquesta sensació de dir, bé, sempre tindré aquell lloc on tornar, no? Tenir un lloc al qual tornar, jo crec que és el que fa que te sentis a casa teva.
0: És interessant aquesta reflexió que fas perquè no només estem parlant de tenir un sostre, sinó de tot el que va en aquest sac, no? De relar algun lloc, de crear vincles amb l'entorn, de sentir-se que formes part d'un barri, per exemple.
2: Uh-huh. És que a una casa ho tens tot, ho tens la teva vida, tens l'activitat, ho tens absolutament tot, no? Quan una persona perd casa seva perquè hi ha hagut un incendi, perquè hi ha hagut una inundació, un terratrèmol, etc., tenim això, ho ha perdut tot, no? I en canvi hi ha aquests desnonaments silenciosos, que els desnonaments silenciosos són aquests que passen quan tu no pots continuar vivint a casa teva perquè no te la pots permetre, perquè t'han pujat tant el preu del lloguer que ja no el pots pagar, o perquè directament ve un fons d'inversió i compra tot el bloc de pisos, o perquè, pel motiu que sigui, ja no pots continuar en el teu lloc, que tu havies fet com a teu, no? I tot el teu entorn, no? Llavors, aquest desnonament silenciós està completament naturalitzat, és a dir, l'hem assimilat completament, l'hem normalitzat, i això fa que cada vegada estigui més avesats a deixar de viure en un lloc determinat, no només la casa, sinó també el barri, la ciutat, no? I en el cas de les Illes Balears, moltes vegades hi ha persones que no poden viure ni tan sols a la mateixa illa on s'han criat, on tenen la feina, on tenen la família, on tenen les relacions, etc. No? És a dir, que cada vegada és com que com, no sé, normalitzant aquesta possibilitat que a casa nostra no ho sigui, no? I això, hi ha un moment en el llibre que dic, què n'hauríem de dir d'aquesta mena d'exili? No perquè hi hagi fams ni guerres, sinó simplement perquè no poden permetre'ns casa nostra, no? Perquè hem venut el més valuós que teníem, que era casa nostra.
0: Exacte. Què en queda ara que parlaves de les illes? Què en queda de la Mallorca on tu vas néixer o també de la Barcelona a la qual vas arribar fa 30 anys?
2: No ho sé, queda alguna cosa. Jo crec que Mallorca per mi és com una mare, jo l'estim com una mare, la trobo la més guapa del món, no n'hi ha cap d'altre com ella, però és vera que cada vegada que hi torn veig la seva transformació, també veig com ha canviat. No? Jo crec que ens reconeixem en un lloc quan som capaços de reconèixer aquell lloc, quan aquell lloc ja no hi és o directament és tan diferent que ja no sabem com era, no tenim la manera d'evocar-hi els records, és quan deixem de reconèixer-nos allà, no? Llavors és el que em passa una mica a Mallorca i desgraciadament a Barcelona cada vegada em passa més, no? És aquesta sensació de dir, ostres, jo hi havia espais que sabia la seva història, no? Sabia com la seva història i la meva història en aquell lloc, no? I ara fa l'efecte que cada vegada més les ciutats estan més pensades per la persona que està de pas, que no té una memòria dels llocs que recorre, i en canvi no estan pensades pels residents, que són els que formen part de la memòria dels espais, no?
0: Clar, parlàvem de Mallorca o de Barcelona, que són dos llocs on tu has arrelat, no, podríem dir, però també ens podríem referir a altres punts del món, com París o Buenos Aires, que coneixes bé.
2: Que a més, de qualque manera, jo em sentia una mica malament quan feia el llibre, perquè deies que al final jo vaig ser expat, per exemple, a Buenos Aires, no? a París vaig ser immigrant perquè tenia menys diners que els residents de París, però a Buenos Aires jo tenia la sensació que tenia un poder adquisitiu superior a la gent d'allà, i de qualque manera em sentia una mica un expat. Però això també és una cosa que me n'he donat en escriure el llibre. En el moment que hi era ja, estava fugint de la crisi que tenia aquí, que tenia moltes dificultats per poder pagar el pis de lloguer, i vaig dir, mira, vaig intentar un altre lloc a l'altra banda del món, que estan molt avançats a les crisis, a veure com se'n refan. No? Llavors, he vist que la gentrificació no té fronteres i no té límits, no? Arriba a tot arreu, i com veig aquestes transformacions de les ciutats més pensades moltes vegades pel consumidor que està de pas, que no pas per la persona que hi viu.
0: Ja parles molt de gentrificació, també de turisme, no? Un dels grans problemes d'habitatge és aquest turisme. Sempre culpem a la resta, però nosaltres no sé si hauríem de ser més autocrítics. Potser viatjar una mica menys o d'una altra manera?
2: Sí, estic completament d'acord amb això. És a dir, a veure, jo venc de Mallorca, tota la meva vida ens han dit que nosaltres vivim del turisme, que sense el turisme eren pobres, etc. No és exactament així. Però al final és una espècie de professió autocomplerta, no? De tant dir-ho, al final tu crees, no?, un monocultiu, construeixes un monocultiu que fa que l'hagis de mantenir sí o sí. Per l'única manera de mantenir-ho és fer-ho cada vegada més gros. I, per tant, fer que les altres activitats econòmiques no funcionin, no? Que només funcioni l'activitat econòmica del turisme. No? Llavors, al final, això fa que esdevinguem molt pobres, perquè només tenim aquell monocultiu. No? Llavors, quan ets d'una illa turistitzada com Mallorca i veus les dificultats que tenen les persones que tenen feina, per exemple, a Eivissa es veu claríssimament, no? Gent que viu a caravanes o gent que viu a habitacions compartides, no pisos compartits, habitacions compartides, per

0: o és un lloc en el qual jo aniré una mica ja de colonitzadora, no hi vaig. És a dir, fa molt de temps que ja no, que no ho faig, però de tota manera cada vegada faig menys turisme, no? I hi ha aquesta cosa de que moltes vegades ens pensam que els llocs turistitzats són els altres i no són el nostre, no? I no és vera, al final també nosaltres som part, corresponsables d'aquesta turistització des del moment que volem fer negoci amb jo què sé, amb un pis o amb l'habitatge o amb moltes vegades amb els mateixos comerços que... O sigui, el problema de la gentrificació és que moltes vegades han d'acceptar que hem de canviar el nostre negoci per poder atendre aquest nou consumidor que hi ha de pas. Llavors, desatenem moltes vegades el resident, canviem de producte i nosaltres sabem si vivim en un lloc turistitzat o un lloc gentrificat quan veiem que el tipus de producte no està pensat per nosaltres, que la llengua en què ens el venen no és la nostra llengua i sobretot pel preu, que és un preu que nosaltres no ens podem permetre, no? Llavors, aquesta persona que ha canviat el seu negoci pensant que faria més d'obvés d'aquesta manera, moltes vegades es veu en la situació que no pot pagar el local perquè s'ha encarit tant que després no pot mantenir aquell local, o directament no pot pagar els seus treballadors amb bons salaris perquè aquests treballadors no tenen la possibilitat de viure a prop del lloc de feina i aquests locals acaben moltes vegades tancant. I per tant, això fa que en els llocs gentrificats cada vegada hi hagi més franquícies, més negocis que són estrangers i que fa que moltes vegades doncs, sentim, no?, que ens expulsen del barri que ja no som capaços de reconèixer.
1: De fet, ara em feies pensar, Llucia, en una cosa que dius al llibre, no sé si és ben bé així literalment, però expliques que el turisme consisteix a vendre el que no és nostre. No sé si ens queda alguna cosa per vendre-li al turisme.
0: Sí, això és una frase que diu el José Mansilla, no? Que nosaltres venem el que no ens pertany, venem el clima, venem la platja, venem el mar, venem totes aquestes coses, no?, que no són nostres. Però no només això, també venem el tarannà de la gent, venem la seguretat, venem els recursos, no? I fins i tot venem aquest preu assequible, no?, per a tothom, no?, aquest turisme massiu, que és un turisme que per guanyar només pot créixer, i si només pot créixer és negatiu per als residents, no? Llavors, queda alguna cosa per vendre? Sí, el problema és que sí, és que sempre pensam que això arribarà un moment que petarà i no és vera. Si ens fixam en Venècia, en el centre de Venècia, no ha petat mai. Quin ha estat el resultat? Que ja no hi ha venecians. És a dir, al final hi ha coses que es poden mantenir per sempre i poden anar creixent i creixent i creixent. A les Illes Balears, per exemple, l'any passat van arribar de 9 milions de turistes i s'espera que enguany n'arribin més de 9 milions. És una barbaritat. Això vol dir que per cada resident hi ha 20 turistes. Llavors, clar, és insostenible de totes, no? Llavors, jo crec que hi ha una part de consciència a l'hora de viatjar, hi ha una part de consciència a l'hora també d'intentar vendre'ns, no? Jo crec que Barcelona, les Balears, però també altres llocs, intentar vendre's internacionalment, tenir l'orgull per aquesta banda internacional, jo crec que ja no té molt de sentit. I crec que si començéssim a preguntar als residents si tenen aquesta necessitat de vendre's, moltes vegades jo tinc la sensació de que Barcelona és una mica una influencer, no? És a dir, està més pendent de traure aquest consumidor que està de pas que no pas de cuidar-se ella mateixa, no? Llavors jo crec que hem de començar a canviar el model, si és que es pot, perquè no sé si hem arribat a un punt de no retorn que fa molt complicat doncs, aquest tornar enrere, no? Intentar que les coses tinguin la densitat que haurien de tenir.
1: Clar, tota aquesta fotografia que ens estaves fent ens porta a fer-nos moltes reflexions, no? I tu ens ajudes una mica amb aquest llibre, com per exemple, si tenim dret a viure on hem nascut o al barri on hem crescut, si a vegades ens sentim potser culpables fins i tot per voler viure allà on voldríem o allà d'on som.
0: Això és una cosa que em fa molta gràcia, no?, quan te diu la gent, no, és que tothom vol viure al centre. I pensi, bé, primer, tres qüestions. Si no som nosaltres els que vivim en el centre, qui ha de viure al centre? Per qui és el centre, no? És a dir, si nosaltres que hem viscut al centre, jo he viscut a l'Eixample, jo he viscut a Gràcia, què vol dir que jo no puc continuar vivint allà? I, de fet, jo ara no podria permetre'ns la majoria de pisos en els quals he viscut, no? Llavors dius, si no és per la gent que hi viu, per qui és el centre? Segona qüestió, on s'acaba el centre? Perquè jo vaig viure a la Sagrera. En aquell moment la Sagrera no estava gentrificada, però ara s'està començant a gentrificar. On s'acaba el centre de Barcelona? A l'Hospitalet o més enllà? És a dir, i tercera qüestió, hi ha un moment, hi ha dues parts de l'article de la Constitució que parla del dret a l'habitatge digne, que és la paraula digna i la paraula especulació. Diu que no està permesa l'especulació. Aquesta part no s'ha respectat mai.

0: hi ha hagut sempre especulació. I després hi ha la part de la dignitat. Què vol dir dignitat? És a dir, si tu no tens la seguretat que pots continuar a casa teva, on és la dignitat? No? És a dir, si tu crees aquests vincles amb el teu entorn, amb els teus veïns, amb el teu barri, amb la teva gent, amb l'escola dels nens, etc., tu construeixes tots aquests vincles, però com que vius de lloguer, passats uns anys te diuen que no pots continuar vivint allà, on queda la dignitat? Persones que, jo que sé, ara mateix fa 55 anys que viuen en un pis de lloguer i els diuen que ja no poden continuar allà. On és la dignitat? Si no tens aquesta capacitat de seguretat, no? És a dir, ja no és tant el fet de dir que visc el cas al barri dels meus pares, o és el barri on he viscut tota la vida. Clar, això tampoc està recollit per la Constitució. I després, en aquests barris, que val, no diuen lloc que puguen viure al barri on ens vàrem criar, per exemple, d'acord, fantàstic. Però llavors Mallorca o Eivissa, no? És a dir, ho diuen lloc que la gent pot viure a l'illa on ha nascut, on ha crescut i on ha fet la seva vida, o tampoc, no? Això no està recollit en lloc. Llavors, jo no crec que ens haguem de sentir culpables per dir que jo vull viure a la meva ciutat, o jo vull viure a la meva illa, o jo vull viure al meu barri. És a dir, no ens hem de sentir culpables. El que passa és que cada vegada més hem normalitzat que ens puguin fer fora de casa nostra o que no puguem accedir a determinats llocs, no? Perquè la casa ha perdut aquesta funció de llar i es converteix en producte, i des del moment que es converteix en producte, evidentment, perquè sigui rendible, s'ha d'anar encarint. I llavors, clar, aquí xoca amb l'altre article de la Constitució, que és el de la propietat privada, que fa que des de sempre pensem en l'habitatge com en la propietat. I l'habitatge no té per què ser només una propietat. Tu tens dret a un habitatge digne, sigui de propietat o no sigui de propietat.
1: De fet, Llucia, tu obres cada capítol amb el que pagaves de lloguer, no?, als pisos on has viscut. De quina manera t'ha anat angoixant això en les diferents etapes que has passat a Barcelona?
0: Moltíssim, perquè clar, jo a més soc periodista freelance, per tant jo cobro per peça, per col·laboracions, i durant els moments de crisi, sobretot després de l'esclat de la bombolla immobiliària, a mi em van fer moltes retallades salarials, no? És a dir, m'ho pagaven menys o directament ja no comptaven amb jo per fer algunes col·laboracions, però els pisos de lloguer continuaven pujant de preu, no? Llavors jo em veia sempre amb la sensació de dir, ostres, ara com puc arribar a final de mes? He de cercar més feines, encara que estiguin pitjor pagades, per tant, vaig arribar a fer 9 col·laboracions setmanals per poder pagar-me alguns pisos, i després sempre que cercava pis, doncs això, mirava que hi hagués una habitació extra per poder tenir qualcú en un moment donat si havia de compartir pis, perquè he hagut de compartir pis fins i tot en 35 anys, amb persones moltes vegades que ni tan sols coneixia, però necessitava que qualcú m'ajudés a dividir despeses, o directament ficant el meu lot de torn, el ficava a viure en jo, encara que fes 2 mesos que ens coneixíem, ja anàvem a viure junts per fer aquesta divisió de despeses, no? Moltes vegades. Llavors sempre estàs pensant en un plan B, perquè si no l'alternativa és tornar a Mallorca, no? Jo ja fa molts anys que visc a Barcelona, fa 30 anys que visc a Barcelona, i si no l'alternativa era això, tornar cap a un pare i mon mare, perquè si no, no tenia on viure, no? Llavors sempre m'ha angoixat bastant aquesta sensació que els preus anaven pujant, i en canvi el que em pagaven a mi no pujava, sinó tot el contrari, no? I com sempre, això al final te va desgastar moltíssim, perquè sempre has de cercar una alternativa, sempre has de tenir una alternativa en escap, però sempre n'has de cercar una altra per si de cas, cerques pisos que encara siguin més barats que el que tens per si de cas, i després és aquest tornar a començar cada vegada, no? Perquè no pots arrelar-te enlloc, perquè no saps quant de temps hi podràs continuar, no? Llavors estava sempre, bé, conec una Barcelona de pisos que he visitat, en els quals no he viscut a tots els pisos, òbviament, no? Però conec moltíssims pisos de Barcelona que he anat a visitar per veure si els llogava o no, molts en unes condicions deplorables, i això, no? És a dir, és tornar a començar, tornar a fer una mudança amb tot el que això implica, tornar a carregar amb totes les teves coses, tots els teus llibres, tornar a resituar-te en un barri diferent, en un pis diferent, i venga, llavors tinc la sensació que la meva vida, fins que me vaig hipotecar fa 8 anys, ha estat això, no? Un començar i recomençar, i de no anar enlloc, no? És a dir, que no veure mai un futur ni la possibilitat d'establir-me.
1: Et sents més tranquil·la des que et vas hipotecar?
0: Saps què passa? Que hi ha una cosa superperversa que dius, d'una banda sí, pensava, ostres, clar, deu estar endeutada 30 anys, estar histèrica, no dormiré mai més, i no m'ha passat això. Però d'altra, pens, és molt estrany, no?, que jo ara me faci menys por estar endeutada durant 3 dècades que no sabré on acabaré d'aquí 3 anys. No? I és això, no?, que al final, com que la quota de la hipoteca és molt menor, és molt més barata que la gent que viu al meu bloc de pisos, que paga un lloguer, que jo estic pagant ara mateix 650 euros i els que viuen de lloguer en el mateix bloc que jo em paguen entre 800 i 1.000, dius, ostres, és que clar, estic més tranquil·la, sí, però no deixa de ser una anomalia, no?, que diguis, ostres, al final no poden passar coses econòmicament i també puc deixar de poder pagar aquesta hipoteca com va passar l'any 2008, no?, en la crisi. Llavors, el que passa és que amb la solució al problema de l'habitatge no pot ser que tinguem la possibilitat d'hipotecar-nos, que tinguem la possibilitat d'heretar o que tinguem la possibilitat que els nostres pares ens ajudin, no? I sembla una mica que aquesta és la situació en la que ens trobem ara mateix.
1: I que, com tu deies, i amb això anem tancant, Llucia, no només són les traves econòmiques, no?, i aquesta angoixa financera, sinó els efectes emocionals, que són enormes, que acompanyen aquests processos, evidentment.
0: Clar, és que l'habitatge és on vivim, no? És on hi tenim la vida. La nostra vida està absolutament condicionada pel lloc en el qual vivim. I per això volia escriure el llibre des d'aquesta primera persona, perquè es veurà que la travessa aquest reportatge literari sobre per què hem arribat fins on hem arribat, i després també hi ha tota la crònica de la transformació de Barcelona i també de Mallorca, però sí que tenia ganes com a fer aquesta autobiografia o aquestes memòries immobiliàries per explicar com afecta íntimament, no? Perquè al final és on ho tenim tot, la nostra, i bé, al final, doncs això, no? La nostra vida està plenament determinada per això, per la nostra.
1: Un llibre que es diu Un metre quadrat, que està editat per Anagrama i Unicap tota una vida, com ens ha demostrat la Llucia Ramis en aquests minuts de conversa. Llucia, moltíssimes gràcies i enhorabona pel llibre.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui volem descobrir el Centre de Música i Escena Xamfrà, del barri del Raval. Impulsat per la Fundació L'Arc Música, és un projecte social i educatiu que utilitza la música, el teatre i la dansa com a eines de participació i d'inclusió social. Qui ens ho explicarà molt millor és Sergi Brió, responsable de comunicació i producció del centre. Sergi, benvingut, com estàs?
3: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies a tu per acceptar. Comencem una mica pels orígens de Xamfrà, perquè ens hem de remuntar que el 2004, fa més de 20 anys, com va anar tot plegat? Per què des de la Fundació L'Arc Música es va decidir crear un projecte com aquest?
3: Mireu, Xamfrà va néixer de la mà de la Fundació i allà hi era, i encara hi és, l'Esther Bonal, que és una de les fundadores de Xamfrà. L'Esther estava treballant a l'Institut Miquel Tarradell, que és un institut situat al Raval, aquells instituts mal anomenats d'alta complexitat. I bueno, es va donar que les necessitats de moltes famílies feien que no poguessin accedir a la pràctica artística, un dret contemplat a la Carta dels Drets Humans, la pràctica artística universal, no? I a partir d'aquí vam pensar el projecte de Xamfrà, em sembla que eren uns 17 alumnes el primer any, a les mateixes instal·lacions de l'institut, i a poc a poc va anar creixent, i de la mà de la Dolors Bonal, la seva tia, i l'Àngela Roger, les tres fundadores, juntament amb l'Esther, doncs van anar buscant subvencions públiques i privades, van visitar més de 150 empreses i fundacions, i van aconseguir el recolzament de la Fundació Levis i una fundació que en el seu moment es deia Avina, i aquestes dues fundacions van crear el projecte i van engegar Xamfrà amb l'objectiu de fer arribar les arts escèniques a tothom qui no pogués pagar-se o qui no pogués pagar-se una escola de música o unes extraescolars artístiques.
1: A vegades no hi donem potser prou importància, Sergi, però de quina manera aquestes arts escèniques, és a dir, la música, la dansa, el teatre, poden ser autèntiques eines de participació, d'inclusió o fins i tot de cohesió social?
3: Absolutament. A Xamfrà fa 22 anys, com hem dit, el que hem menjat el 2004, que portem fent això i ens n'adonem que, les arts en general, la música, el teatre, la dansa en concret, són unes eines que et situen en un pla horitzontal amb l'altre i t'obliguen d'alguna manera a generar un espai de cocreació amb l'altre on l'idioma és aquest art, no és pas l'idioma que parlem, i això ens transforma en un col·lectiu. Nosaltres a Xamfrà no hi ha classes individuals, totes són participació col·lectiva, i la conjunció d'aquestes arts amb el teatre, la música i la dansa fa que ens situem, inclús amb els professors, amb un plasma horitzontal. I això genera actituds que a la societat actual costen de trobar, no? com la cooperació, com la transparència, com moltes d'altres que les arts escèniques ens ajuden a compartir, no?
1: M'agrada molt perquè t'has avançat a una pregunta que acostumem a fer als nostres convidats, que és en relació als valors, no?, que inculqueu vosaltres, en aquest cas, als joves o als infants, a través de l'expressió artística. Però és que me n'has dit dos que són impressionants, la cooperació i la transparència.
3: Sí, els valors, alguns valors de Xamfrà són la cooperació, la transparència i també la permeabilitat, entenent com a permeabilitat la capacitat que tinguem l'equip de Xamfrà d'entendre les necessitats dels participants i les participants de Xamfrà per sobre dels programes. De vegades, quan l'Ester, companya de direcció, em pregunta, escolta'm, quants alumnes som? Actualment estem més de 330 alumnes. I llavors contesta, doncs, mireu, em preguntàveu quin mètode teníem, no? Dins, tenim 330 mètodes. Mm-hmm. És una mica exagerat, lògicament, però explica una mica que nosaltres posem per davant les persones i les necessitats d'aquestes persones més que per sobre el mètode. I per això som absolutament líquids, podríem dir. De vegades massa, eh? Davant de l'individualisme i l'egoisme i l'aïllament i la desconfiança que hi ha envers la societat actualment, a Xamfrà estem compromesos amb la generositat, el compromís, la permeabilitat, com deia, i la confiança. Són els nostres valors.
1: Mm-hmm. Com d'important és un projecte com aquest, com Xamfrà, en un barri com el Raval?
3: Bé, Xamfrà té podríem dir que va néixer al Raval per aquesta circumstància que us deia, però lògicament el Raval és un barri amb les seves complexitats, però Xamfrà té la idea d'universalitzar-se. Mm-hmm. És a dir, no només en els llocs on hi ha gent en situació de vulnerabilitat, entenem que és necessària la relació amb els valors que pensem i amb les arts escèniques com a eina. És a dir, ens n'hem adonat que és igual d'on vinguis, a quina societat pertanyis, podríem dir, a quin lloc estiguis situat, quins siguin els teus valors, que aquestes eines són transformadores per tothom, absolutament per tothom. I per això Xamfrà, òbviament té certa, diguéssim, té certa ajuda a mobilitzar famílies no mobilitzades, o que els costa molt més mobilitzar-se, però no és un gueto, no volem generar un altre gueto, com molts espais, malauradament, que ens trobem a la ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó que per generar oportunitats per tothom, volem generar xarxa. Per nosaltres és molt important generar xarxa. Què vol dir? Que infants i joves i adults de diferents procedències i realitats es barregin i generant aquest interès comú, com és per les arts, tinguin coses en comú i puguin compartir. I a partir d'aquí generem oportunitats per tothom, pels qui estan en situació de vulnerabilitat i pels que no.
1: De fet, la cultura és una cosa que ens interpel·la a tots i cadascun de nosaltres, tot i que malauradament sovint es mercantilitza o esdevé excloent, no?
3: Absolutament. A Xamfrà, diguéssim que la part mercantilitzadora de la cultura, que és absolutament lícita, no, no, diguéssim que no és la nostra part de la cultura. Nosaltres entenem les arts escèniques com una eina de transformació personal i global, no només com també, que com un mercat, que també existeix i és absolutament fantàstic, però diguéssim que xamfrà no entra amb la idea de fer-se el primer violí de la Orquestra de Viena, sinó de viure la música més que d'aprendre-la. Que l'aprèn, sí, igual o millor que un altre lloc, no? D'un altre diferent, però no hi ha la idea de vaig a fer un curs arreglat amb uns nivells que em portaran a tenir un aprenentatge tècnic de l'instrument per arribar a uns coneixements. No passa per aquí. Xamfrà és una altra cosa diferent. No, per això sempre diem que no som una escola. Som un centre social, que la nostra eina són les arts escèniques, però en podria ser una altra. Però l'objectiu és la part social i la part on repliquem aquests valors i compartim aquests valors, sens dubte.
1: Sergi, on podem seguir tot allò que feu a Xamfrà?
3: Xamfrà, tenim sobretot l'Instagram és el que està més actiu, Xamfrà Arts BCN. La nostra pàgina web és xamfrà.net, allà expliquem tot això que us he explicat una mica per sobre, ho expliquem, quins són els nostres valors i com treballem, i hi ha un apartat on hi ha el calendari, i bueno, doncs fem moltes actuacions. Aquest cap de setmana, el 13 i 14 de juny, actuem al CCCB amb el nostre espectacle AINSA, que bueno, que representa, sempre és un espectacle amb esperit crític, però que representa aquest any un equip de, bueno, una gent que viu en un món paral·lel a l'actual, on no hi ha les regles establertes i la burocràcia i les necessitats de permisos i de documentació els aixafa, com, bueno, és una mica un reflex de la realitat que vivim.
1: Hem conegut una mica Xamfrà, aquest projecte, aquest centre social educatiu que posa en el centre la música i altres arts escèniques. Ho hem fet amb Sergi Brió, responsable de comunicació i de producció del centre. Sergi, moltíssimes gràcies i enhorabona.
3: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
1: Una abraçada. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Aquesta temporada estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i avui és el torn d'escoltar E tu, de Carme Ballós.
4: Tu, boja!
5: No ho puc suportar més. Aquest noi no és de la meva classe i em crida des de la finestra del gimnàs. M'insulta com tots. No puc més, no puc. Li partiria la cara. Ho vaig dir a la tutora, però no ha servit de res. O sí, ha servit perquè els companys m'apartin la taula i la posin al final de la classe amb les meves coses, com l'altre dia. Perquè em tanquin la porta del gimnàs als nassos quan hi vull entrar. I la Júlia segueix carrer enllà, les galtes enceses, caminant cada vegada més de pressa, clavant-se les ungles a l'avantbraç fins a arribar a la porta de casa. Treu les claus i entra mirant enrere, amb el record del crit ressonant-li a les orelles. Els pares encara no hi són. S'abraça la gossa, la Fum, que ha vingut de seguida a rebre-la. Fum, no vull tornar a l'institut mai més, ajuda'm! Ajogudes totes dues al sofà, la Júlia s'adorm amb la Fum damunt les cames. Quan la mare arriba de la feina, les veu totes dues tan plàcides. Avui deu haver anat bé a l'institut, pensa. Necessita creure-ho.
4: Puta!
5: La Maica està amb ells? Dilluns em va dir que m'ajudaria i ara està amb el grup del Carlos, tots fotent-se de mi des de l'altra vorera. Els odio. No els vull ni mirar. Continuaré caminant. Ara s'acosten, em fan ganyotes i riuen. Si accelero serà pitjor. Ja falten pocs metres per l'entrada a l'institut. Aniré a veure el director si no paren. O entro i quan pugui me'n torno a casa sense que se n'adonin. Tot plegat, el director, què em dirà? La Júlia ha resistit al matí les burles que han continuat quan la de matemàtiques no mirava. Les boletes de paper llançades des del darrere que se li enganxen entre els rínxols. Ha plegat del centre, com tots els companys, però ha agafat un carrer diferent per tornar a casa fent força amarrada. Quan està a punt d'entrar, arriba la mare que s'estranya de veure-la tornar més tard del compte. Li pregunta si ha passat res. La Júlia arrenca a plorar, primer amb un plor sord, tancat, cap endins, finalment amb uns esgarips que trenquen el cor. Ho aboca tot, el poc que havia explicat i el molt que li passa cada dia.
4: La que tot ho xerra!
5: M'estan esperant. Hi ha la Maica, el Carlos, el Toni, el Musta i més. Si corro serà pitjor. Faré veure que em cordo la bota i truco a la mama amb el mòbil. S'estan acostant molt. Els plantaré cara a colla d'imbècils. Em borden que sóc una boca molla perquè els meus pares van anar a parlar amb el director i ara ells han d'anar al seu despatx, que aquesta la pago, que se'n vagin ja. En Carlos s'acosta i m'escup. La Maica ho grava amb el mòbil i tot riu, en tinc por. La Júlia avui té sort, perquè el seu pare l'ha anat seguint a distància. Tot el que es va destapar abans d'ahir a casa el té molt preocupat. La seva filla, 14 anys preciosos, que va acabar confessant que es pega al cap quan ningú la veu, que es pessiga fort les cuixes, que no vol tornar a l'institut i que el que vol de veritat és morir. Ell l'abraça mentre li jura que a aquest centre no hi tornarà mai més. El grupet s'allunya, però un d'ells es gira i crida:
4: «Eh, tu, covarda!»

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarg i Panxolei que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. De tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
1: Bueno, bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no, com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un, bueno, això, un còmic pensat per un públic juvenil, madur, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació, de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera, doncs, aquest model de producció i de consum.
0: A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no? que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
1: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges, que una mica també els portem a dins, no?, tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet de... d'això, no?, i tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar... i coneguem allò que anem a comprar, no? Una mica, o sigui, intentar fer una mica de reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no? a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
0: Per tant, pensar abans de la compra seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
1: Bueno, cada vegada hi ha, o estan emergint més propostes més vinculades, pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs... sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem, o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles, pues, seria intentar, pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri, o organitzar-se també de manera col·lectiva, pues, per generar, pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no?, abans d'anar a comprar, pues, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que també que donem moltes dades en el còmic, i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa, o perquè ens ha quedat petita, o perquè realment no ens combina aquella peça de roba, ens la vam comprar, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem, o sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no, per això, però la realitat és una mica aquesta.
0: Que és veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar, el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
1: Bueno, sobretot, el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això, molt sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa-te'l i desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit, pues, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanviem roba més fàcilment, no? Llavors, crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
0: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
1: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, què estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica, doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no?, tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no?, ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no?, i és aquest cost realment, les peces de roba fabricades, no?, així sota aquest model, doncs sí que amaguen, doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
0: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallart, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que, a més, és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarg i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Pension Dorée, d'Yvonne Breise, és un petit tresor de la memòria sentimental i col·lectiva de Barcelona. Es tracta d'una crònica viscuda de la segona meitat del segle XX amb un protagonista mut i immòbil però determinant, l'edifici. És a dir, l'edifici on està la Pension Dorée. I amb una protagonista de car i os, la mama gran, l'àvia vídua de la doctora Breise. Era una dona de caràcter fort i l'autèntic motor de la pensió, Ho controlava gairebé tot i feia funcionar la maquinària a la perfecció. Ben plantada, poderosa i malgrat el seu geni, bondadosa i generosa amb els qui tenia a prop, segons explica la seva neta. La Pensió Doré estava situada al carrer d'Avinyó, cantonada amb Ferran, aleshores carrer Fernando, i era regentada pels avis de Yvonne Breix. L'autora va néixer a l'habitació número 1 i aquell edifici va marcar profundament la seva infantesa i adolescència. En un recorregut minuciós i ple de detalls per l'hostal, ens descriu les diferents estances, la decoració, la distribució dels espais i les particularitats de cada habitació, sense oblidar els olors de la cuina i dels àpats. Paral·lelament, relata com va descobrint la vida i el món. Les descripcions que fa de la seva família i del personal de la pensió retraten una manera de viure basada en el treball, la solidaritat, la resignació, la senzillesa i una alegria sincera pels petits detalls. Era una època de postguerra, de reconstrucció física, econòmica i social, un temps de silencis i de lenta recuperació emocional malgrat la forta repressió política exercida pel règim franquista, un temps en què gairebé tot quedava dins de casa. Aquest relat, fresc i amable i emotiu, ofereix una visió quotidiana i costumista d'una família burgesa de l'època. És la història amb H minúscula, aquella que sovint no apareix als llibres. Tots els que van conèixer la doctora Breixe com a pacients descobreixen a Pensió Doré els orígens de l'amabilitat i el tracte humà que van caracteritzar la seva trajectòria com a metgessa al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Unes memòries explicades amb amor i amb aquella inevitable melangia que ens envaeix quan aboquem els anys de joventut i sempre impregnades de l'aroma inconfusible dels canelons de la mama gran.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iBooks i Spotify, o, si ho preferiu, a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornarem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
3: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Hola, com anem? Sigueu benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia. En el capítol d'avui venim a parlar d'un artista que ha aconseguit convertir l'humor, la ironia i la quotidianitat en una manera única d'entendre el pop. Un artista que ha passat de fer-se viral a les xarxes socials a consolidar-se com una de les propostes més originals i personals de l'escena musical actual. Parlem ni més ni menys que de Rigoberta Bandini. Amb el seu primer àlbum, La Emperatriz, publicat el 2022 i del qual avui farem un repàs, Rigoberta Bandini construeix un univers tan extravagant com sincer. Al llarg de les seves cançons hi conviuen la festa i la vulnerabilitat, la crítica social i l'autoparòdia, les referències a la cultura popular i les reflexions sobre l'amor, la maternitat, la salut mental o la identitat. Al llarg d'aquest programa escoltarem els temes que donen forma a aquest disc i descobrirem per què L'Emperatriz s'ha convertit en un dels àlbums més rellevants del pop dels últims anys. Abans de començar a escoltar com sona La Emperatriz, fem un petit repàs per conèixer una mica millor l'artista que hi ha darrere d'aquest univers tan particular. La Rigoberta Bandini és el nom artístic de la Paula Ribó, una actriu de veu, escriptora i cantant nascuda a Barcelona l'any 1990. Abans de dedicar-se plenament a la música tal i com la coneixem avui, ja havia desenvolupat una llarga trajectòria dins del món de la interpretació i del doblatge, però no va ser fins a partir de l'any 2020 quan el seu projecte musical va començar a captar l'atenció del públic gràcies a unes cançons que combinaven humor, crítica social i una manera molt personal d'explicar les emocions. En molt poc temps, temes com In Spain We Call It Soledad, Perra o Too Many Drugs la van convertir en un fenomen musical dins el panorama. Però si hi ha una cançó que va marcar un abans i un després en la seva carrera, va ser Ai Mama. El tema, que va participar al Benidorm Fest a l'edició del 2022 per intentar representar Espanya a Eurovisió, es va convertir en un autèntic himne feminista i va transcendir molt més enllà del concurs, consolidant a Rigoberta Bandini com una de les artistes més influents del pop estatal. Aquell mateix any, la nostra artista publica La Emperatriz, el seu primer àlbum d'estudi. Lluny de ser només un recull dels seus èxits, el disc construeix un univers propi on conviuen temes com la festa, la nostàlgia, la ironia i la vulnerabilitat. És un treball que parla de les contradiccions de fer-se gran, de l'amor, de la maternitat, de la salut mental i de la necessitat d'acceptar-nos tal com som, sempre amb aquell punt d'humor i d'extravagància que tant caracteritza la Paula Ribó. I és precisament així com s'obre el nostre recorregut per aquest disc. Començarem amb Perra, una cançó irreverent i desacomplexada que juga amb els estereotips i reivindica la llibertat de ser un mateix sense demanar permís. És una declaració d'intencions perfecta per entrar de ple a l'univers de L'Emperatriz.
1: Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral.

Perra és tota una declaració d'intencions que no deixa indiferent a ningú. Darrere d'una producció festiva i d'una lletra que pot semblar bastant provocadora a primera vista, la nostra Rigoberta Bandini juga amb la ironia per qüestionar els rols que sovint s'imposen a les dones i reivindicar la llibertat de comportar-se com cadascú vulgui, sense por al judici per part dels altres. Aquest humor irreverent és, precisament, una de les grans marques de la casa. Sense haver publicat encara cap disc, la nostra cantant de Barcelona ja s'havia convertit en un dels noms més comentats del nou pop estatal, i això només era l'inici. Però si hi ha una cançó que resumeix millor que cap altra l'impacte que va tenir Rigoberta Bandini en el panorama musical, és la que escoltarem a continuació. Tot un himne que va generar debat i va portar el seu nom a tots els racons del país. El títol, Ai, mamà.

0: El que acabem d'escoltar és probablement la cançó més coneguda de la Rigo i la que va marcar un abans i un després en la seva trajectòria. Tot i no guanyar el Benidorm Fest en el seu moment, el tema va transcendir el concurs i es va convertir en un autèntic fenomen cultural. La seva reivindicació de la maternitat, del cos de la dona i de la feminitat des d'una mirada lliure i desacomplexada que va generar debat també va connectar amb milers de persones que la van convertir en un himne nacional. Musicalment, Ai Mamà també és una mostra perfecta de l'estil de Rigoberta Bandini a l'hora de crear, perquè és un pop aparentment senzill, amb una tornada molt memorable i una producció que creix a poc fins a esclatar en un final gairebé catàrtic i teatral. Ara, però, canviem completament de registre, deixem de banda la reivindicació col·lectiva per endinsar-nos en una cançó molt més íntima i melancòlica. A continuació farem play al tema In Spain We Call It Soledad, una peça que reflexiona sobre la solitud i aquella sensació tan universal d'estar envoltat de gent però sentir-se igualment sol.
1: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

I ara acabem d'escoltar In Spain We Call It Soledad, una de les primeres cançons amb què molta gent va descobrir Rigoberta Bandini abans del gran esclat nacional que va tenir. Un tema publicat l'any 2020, en plena pandèmia, que va començar a circular de manera gairebé espontània per xarxes socials i va connectar amb un públic que se sentia molt identificat amb el seu missatge. Amb una barreja entre anglès i castellà, la cançó parla de la solitud, però ho fa des d'una perspectiva molt més irònica. Aquella frase que dona títol al tema, In Spain we call it soledad, resumeix molt bé l'estil de Rigoberta Bandini, que és el d'agafar una idea aparentment simple, embolicar-la amb humor i acabar parlant d'una emoció universal. Sense grans artificis, aconsegueix descriure sentiments que molts hem experimentat alguna vegada, com la sensació de buit, la necessitat de desconnectar o la dificultat de trobar el nostre lloc. I després d'aquest moment més introspectiu, arriba un canvi de to. La següent cançó ens porta cap a un terreny molt més desenfadat, ple de referències a la cultura popular i a un dels grans mites de la música espanyola.

0: Taratam.
1: Acabem d'escoltar Julio Iglesias, una de les cançons més divertides i surrealistes, sens dubte, dins l'Emperatriz. Com passa sovint amb Rigoberta Bandini, darrere d'una lletra plena de referències inesperades i d'un to aparentment desenfadat, s'hi amaga una reflexió sobre les relacions, els records i la manera com idealitzem determinades persones o moments de la nostra vida.

transforma la relació materna en una reflexió sobre l'amor més pur, aquell que no necessita explicacions ni grans discursos per existir. És un amor quotidià, fet de gestos petits, de presència i de cura constant.

0: No sé hacer ni un huevo frito, no sé hacer ni un huevo frito, se me quema el huevo frito, se me quema el huevo frito, se me quema el huevo frito, no sé hacer ni un puto huevo frito.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.
2: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia evidència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
3: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:15 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

Continuem avançant en aquest capítol en què repassem La Emperatriz, el primer àlbum d'estudi de Rigoberta Bandini, el nom artístic de Paula Ribó. Recordem breument que es tracta d'un disc publicat l'any 2022 i que representa la consolidació del seu univers artístic, un treball on hi conviuen el pop, la ironia, la crítica social i la vulnerabilitat, sempre amb aquest estil tan seu que combina humor i emoció a parts iguals. Al llarg de l'àlbum, la nostra cantant construeix un recorregut ple de contrastos. Hi trobem cançons festives i reverents, carregades de referències a la cultura popular, però també moments més íntims i espirituals on apareixen temes com l'amor, la fe, el desig o la necessitat de connexió. També cal entendre que aquest disc és un punt de trobada de tot allò que Rigoberta havia anat construint abans del seu debut. L'èxit viral, el fenomen de les xarxes socials i la seva capacitat per transformar idees quotidianes en cançons que connecten amb molta gent. En aquest àlbum, tot això pren forma i es converteix en un llenguatge propi. Després d'aquest bloc inicial més festiu i emocional que hem anat escoltant, entrem ara en una seqüència de cançons que juguen amb el cos, el desig i la celebració de la vida, però sempre amb el segell irònic i inesperat de l'artista. Comencem amb A todos mis amantes, una peça breu i directa que obre aquesta nova etapa del disc amb un to entre confessional i desenfadat.

0: todos mis ex lovers. Una abraçada molt gran.
1: A ver.
2: Això era A todos mis amantes, una peça curta però molt representativa d'aquest univers de la Rigoberta. Amb un to entre la confessió i la ironia, la cançó juga amb la idea de la llibertat afectiva i amb aquest imaginari tan propi seu on el desig, la quotidianitat i l'humor conviuen sense cap mena de problema. Darrere d'aquest personatge de la Rigoberta Bandini hi ha la Paula Ribó i la seva trajectòria abans de la música és força sorprenent. De fet, durant molts anys ha treballat com a actriu de doblatge, una feina que va començar sent molt jove. Ha posat veu a personatges d'animació molt coneguts, especialment en versions en català i castellà de pel·lícules i sèries infantils, com per exemple va posar veu a la versió en català de Caillou i també va participar en el doblatge de pel·lícules com Monstros S.A. i El viatge de Chihiro. A més, amb el temps, va continuar consolidant-se dins del sector i també ha arribat a participar en produccions com Bichos, ampliant així una carrera molt vinculada al cinema d'animació i al públic infantil i juvenil. Abans de convertir-se en la gran Rigoberta Bandini, la Paula ja tenia una carrera artística molt activa. Havia fet teatre, havia escrit i havia format part de projectes musicals més petits i experimentals. Però el gran canvi arriba quan decideix crear aquest alter ego. El nom de Rigoberta Bandini no és casual. És un homenatge a dos referents molt diferents. D'una banda, Rigoberta Menchú, activista i Premi Nobel de la Pau, i de l'altra, el cognom Bandini, que fa referència a Arturo Bandini, el protagonista dels llibres de John Fante.
0: Ama ya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa.

0: El que acabem d'escoltar era Así Bailaba, una de les col·laboracions més comentades de l'Emperatriz, amb la gran Amaya. El tema té una història interessant perquè no és una cançó completament nova, sinó que parteix d'una versió anterior de Los Pallassos de la Tele, aquell univers musical infantil que va marcar diverses generacions amb propostes pensades per cantar i ballar en grup. En aquesta nova versió, la cançó guanya una dimensió més col·lectiva i, sobretot, més feminista. La presència de la Maya no és només un afegit vocal, sinó que reforça aquesta idea de complicitat entre dues artistes que comparteixen una sensibilitat similar, que és la de veure el pop com un espai de joc, però també com un espai d'expressió emocional i lliure. Ara, però, continuem el nostre repàs pel disc que torna a canviar de registre. Escoltem Que Cristo Baje, una peça amb un punt més provocador i simbòlic.
1: Aunque yo juegue al juego de no persistir, hay tantas cosas que me quedan por decir, que al final siempre acabo por no decir nada.

El que sentíem era Que Cristo Baje, una de les cançons més provocadores i carregades de simbolisme que hi trobem dins La Emperatriz. El títol ja és tota una declaració d'intencions. A partir d'una expressió col·loquial amb ressonàncies religioses, la cançó construeix un imaginari on el sagrat i el quotidià es barregen constantment. Rigoberta utilitza aquesta tensió per parlar de la necessitat d'esperança, de resposta o fins i tot de salvació en moments d'incertesa emocional o vital, però sempre des d'un punt de vista molt terrenal. I després d'aquest moment més irònic i simbòlic, el disc entra en una de les seves peces més íntimes i conegudes. Escoltem Tu i jo. Que solo me

I acabem d'escoltar Tu i jo, una de les cançons més delicades dins d'aquest disc. Després de moments més irònics i expansius, aquí la nostra cantant es mou en un terreny molt més íntim, parlant de les relacions des d'una perspectiva gairebé mínima, centrada en els detalls i en la fragilitat del vincle entre dues persones. És un tema que respira calma, a diferència dels altres, però també amb una certa melancolia, com si tot el disc s'aturés en un instant, com si tot el disc s'aturés un instant abans de tancar-se. I ara sí, arribem al final d'aquest recorregut. Per tancar el capítol d'avui, tornem a un dels primers temes de la trajectòria de Rigoberta Bandini, i és Too Many Drugs, una cançó que ja en el seu moment va començar a fer soroll i a definir el seu estil tan particular abans de fer-se tota una referent dins el panorama musical. Quan es va publicar, el tema va generar bastant conversa. D'una banda, hi havia qui celebrava aquella barreja de pop electrònic, ironia i crítica a certs excessos i dinàmiques contemporànies, i de l'altra, també hi havia qui no acabava d'entendre del tot el seu to entre seriós i paròdic. Però precisament aquesta ambigüitat és part del que va fer que Rigoberta Bandini comencés a destacar. Cançons que no són fàcils de classificar i que juguen constantment amb diferents capes de significat. De fet, aquell soroll inicial va ser clau perquè Rigoberta Bandini deixés de ser només un fenomen de xarxes per convertir-se en una de les veus més personals del pop actual en castellà. Avui és una artista consolidada, amb un discurs propi i una identitat molt definida, capaç de passar de l'humor més absurd a la vulnerabilitat més directa sense perdre coherència. Amb aquesta mirada enrere i aquest viatge per la seva trajectòria, tanquem el capítol d'avui. Nosaltres ens tornem a retrobar més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
3: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
4: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

Gabon, arroi, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts i arriben en jasmen del Camps de Cotó. I com sempre, en primer lloc, lo essencial, lo bàsic, lo de sempre, lo de tota la setmana, siguin de temporada normal o siguin d'estiu, com en aquest cas, el nostre record, en primer lloc, pel nostre estimat Juan Claudio, pel nostre papi espiritual, allà on siguis, Cifu, va per tu. I, com deies tu, benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. Doncs vinga, això que estàs escoltant ho fem amb tot l'afecte i amb tot el nostre humor des d'aquí, des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I estem sota aquests programes especials d'estiu. Ja ho sabeu, aquests programes on un servidor no apareixerà i on us deixo aquesta selecció, imagineu-vos una playlist feta per un servidor, doncs perquè s'emeti per aquest grup d'emissores locals que totes les setmanes ens donen el suport. Des d'aquí agrair-los a totes elles, aquestes emissores locals, doncs que facin aquesta aposta pel jazz i que facin aquesta aposta pel Camps de Cotó. Doncs ja sabeu, programa amb molta música, sense res de paraula, el format habitual, torna al setembre i estem dintre d'aquests camps d'estiu. O sigui, música sense parada, tant en tant algun record amb aquestes separadors típics del Camps de Cotó i res més. Em queda, això sí, desitjar-vos que passeu un bon estiu, que no us engreixeu massa, que feu sobretot, ja sabeu el que sempre us dic, i sobretot que feu moltíssim l'amor i gens la guerra per la meva part. Bye bye, això sí, fins la setmana vinent, i el programa habitual torna al setembre. Bon estiu i també, com no, bona setmana i bon jazz. Bye bye.

Ray Sean Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Ray Sean Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

0: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

Blue Sounds és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blue Sounds, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.blueguiosounds.com.

0: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet.
1: La Terra no és plana. Un podcast de divulgació científica en català per qui sospita que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Amb dades, humor i pensament crític parlarem de temes com el canvi climàtic, el 5G, ovnis o energies tel·lúriques. La Terra no és plana. Cada diumenge a les 8 del matí. Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Als arxius i biblioteques històriques es conserven milers i milers de manuscrits i còdexs medievals produïts als escriptoris monàstics. Si ens fem la imatge mental d'un d'aquests espais, segurament ens imaginarem un grapat d'homes silenciosos elaborant còpies de llibres. Aquesta setmana posarem sobre la taula el nom d'un d'aquests personatges, responsable de l'elaboració d'un dels manuscrits més bellament elaborats del segle X peninsular i que conserven des de fa 1000 anys a la Catedral de Girona. Benvinguts a la història de l'Apocalipsi i de Ende, la seva il·lustradora. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar d'Ende i el Beat de Girona. I ho fem molt especialment amb un convidat infiltrat. Martí Abril, benvingut.
3: Hola.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: Content
4: de seguir? Convidat, o era entrevistador?
2: O entrevistador infiltrat?
3: Entrevistador normal.
2: Sí, sí. Entrevistador normal, perfecte. Però el programa el portarà el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Hola, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: Alberto, Ende. Un nom que d'entrada ens diu ben poc o res. De què anirà el programa avui?
4: Bé, doncs posarem sobre la taula un nom, Ende, que es correspon amb el nom d'una dona de finals del segle IX, vinculada al món artístic, al món cultural de la península ibèrica i responsable, ja ho anirem veient, d'una obra meravellosa que encara avui podem contemplar en terres catalanes.
2: A veure, els nostres oients habituals ja ho saben, ja saben les respostes, si han fet els deures i escolten els nostres programes, però per si de cas cal fer la pregunta obligada. Dona medieval, activitat artística, activitat intel·lectual, tot això no són oxímorons?
4: No, a veure, mai insistirem prou en el fet que en els temps premoderns en general i a l'edat mitjana en particular són espais on la presència femenina és més intensa i més sostinguda del que la historiografia ha assenyalat en àmbits que des del nostre punt de vista heteropatriarcal, considerem com estrictament masculins. No? Nosaltres considerem que la política, el món cultural, no? la creació literària, les professions liberals, són, no? en la nostra tradició de dret romà, són estrictament masculines, però la realitat és que de l'edat mitjana és molt més impertinent que tot això i quan s'han fet estudis, s'han fet llistes, s'han documentat, s'ha fet feina d'arxiu ben feta, no parlem ni d'una ni de dues, sinó de centenars i centenars de dones documentades en professions, en activitats aparentment masculines, cirurgianes, advocades, polítiques, escriptores, il·luminadores, biòlogues, científiques, astrònomes, vull dir, la llista és i seria molt, molt llarga, no? Per tant, serveixi el programa d'avui com un recordatori que hauríem d'intentar no haver de fer cada vegada que parlem, no?, d'una dona protagonista en la història o en la història no contemporània i que no ens haurien de ser justificant cada vegada que parlem d'elles, però per si de cas és un recordatori que cal fer.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky @portesdetroia.
5: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Alberto, què està sonant?
1: A veure, clar, l'heu criat en una cova.
0: Correcte.
1: Està sonant, com no, la banda sonora de la pel·lícula La història interminable, que com tothom sap, és l'adaptació d'una part, no? Arriba a la meitat del llibre fantàstic de La història interminable, que crec que és casualitat que portin el mateix nom, de Michael Ende. I llavors, com suposo que la primera pregunta que em faràs, perquè el guió l'he escrit jo, és que qui és Ende, em semblava, bueno, en aquesta història interminable que és justificar constantment la presència femenina a la història, no? I justificar que el 50% de la població fa coses, no? En aquesta història interminable de Michael Ende seria una bona música introductòria per parlar de l'Ende d'aquest programa.
0: Molt bé, doncs Alberto, qui és Ende?
1: Molt bé, doncs és ni més ni menys que la primera miniaturista amb nom identificada de l'Europa medieval. O sigui, poca broma, no? És la primera, una de les primeres persones, abans ja veurem, potser tenim alguns homes identificats, però és la primera dona que podem atestiguar que va ser responsable del disseny, no?, i de les il·lustracions d'un manuscrit.
0: Però era freqüent mencionar l'autoria de les il·lustracions i les decoracions?
1: A veure, no era la tònica general, no?, sobretot durant l'alta edat mitjana, però no era una cosa superinfreqüent. No? Tenim diversos exemples pel segle VIII en endavant, sobretot a mesura que conservem més manuscrits, sobretot a partir de mitjans del segle VIII. Els més inicials no són sempre molt aclaridors, no? Perquè, per exemple, no es distingeix entre copista i miniaturista, no? Entre la persona que copia el llibre i la persona que il·lustra el llibre, per entendre'ns, quan ens diuen que una persona ha fet les il·lustracions, vol dir que les ha fet manualment o que les ha dissenyat, no? Que les ha triat. Bueno, són aquests conceptes d'autoria durant l'edat mitjana que sempre ens fan dubtar. Però si posem alguns noms, tenim per exemple Eadfrid, bisbe de Lindisfarne, vora l'any 700, que se li atribueixen les miniatures dels evangelis a Lindisfarne, que potser heu vist alguna vegada, no? Ja que és una d'aquelles mostres molt elaborades de cap lletres d'artins solar, aquells evangelis fets a Irlanda, a Anglaterra, profusament decorats, els que heu estudiat paleografia, aquella lletra tan bonica sobre la que Tolkien després utilitza per fer la cal·ligrafia dels elfs. Quin és el problema amb Eadfrid, bisbe de Lindisfarne? Que l'autoria d'aquests evangelis o l'autoria de les miniatures i il·lustracions d'aquests evangelis s'expliquen en un afegit del segle X, no? De l'any 900 i alguna cosa, uns 200 anys posteriors a la redacció i dibuix d'aquestes miniatures, on es diu que Eadfrid va ser-ne l'autor. Per tant, sembla més aviat un intent de vincular les miniatures a un gran personatge de l'època que no pas una atribució real, no? Però bueno.
0: No.
1: Tenim altres casos també anteriors a la nostra Ende, com per exemple el de Gundescalc, que és un escriba carolingi documentat a finals del segle VIII, sobre 781-782, que és responsable del conegut com a Evangeliari de Gundescalc, perquè el va pintar ell, però que és l'Evangeliari de la coronació de l'escola de Reims, que és l'Evangeliari que Carlemany utilitza, no?, que encarrega per la seva cort d'Aquisgrà. I és, per tant, un encàrrec directe de Carlemany i ell s'identifica com a copista, no? I el dubte és si això també inclou l'autoria de les miniatures, només la de les caplletres o només la còpia, o només, no?, el disseny de l'evangeliari. En el cas d'Ende, com veurem, no hi ha dubte d'aquesta identificació i, per tant, l'identifiquem com la primera miniaturista no anònim.
2: I una pregunta, Alberto, perquè segur que molta gent ho sabrà, però és que no som historiadors. Què és una miniaturista?
1: Una miniaturista, tot i que ho sembli, no és una persona que pinta Warhammer, no? Que està allà fent miniatures...
0: Està per a Ende, que estava pintant figuretes.
1: I, clar,
0: de visigots, Alberto. Marine...
1: No, això no passa, no? Tots sabem que això no passa. Però de marines espacials o de bards a nivell 18... No, una miniaturista és literalment una pintora de miniatures, és a dir, d'aquelles imatges que decoraven i il·lustraven els manuscrits medievals.
0: I es diuen miniatures perquè eren imatges molt petitones.
1: Clar que sí. Molta gent potser creu això, no? Que com són miniatures, perquè són dibuixos, tu mires el llibre, el manuscrit, i dius, mira, quina personeta més, és una miniatura, no? Mm-hmm. Dius que també es basa en això, no? Mira, quin cavaller de Rohan més bonic, no? O quin cavaller bretonià tan maco m'he comprat. Mm-hmm. Realment no ve d'aquí la paraula.
0: Me cachis.
1: Les miniatures medievals no és perquè fos fossin dibuixos molt petits, sinó que l'arrel del terme ve del verb llatí miniare, que miniare simplement vol dir pintar en mini. El mini és el tetraòxid de plom, que és el responsable d'aquest reconeixible color vermell, no?, dels manuscrits medievals. Llavors, les caplletres i més endavant les miniatures es pintaven especialment amb aquest color tan reconeixible, no? I per tant, miniar un manuscrit, fer miniatures, era pintar de vermell. I d'aquí aquesta confusió lèxica, que no deixa de ser divertida, pensar que les miniatures són miniatures perquè són molt petites.
0: Molt bé, i si Ende es dedicava a il·lustrar manuscrits, això vol dir que conservem algun llibre decorat per ella?
1: Sí, jo, de fet, anava a titular el programa directament Ende. Això com, saps, com si... però després he decidit que pues, com a títol era potser massa críptic, sí. I tothom que està escoltant aquest programa sap que es diu Ende i el Beat de Girona, així que jo crec que confiem lo suficient en la nostra audiència per saber que el llibre del que parlarem serà un llibre molt famós, del que segurament n'heu vist imatges, n'heu sentit a parlar alguna vegada, quan heu anat al Museu Episcopal de Girona a veure el tapís de la creació, potser també l'heu vist, que és el Beatus de Girona, no? I que recull els comentaris del llibre de l'Apocalipsis, de Beat de Liébana, per això es diuen Beatus, no? Perquè són els comentaris d'aquest monjo Beat, com a nom és... Raro.
0: Una mica redundant, no?
1: Però Beat va fer uns comentaris al llibre del Nou Testament de l'Apocalipsis, que es recullen, i tots aquests llibres que recullen aquests comentaris d'aquesta interpretació de l'Apocalipsis es coneixen com a Beats. Els Beats, ja anirem veient, es convertiran en un llibre molt estès entre els segles 10 i 11 a la península ibèrica. Són una tipologia textual que és estrictament hispànica, o sigui, no, només es dona aquí, no en altres parts d'Europa, i només es distribueix aquí i no en altres parts d'Europa. En conservem 34 manuscrits diferents per un llibre de l'any entre l'any 900 i l'any 1050, Déu-n'hi-do, dels quals alguns són només un foli, alguns són un fragment, altres com el Beat de Girona són gairebé 290 folis. Molts d'ells, per la seva pròpia idiosincràsia, són llibres molt il·lustrats, no? Perquè tots els parlen de l'Apocalipsis, de la bèstia, del set cada, dels no sé quants caps, de l'anticrist, dels genets, no? De la guerra, de cataclismes, doncs és un llibre que et demana il·lustracions, no? I d'aquests 34 beats que conservem, 22 conservem miniatures. I el que ens ocupa avui, aquest beat il·lustrat per Ende, que es troba a Catalunya de Girona, ja veurem que a més és el més decorat, el que conserva més il·lustracions de tots els beats que es conserven.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: bloc central del programa. Què estem escoltant, Alberto?
1: Estàvem escoltant Beatus Beer, que és un cant musàrab, no? En castellà veurem que aquests comentaris de l'apocalipsis, aquests beats, apareixen en un context de cultura musàrab, i per tant, bueno, posats a una música random sense més, aparentment.
0: Molt bé, doncs tenim a Ende, tenim el beat que va il·luminar. Però abans d'endinsar-nos més en el personatge i en el manuscrit com a tal, fins a quin punt eren importants els beats?
1: Clar, com hem dit abans, estem davant d'un gènere eminentment hispànic, no? I, de fet, molt dels regnes del nord de la península. Conservem, ja veurem alguns beats a Catalunya, però ja veurem com arriben aquí. Llavors, és un... els beats, com he dit abans també, és el nom que rep aquests comentaris a l'apocalipsis atribuïts a Beat de Liébana a mitjans de la dècada dels 780, no? És un teòleg que comenta l'apocalipsis, els seus comentaris es fan molt famosos i molta gent decideix tenir còpies d'aquest llibre. Aquests comentaris a l'apocalipsis, més, dèiem, com dèiem abans, estan profusament decorats i comencen a copiar-se i a distribuir per la península ibèrica a finals del segle X. Els més antics daten a l'inici del segon quart del segle X, no? 930, 920, i per tant uns 150 anys després de la suposada redacció original del Beat, no? I cap al tercer quart del segle X, és a dir, 970, 980, veiem una nova explosió productiva dels beats. Es posa de moda copiar els beats, no? Encarregar-los, decorar-los, transmetre'ls, i suposen, en el seu context de còpia, una clara literatura de combat. És una per molt que sigui una obra de reflexió teològica, és una obra política, no? I que s'entén aquesta explosió dels beats per la situació que estava vivint la península ibèrica en aquell moment. És una literatura de combat, no? On els genets de l'apocalipsis, on la fi del món, no? La destrucció portada per aquests quatre genets de l'apocalipsis, s'identifiquen en aquest projecte de miniatures, en aquest projecte visual, o audiovisual, si afegim el cant musàrab, amb els genets musulmans, no?
2: Clar, estem a finals del segle X i, per tant, hi ha un nom que ens ve sí o sí al cap.
1: I, sí? Quin?
2: Sí, sí. Quin és aquest nom?
1: Clar.
2: Que jo?
1: Clar, com bé estàs pensant, Martí, el nom que et ve al cap és el Manzor.
2: Efectivament.
1: El Manzor. Si pensem en apocalipsis, si pensem en la fi del món, si pensem en el terror, en la guerra, no? En la fam, en la violència, en els genets musulmans, en aquests genets de l'apocalipsis que estan decorats amb les armes i la manera de muntar cavall, no? I les llances i els escuts de fusta i les robes dels genets musulmans, no? És a dir, aquells que estaven més enllà de la frontera, les tropes del califat de Còrdoba. L'expansió dels beats i la seva plasmació artística responen en bona mesura a l'inici del concepte que ja vam mencionar en el programa que vam fer fa una setmana sobre l'inici de la conquesta islàmica de la península ibèrica, de aquesta recuperació mental polític que coneixem com a neogoticisme, que és la recuperació des del regne d'Astúries de l'espai visigot, no? Aquesta idea de nosaltres som els hereus del regne visigot i per tant estem restaurant la Hispània visigoda i per tant estem recuperant, i per tant al segle XIX diran que estan reconquerint.
0: No?
1: Llavors es creen aquestes cròniques, no? Que vinculen la figura de Don Pelayo, Covadonga, no? Pues estem en aquest moment, no? O estem, no és casual que els primers aquesta moda dels beats passi al regne d'Astúries i passi, no? A finals del segle IX, principis del segle X. I per tant, es vincula la conquesta islàmica d'Hispània amb els textos apocalíptics, no? Tenim un comentari apocalíptic que ens serveix per entendre la geopolítica de la península ibèrica en aquest moment. De fet, això és força irònic en si mateix, perquè precisament l'apocalipsis era un dels textos del Nou Testament que els arrians, és a dir, els visigots, fins a la conversió de Recarret, no reconeixien. Vull dir, els arrians no creien en l'apocalipsis. Llavors, les bíblies arrianes no porten apocalipsis. Els visigots comencen a necessitar explicar i entendre l'apocalipsis i el posen de moda quan es converteixen al catolicisme. Que segles més tard el neovisigotisme es recolzés justament sobre un text en el que els visigots no creien, no deixa de ser irònic.
0: Bastant irònic.
1: I és un bon exemple de l'invent, que suposa tot plegat, no? Sigui com sigui, trobem una evident explosió de còpies de Beats en les dècades finals del segle X, en el context que ens interessa avui, tot vinculades a la por generada per les ràtzies constants del Manzor, no?, i dels exèrcits califals, com bé ha recordat en Martí, i no deixa de ser poètic que l'impacte dels actes d'una persona acabi generant tota una tradició manuscrita amb desenes de manuscrits conservats i vellaments decorats, no? Si no hagués... Al final, la violència engendra violència, a vegades la violència engendra art, no? Si no, si el Manzor no hagués sortit de farra un parell de nits boges i hagués cremat, doncs, què sé, tampoc era... Tampoc
3: cosa.
1: Hi havia tanta gent a la península Ibèrica al segle X. Vull dir, en una balança, 30 i pico manuscrits...
3: A veure que
1: vostè vol... Com el joc del tramvia, en una balança. 34 manuscrits únics, la creació d'un gènere literari que genera tota la imatge de l'anticrist, de l'apocalipsis, serà l'avançada visual del romànic, o...
3: Poca cosa.
1: 3.000 persones.
0: Res.
1: Bueno, aquí no us farem triar, no som un concurs de la tele i no us farem triar. Però no deixa de ser poètic, no?, que a vegades sempre estudiem la història de l'art separada de la història de la política, no?, o la mentalitat dels fets històrics, però són dues coses que estan inexorablement relacionades, no?, i les mentalitats no deixen d'explicar-se, o només es poden explicar en la seva totalitat, si li afegim aquesta capa de geopolítica.
0: Molt bé, i ens has explicat una miqueta quan, no?, i en quin context polític van començar a néixer aquests beats, però l'altra pregunta, i ens has començat a avançar una miqueta, és a on es van començar a produir? Ho sabem?
1: Sí, clar. Els més antics es vinculen a monestirs com Santo Domingo de Silos i Sant Millán de la Cogolla. No confondre amb Sant Millán del Cogollo.
0: No.
1: Això és un altre monestir que una mica més cap a Galícia. El que ens interessa... Què?
0: No, res.
1: És una broma que fijo. Una referència que, com el meme del Capitán América, ha agafat. El que ens interessa a nosaltres, el Beat de Girona, va ser copiat i il·luminat per la protagonista del programa d'avui, per Ende, a un altre monestir, potser menys conegut, però que suposo que ara em preguntareu per ell, que és el monestir de Sant Salvador de Tàbara.
0: Molt bé, suposes bé, Alberto. On cau aquest monestir?
1: Doncs, sorpresa, el monestir de Sant Salvador de Tàbara cau a la, casualment a la localitat de Tàbara.
0: No pot ser.
1: A Zamora. I de l'escriptori d'aquell monestir en sortiran per aquelles dades entre el 960 i el 975-980 diversos beats que encara avui es conserven i que estan repartits per diferents parts del món.
0: Per tant, estem parlant d'un monestir femení.
1: Doncs sí i no.
0: I com
1: és una cosa que potser ara ens sorprèn, hi ha gent que s'escandalitza, hi ha gent que de cop i volta dirà jo no m'he fet cristià per això, que és que Sant Salvador de Tàbara és un monestir doble.
0: Oh.
1: O, com es diu, és un monestir dúplice, que diuen, que són paraules per no fer massa evident que el que estan dient és que és un monestir mixte.

0: A més, Sant Salvador de Tàbara va ser fundat per l'entorn àulic, per l'entorn de la cort d'Alfons III d'Astúries, a finals del segle IX, i per tant està també vinculat a aquesta idea que dèiem, el neogoticisme de monarca, no? Alfons III és el responsable d'aquestes cròniques, no? que sustenten la idea de la reconquesta, de la restauració visigoda. I de fet, hi ha algunes referències que ens indiquen que era un monestir no important, sinó importantíssim, ja que es comenta que el nombre de membres d'aquesta comunitat doble arribava a ser d'unes 600 persones.
1: Wow.
0: Imagineu-vos, era com una mica de hoy en megaconstrucciones,
1: sí, sí, sí,
0: com una mena de casa de colònies, com una mena de Euphoria Kids.
1: I que la màgia passava a l'escriptori.
0: Sí, com una mena d'allò de bam, 600... 600 com una mena de... Això si 3CAT agafa la idea, mireu-vos. Ara fan realities de tot, pues, fent com una mena de reality d'agafar 300 monjos, 300 monges, reunir-los en una casa de colònies.
1: On els posaries?
0: El Collell, per exemple,
1: Collell, que és
0: on anem com a... Bueno, on anàvem, perquè ja no anem de colònies. Jo què sé, els dopes de MDM... I ho graves, i a veure què passa.
1: A veure què passa, veure no? Què passa.
0: Bueno.
1: Uah, veia il·luminacions que surten.
0: Clar, bueno, clar, després normal que... És que hi ha místiques a l'edat mitjana.
1: Sí, moltes, moltes místiques. A veure, aquests monestirs eren freqüents?
0: Doncs déu-n'hi-do, en un context molt concret, però durant els segles 9 i 10 són freqüents, sobretot al nord de la península Ibèrica. Per exemple, monestirs conegudíssims, importantíssims al nord de la península Ibèrica són monestirs dobles, com per exemple Sant Miguel de la Cogolla, o el monestir de Santa Maria de la Real a Aguilar de Campó, a Palència, són en origen monestirs dobles. Aquest tipus de monestirs aniran desapareixent, per lo que sea, no? Sobretot a partir de l'expansió de l'Orde de Cluny, a partir de la reforma teocràtica de l'Església, no? Que jerarquitza més, posa una mica d'ordre les ordres monàstiques, no? I les ordres, els benets, no? L'Orde benedictina comença a regular com ha de ser un monestir, no? I una de les primeres coses que és un monestir ha de ser no mixta, perquè passen coses. A vegades també tenim, no, aquests records de monestirs que són femenins i després són masculins i després tornen a ser masculins, aquestes coses. A Catalunya, per exemple, en un context posterior, també trobem altres variants d'aquest procés. Els monestirs dobles prenen la forma en les comunitats de donats, la gent que els deodats, no? Que gent que es dona a l'Església, ho deixo tot, em dono a l'Església, jo i la meva família ens donem a l'Església i ens muntem un monestir. Nosaltres, i clar, si ens donem a l'Església, vinc jo, ve la meva senyora, ve la meva sogra, ve tothom, no? Per exemple, les comunitats de Sant Salvador de Morrocurt, a l'Alt Penedès, Santa Maria Sevilla, al Bages, Santa Maria de Belllloc, Conca de Barberà, Santa Anastàsia de Premià i Sant Salvador de Vilassar, al Maresme, normalment, en un context més tardà, en segles 13-14, en un altre ambient històric, no? Però són exemples no relacionats amb aquests monestirs del segle IX i X, però que sí que trenquen aquesta visió monolítica del que és la vida en comunitat, que a vegades pues, era vida en comunitat en el bon sentit de la comunitat.
1: Molt bé. Ja tenim situada la nostra artista, ja tenim tot el context general, la importància dels beats, el seu origen geogràfic, cronològic, etc. I ara toca ja parlar, no, de la nostra artista, la nostra pintora Ende, que va confeccionar les il·lustracions del Beat de Girona. Com sabem, Alberto, que va ser així?
0: Doncs ho sabem, ni més ni menys, però una cosa tan evident, perquè així se'ns diu el colofó de l'obra.
2: I, Alberto,
0: fes la veu de la raó, va, pregunta.
2: Per qui no ho sàpiga, què és el colofó de l'obra?
0: El colofó, encara avui, no, o sigui, en els llibres impresos, és la notació final que es posa un llibre per indicar-ne els detalls de la impressió, no? Jo, aquest llibre s'ha acabat d'imprimir a la impremta de no sé què, a la vila de no sé què, a l'any del senyor de no sé què, no sé quant. Vale? En els manuscrits medievals era l'espai de tancament on s'agraïa a Déu haver pogut acabar el llibre, perquè sabeu que estava a la mitjana i
1: tot s'agraeix,
0: pots morir en qualsevol moment,
1: sí, sí, sí.
0: No? I per tant has d'agrair coses a Déu. I una vegada es mencionava el nom dels copistes que havien participat en la confecció del mateix, no? Penseu que la còpia d'un llibre, un escriptori monàstic, era una tasca que en el millor dels casos portava mesos de feina diària, no? A partir de la baixa edat mitjana, quan es perfeccioni el sistema de peces, no? I els llibres, diguem que

0: diguem que segmenti la producció dels llibres, es faci com una mena de producció en cadena de llibres, no? Els llibres es divideixen en fascicles i per tant tu pots tenir, en comptes de tenir una persona copiant tot el llibre durant 3 mesos, de cop i volta dius, pues sí, puc tenir a 30 persones copiant-me 10 pàgines cadascú, de cop i volta el llibre s'acaba en una setmana i no s'acaba, no? I quan comença a haver-hi una necessitat de llibres, sobretot en ambients universitaris, no? El tràfic dels apunts que tots ben coneixem, de cop i volta les copisteries universitàries de cop i volta inventen el treball en cadena. Moltes vegades també, no? Domèstic. És un altre meló que no s'ha obert gaire, però també quan tu ja saps que externalitzes un treball, busques un baix cost, l'acaben fent dones. Això venia per algo que m'havies preguntat, què és el colofons.
1: Exacte.
0: Això, que, quan un llibre triga mesos de feina diària, tu quan l'acabes, quan aquest llibre s'engestia, et venia molt de gust deixar-ne constància de que per fi havies d'acabar aquella puta merda que portaves 4 mesos de la teva vida allà amb una ploma d'oca pintant no sé què, i a vegades els copistes que estaven allà, era com l'espai de llibertat últim, no? Ja he acabat el llibre, agraeixo haver acabat el llibre i cago una mica en tot plegat, o deixo, em poso poètic, em poso romàntic o el que sigui, no? Hi ha colofons d'això de, bueno, el copista ja ha acabat el llibre, ara que el convidin a una ampolla de vi, no?
1: Brutal.
0: Serà
1: molt bé. I el colofó del Beat de Girona, què hi diu? És tan original?
0: Bueno, diu literalment això.
1: A veure.
0: Diu, aquest no és gaire original, però diu, en el nom de Déu, primer de tot, bon dia, en el nom de Déu, aquest llibre de l'Apocalipsis de Sant Joan ha estat escrit pel prevere sènior a petició de l'abat Dominicus, ha estat pintat i il·luminat per Ende, pintora i ajudant de Déu, i pel frare Emeteri, que era un prevere. No? Diu això, no? Pues és com un colofó molt, molt formal, no? On diu, bueno, aquest llibre, aquest és la persona que l'ha encarregat, aquesta és la persona que l'ha escrit, no? Aquesta és la persona que ha dissenyat i ha pintat, no? I ha projectat les miniatures, i aquesta és la persona que l'ha ajudat.
1: No? Com, bueno, ens deixa les coses molt clares, no? I ara sí que ja ho tenim. Ende, pintora.
0: Sí, i aquí... Però ha proposat una... Sabeu que els historiadors en general, però els medievalistes en particular, som gent que se'ns ha d'estimar com som i sempre busquem brega. No? I aquí ha proposat una separació diferent de les paraules de la frase. Pensem que estem en un moment en l'escriptura visigoda en què encara, no? Potser en la separació de les paraules dins de la frase no sempre segueix un ordre tan evident.
1: I aquí
0: diu que hauríem de llegir En de Pintrix, no? Que és una persona que es diu En... i que de Pintrix, no? És una variació de manera de dir pintora. En comptes de dir Ende, Pintrix, no? Sabeu que Pintor és pintor, Pintrix, no? Com Imperator, Imperatrix. No? Gladiator, Gladiatrix. Dominator, Dominatrix, no? Aquelles coses, doncs de Pintor, Pintrix.
1: Que és el que passa als escriptoris.
0: Exacte. Clar, perquè molts manuscrits, molts llibres importants s'encadenaven perquè la gent no els robés. Jo ja tens cadena en un espai tancat i humit, pues, ja està. O jugues una partida de Dungeons & Dragons, però que encara no s'ha inventat. Faltarien 1000 anys justos, més o menys, perquè Dungeons & Dragons és del 1970 i algú. Falten 1000 anys, no pots jugar, no pots ser una jo què sé, una clèriga, no? de nivell 7, però pots dedicar-te a fer colofons. Llavors, hi ha fins i tot qui diu que no cal llegir Ende, sinó que cal llegir Eude, no? Oda. Eude, en comptes d'Ende. A mi m'és ben bé igual. Em dona exactament igual com es digués aquesta senyora, perquè no tenim dades textuals per posar en context aquest nom. No tenim un arxiu del monestir que ens permeti dir, vale, doncs hi ha una Ende i aquí tenim el testament d'una Ende, o tenim el matrimoni de no sé què, o clar, com treballem sobre el buit, perquè la documentació d'arxiu del segle, de finals del segle X a la Castella, bueno, a la Castella, a l'Astúries de l'època és pràcticament inexistent, llavors dona igual com es digui, no? Aquí hi ha cadascú que es faci les palles mentals que vulgui. L'important és que fos quin fos el nom, és el nom, el colofó deixa clares molt unes coses que és important assenyalar.
1: I quines són aquestes coses?
0: Doncs la primera és que es digués com es digués aquesta senyora, Ende era una dona, no? Ja que diu Pintrix i no diu Pintor. no? I la segona, és igual com es digui, no? Entrem en aquesta cosa de la història d'opereta, no? Ai, el nom, la... No, bueno, l'important aquí, és dir, com digues aquesta dona, és que hi ha una dona pintant en un monestir, hi ha un escriptori medieval. I la segona és que de la parella de persones que es van dedicar a il·luminar el manuscrit, ella és la responsable de la, del disseny de l'obra.
1: I això, o sigui, això tu que vas inventar o com ho sabem?
0: Sí.
1: Perfecte,
0: sí.
1: Següent pregunta.
0: En aquest programa ens inventem les coses. La pregunta és com ho podem saber, això, no? Doncs ho podem saber per una cosa molt medieval, que és la jerarquia, l'ordre jeràrquic. Els noms, a l'edat mitjana, apareixen sempre en ordre d'importància. Igual que les pintures romàniques tenim una perspectiva jeràrquica, no? No una perspectiva òptica. Les coses són més grans o més petites, no segons si estan a prop o lluny, sinó si són més importants o no. Quan tu tens un pantocràtor o una majestas domini, Déu és molt gran. I les els àngels o els evangelistes són de mitjana estatura i la gent normaleta són formiguetes, no? Per què? Perquè són miniatures, exacte. Si són uns custodes o un ordomecànic o alguna cosa d'aquestes, no? Perquè el tamany, el romànic sí que importa. El tamany a la mitjana importa. Com més gran és una cosa, més important ets. I si tu has de fer un ordre com... abans apareguis, més important ets, no? Fixeu-vos, no? La persona que fa l'obra, l'abat que li encarrega, i de les dues persones, la parella de persones que es dediquen a il·luminar el manuscrit, ella va primer, no? Jo, Ende, sóc la pintora i l'ajudant de Déu, no? Sóc el camí amb el que Déu ha decidit que es facin aquestes pintures, i aquest senyor m'ha ajudat, no? I aquest prevera m'ha ajudat a pintar. Llavors, podem saber que Ende no és només una miniaturista, no és només una pintora, sinó que és la persona responsable del projecte, diríem avui, del projecte iconogràfic, no? El projecte visual d'aquest manuscrit. I, per tant, va tenir el paper més important de les dues persones, no? Aquest frare Materi i ella, que van participar en el projecte de decoració del Beat.
1: Molt bé. Tenim detalls de com era l'escriptori monàstic del Sant Salvador de Tàbara? És a dir, l'espai on Ende i Emetri van realitzar el Beat de Girona?
0: A veure, estem a finals del segle X. Sabem que és un espai i un lloc i una època on no hi ha gaire informació de més. Llavors, aquesta pregunta, pues, evidentment, els oients ja saben que no es pot respondre. Però, com estem a l'edat mitjana, i és fantàstic, sí que es pot respondre.
1: Molt bé.
0: Podem, precisament, perquè aquest escriptori del monestir de Sant Salvador de Tàbara és com una rara avis, és un miracle de conservació, ja veurem. I, precisament, jo us he dit abans que a la dècada, a segona meitat del segle X, es fan altres beats. Vale? Doncs, precisament, en un dels altres beats produïts al monestir en aquells anys, apareix una doble descripció de l'escriptori monàstic. És a dir, no només tenim un llibre fet per la que fins ara, no? Per la autoria, és la primera dona miniaturista. No he posat el guió, però si voleu pregunteu-me després si hi ha més, que us explicaré un cas molt, molt bonic. Sinó que tenim també una doble descripció visual i literària de l'espai on aquesta dona, juntament amb homes, va fer aquest manuscrit. I la trobem, aquesta descripció, al colofó del Beat de Tàbara, que és un altre dels beats que es fan al monestir de Tàbara, que és potser un dels colofons més meravellosos en un còdex medieval, o com a mínim dels que es fan al segle X. És una mica llarg, aquest colofó, però si voleu, és interessant, si voleu, el llegim i el compartim.
1: Home, ja que som aquí i estem dedicant un programa a això, jo penso que val la pena aturar-nos-hi una miqueta, no?, a veure com descriu aquest escriptorium monàstic tan curiós, no?
0: Vale, doncs diu aquest colofó del Beat de Tàbara una cosa més o menys com aquesta. Diu: oh, torre de Tàbara, alta i de pedra. No? L'escriptori està en una de les torres del monestir. Al primer pis de l'edifici, on Emeteri, fixeu-vos, Emeteri és el mateix que anys després, no? el de Tàbara és una miqueta abans, de la dècada dels 70, on Emeteri va estar assegut, encorbat sobre la seva taula de treball durant 3 mesos seguits, amb tots els seus membres, no específiques i quatre, o sigui, amb tots els seus membres adolorits per l'exercici de la ploma. No, és aquesta descripció de l'espai físic de l'escriptori, de les penúries, no?, del treball físic d'aquests monjos. La còpia de manuscrits era un patiment, no? Passaves, imagineu-vos, no hi havia llum elèctrica, no? Durant hores al dia forçant la vista amb productes químics, allà encorbat, un treball repetitiu. El llibre ha estat acabat el dia 6è de les calendes d'agost de l'any 1008. Això en el nostre calendari equival al 27 de juliol de l'any 1970. A l'hora novena. Som medieval sempre portant la contrària. L'hora novena, l'hora de novenes és les 3 de la tarda. Vale. Llavors, mira, tenim fins i tot, no?, una descripció del lloc on es fa, de l'edifici on es fa, el dia que s'acaba, l'hora que s'acaba. Després ve la part més bonica. Diu, oh, Mestre Màgius. Mira, estem en una partida de Dungeons & Dragons. Mestre Màgius, agregui pintor, que amb el teu esforç vas deixar aquesta obra iniciada. La mort et va sorprendre i et va portar al sepulcre abans que poguessis engestir el llibre. Però jo, Amateri, el teu deixeble, vaig agafar la ploma per ordre de l'abat i he acabat amb el pinzell les miniatures que tu havies esbossat. Fins i tot que tenim informacions pràctiques de com es funcionava el monestir, bueno, d'això, clar, si tu et passaves mesos per escriure un llibre, tenies certa edat, eres la persona, no?, havies ascendit, eres l'ancià, no?, Magius, no?, la mena de Gandalf que portava el projecte del Beat, bueno, t'arriba la mort, vas a creues el mar, i el teu deixeble ha d'agafar la ploma com qui agafa l'espasa del teu cadàver i continua amb aquesta mena de lluita contra la vida que suposa redactar un manuscrit. I diu, com el navegant ansia el port, així ansia l'escriptor la darrera línia. Fixeu-vos que bonic. El treball de l'escriptura t'encega els ulls, et doblega l'esquena, et trenca les costelles i el ventre i causa un immens dolor a tot el cos. Per això, tu, que llegeixes aquest llibre, resa per l'ànima de l'escriptor, per tal que el Senyor li concedeixi el perdó pels seus pecats. Amén. Fins també, que únic, no?, que en aquesta queixa d'un treball, avui diríem, d'un proletari de la còpia manuscrita que t'està explicant les seves condicions de treball. Diu, això és una putíssima merda, estic aquí rebentat treballant de sol a sol, com a mínim en aquest petit espai de llibertat que tinc per agrair, per no sé què, faig paleses les meves condicions laborals, no? Llavors, és molt bonic.
1: És, bueno, m'ha semblat brutal, o sigui, és una descripció com super bueno, molt interessant,
0: molt de verídica.
1: Sí, molt
0: de dins.
1: A veure, aquest senyor que ens estava parlant ara, a Materi, no? És el company d'Ende.
0: Sí, aquest Beat de Tàbara, que és d'uns 15 anys abans que el Beat de Girona, ja veiem a Materi, el company de feina d'Ende, que encara és un aprenent, no? Podem intuir que a causa de la mort del seu mestre entoma la finalització del Beat i que anys més tard encara està per darrere d'Ende, no? 15 anys més tard encara és el segon don del projecte. I ja per tancar aquest tema, dir també que aquest colofó va acompanyat només, no només d'aquest text, sinó d'un dibuix, d'una miniatura de la torre de l'escriptori, on la podeu buscar, Wikimedia o qualsevol, busqueu i colofó, Beato de Tàbara, on Amateri es dibuixa a si mateix, no?, que quedi ben clar, és com la denúncia a inspecció de treball, no?, m'ha tingut aquí, este soy yo. Es dibuixa a si mateix i a altres persones treballant a l'interior dels diferents pisos de l'escriptori monàstic. Em sembla meravellós, perquè tenim com per diferents vies, no?, una petita finestra a com era la producció de manuscrits, no?, que sempre a més considerem molt masculina, però aquí qui està dirigint o qui està dissenyant aquestes il·lustracions és Ende.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. Alberto, què és aquesta cançó?
1: Aquesta cançó potser la comentem sobre la marxa.
0: Ah, vale? D'acord.
1: Una cançó infantil dels Falalà. Qui no els coneixeu, no sabeu lo tranquils que esteu.
0: Ja els coneixeu.
1: Ja els coneixeu. Bueno, formem part d'aquest mena de multivers que s'ha muntat, 3CAT amb en Tito, els Falalà, no sé què, bueno, Escalf, aquí ho patiu.
0: Molt bé, doncs ja anirà sortint a poc a poquet. En aquesta recta final ja tenim situat el context, l'obra i les persones, Ende, entre elles, que participen en l'elaboració del Beat de Girona. Anem ara, si et sembla, Alberto, a mirar les imatges i fer-nos així una idea, no, de la feina que va realitzar Ende i Amateri.
1: No podrem, no, resseguir les 280 pàgines i les escenes d'il·lustracions. És un llibre que està digitalitzat, que podeu trobar imatges d'aquests beats sense problema, i el Beat de Girona és el darrer dels tres beats conservats que hem dit que sabem que es fan a la segona meitat del segle X a l'escriptori monàstic de Sant Salvador de Tàbara, i a saber, el beat Morgan, es diu així perquè està a la biblioteca Morgan, perquè està va acabar en un altre país, les situacions de les quals se'ns diu el colofó que va realitzar Magius, el mestre de Meteri. No tenim com un primer beat que va fer el mestre, un segon beat, que és el beat de Tàbara, que va ser començat per Magius, que es va morir a mitges, i el va acabar Meteri, i un tercer beat, el beat conegut com a beat de Girona, realitzat per Ende amb l'ajuda de Meteri. Llavors tenim, fins i tot, no, com tres generacions, no són tres generacions, perquè anem del 960 al 980 i algo, no? Però tenim com 20 anys de producció, de successió en el taller monàstic de Sant Salvador de Tàbara. És bonic adonar-se, no, del fet que considerem tres obres semblants i l'excepcionalitat que això suposa a nivell mundial, no? Considerem tres obres semblants produïdes al mateix lloc i realitzades per diferents copistes i miniaturistes al mateix estudi al llarg d'una vintena llarga d'anys i per la segona meitat del segle del segle X. I a més, si dona temps, ja veurem perquè només hi ha tres i el conservat de Girona és l'últim. De fet, el Beat de Girona està format per 284 folis, molt ricament decorats, amb abundància de policromia i amb decoracions que també inclouen or i plata, i potser la característica més important de les miniatures apareix quan es compara aquest últim, aquest darrer beat de l'escriptori de Tàbara, amb els altres dos beats.
0: I què hi ha de diferent?
1: Doncs assumirem que la mà d'Ende és la responsable dels canvis, no? Tenim un beat de Magius, tenim un beat començat per Magius i acabat pel seu deixeble, la persona que el va ensenyar, i per tant amb un estil, no, proper al del mestre, i un tercer beat una miqueta posterior, que quan mires les imatges tenen moltes diferències amb les anteriors. Vull dir, aquí hi ha hagut una renovació estilística. Fixeu-vos que bonic, quan en història tenim, no, un context polític, una informació documental, que podem, no, juntar context polític amb mentalitat, amb producció, amb continuació, podem parlar de cop i volta de moltes coses que ens semblarien totalment impensables. A diferència dels dos beats anteriors, trobem característiques que allunyen el beat de Girona de l'art mossàrab i la costa del romànic, no? Sempre figurant ja la manera de fer dels murals romànics, de la miniatura romànica. Penso també que a vegades sempre fem molta distinció entre la gent que pintava miniatures i la gent que pintava, no, frescos o retaules, però és la mateixa gent, no? Perquè tu mires l'estil de les miniatures, molt semblant a l'estil de, per exemple, dels frescos. Trobem menys esquematització de les figures, que semblen més humanes, més esbeltes. Es comença ja a jugar amb els plecs de les vestidures, per exemple, i trobem que Ende, potser aquí ja podríem fantasejar sobre la mirada femenina, no? Els fa com més dolços, personifica els personatges, intenta individualitzar-los, no fer-los tan iguals tots, introduir amb elements reconeixibles que et permet saber que aquesta persona és diferent de la resta, no? Introdueix també temes, escenes que no trobem en beats anteriors, no? Hi ha, per exemple, un estil propi, un desig d'actualització, així com un coneixement important del comentari a l'Apocalipsis, que porta a Ende a triar nous temes, no? El llibre és el mateix, però jo trio il·lustrar escenes diferents, o jo trio aquesta escena que sempre s'ha il·lustrat així, afegeixo aquest canvi, no? O personalitzo o fico el focus en altres coses, enfocar de manera diferent el, això, no? I a més, també això ens permet intuir que Ende no només és, no?, el matxaca que dibuixa, sinó que és la persona que boca la seva opinió de l'obra en el projecte de miniatures. I a més, si no només fos motiu tot això per interessar-nos pel Beat de Girona, és el Beat d'aquests 34 Beats conservats i els 22 en miniatures, és el Beat conservat amb més miniatures, és el Beat més il·lustrat del món.
2: I una pregunta que potser molts oients s'estan fent. Com és que el Beat il·lustrat per Ende va acabar a Girona?
1: Ah, doncs mira...
0: Jo m'acordo fent des de la pregunta 1.
1: Que l'estic Beat de Girona. Que normalment sempre els paleògrafs, els codicòlegs, els arxivers, no són gent... O sigui, cauen més en la banda del notariat, no? No són gent especialment amb unes floritures artístiques. Llavors, és un Beat que està conservat a Girona, un Beat de Girona, no? El Beat de Tàbara, perquè sabem que es va fer Tàbara. I el Beat Morgan, perquè el va comprar un senyor que es deia Morgan, des de la cul de biblioteca Morgan, no? Veurem més casos. Llavors, sabem que el Beat està a Girona des de finals del segle XI, el 1078. No sabem com va sortir de Tàbara, però devia fer-ho poc després de fer-se, ja que, oh sorpresa, el monestir va ser destruït per una de les ràtzies del Mansur de final del segle X. Mira, al final torna
0: a sortir
1: aquest perill, no?, de fem els beats perquè el perill de les ràtzies del Mansur, doncs patapum. Era de veritat.
0: Molt bé, i es conserven més beats a Catalunya?
1: En conservem un més, el conegut com a Beat d'Urgell, que us deixo a la vostra imaginació on es conserva.
0: Martí?
2: A Girona?
1: A Urgell. Que tampoc està realitzat en territori català. Tant el Beat de Girona està fet al monestir de Tàbara, sinó que, i aquest Beat d'Urgell, per estil, s'ha especulat que per similitud amb altres beats conservats es pot haver fet a la zona de Palència, de la Rioja, també a finals del 10. I sembla ser que va arribar a Urgell en temps del contramangol cinquè. No? I, bueno, aquests són els dos beats que conservem avui en dia a Catalunya.
0: Per tant, això ens pot portar a la conclusió que no hi ha beats realitzats a Catalunya.
1: Doncs sí. I d'aquí ve la cançó, no?, de que la biblioteca està plena de llibres i els llibres es mouen i et porten a llocs. No? Estem, tenim l'únic beat que sabem que va estar copiat a terres catalanes, és precisament una còpia del Beat de Girona que es va realitzar a Girona vora l'any 1100, no? Deia, hòstia, quin llibre més guapo tenim, mola molt, anem a fer una còpia, anem a copiar-lo, perquè mola molt, si en tindrem dos, el podrem regalar. I que, de fet, copia també les miniatures d'Ende. Algunes miniatures que el Beat de Girona estan malmeses, esquinçades o per temes d'humitat no estan deteriorades, amb aquest Beat, que és la còpia, s'han pogut com restaurar, sabem, comparant, no? Podem veure el tros que falta de la miniatura, perquè és aquesta còpia catalana.
0: Llavors, tenim tres Beats i no dos, no?, a Catalunya.
1: Error. Ja hem vist al llarg del programa d'avui, i crec que és un bon tancament per reflexionar sobre això, que els llibres medievals en general i els beats en particular circulen molt, es mouen molt. Aquesta idea de que la cultura monàstica o que els llibres a l'edat mitjana són poquets i circulen poc, de cop i volta fixeu-vos, no? Un llibre fet a Sant Salvador de Tàbara a Zamora acaba a la Catedral de Girona, o un fet a la Rioja acaba a Urgell, o al Montcarolingi un fet a Aquisgrà t'acaba a Londres. No? Els llibres circulen per aquestes xarxes monàstiques. De fet, el Beat de Girona es va fer a Zamora, el Beat d'Urgell es va fer a Palència o a la Rioja, i el Beat que avui conservem i que coneixem com a Beat de Turí, perquè està a la ciutat de Turí, a Itàlia, en realitat és un Beat copiat a Girona. Fixeu-vos com de cop i volta tot quadra. No sé si tenim temps per explicar el que deia que volia explicar.
0: Tens un minut.
1: Podríeu dir-me, Ende, vale, és una dona que és copista, és il·luminadora, però bueno, això és un cas particular, com a vegades passa a la història, bueno, pues que, com al final estem parlant de... Sí, parlem, ens fixem en el gènere quan ens hauríem de fixar en la classe, no? Aquesta dona pinta perquè és membre d'una família important i per tant està en un monestir, per tant, no? I si no tenim més dones documentades com a miniaturistes, doncs deixa de ser una excepció i no un factor explicatiu. No fa gaire es va publicar un estudi que en el cementiri d'un monestir del segle XI a Alemanya es va trobar un crani. I els científics van decidir estudiar la composició de les dents d'aquest crani per veure, doncs, bueno, podem veure les restes orgàniques del que hi ha al sarro de les dents, per veure què es menjava, no?, en uns monestirs, al segle XI, no sé què. A més, era un monestir, era un crani d'una dona, vale? I llavors, de cop i volta, no, rascant, descobreixen un pigment blau en la cara interior de les dents d'aquesta dona. Quan el raspen i l'analitzen, resulta que és un tros de lapislàzuli.
0: Hòstia!
1: És un tros i que és un color de luxe que s'utilitzava en els monestirs alemanys per decorar, per utilitzar el blau de les miniatures dels manuscrits més luxosos a l'Alemanya del segle, de la seva època. Llavors dius, tinc el crani d'una monja que té la part de dins d'una dent tacada a nivell microscòpic amb un pigment caríssim, però caríssim perquè es portava d'Afganistan, vull dir, era caríssim, tacant-li la part de darrere de les dents. Llavors, clar, els científics comencen a fer ciència i decidir especular sobre com és possible, i la conclusió a la que arriben és que aquesta dona era miniaturista i que segurament, no?, en algun moment fa aquesta cosa que no hem de fer, sobretot si hem llegit a Umberto Eco, que és quan estem en un escriptori medieval, portar-nos coses a la boca, i segurament estaria pintant amb el seu pinzell, no és molt radiofònic, i es tacaria la part de darrere de les dents amb aquest pigment blau. Llavors, no sabem com es deia, no sabem el seu nom, però tornem a tenir, no?, a milers de quilòmetres de distància, en 100 anys després, una altra evidència de dones dedicades a la miniatura medieval.
0: Molt bé.
1: De luxe.
0: Doncs molt bona manera de tancar el programa. Moltíssimes gràcies, Alberto Ritchie. Martí, gràcies per venir com a oient convidat preguntón. Adrià Tirado.
1: Es diu Segrest.
0: Segrest. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril, i nosaltres esperem a la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.